0: Tu sonarà molt feixuga, però que és molt pràctica, eh?
1: A veure...
0: Parlarem de la responsabilitat patrimonial de l'administració.
1: Sí, una mica feixuga sí que sembla.
0: Sí. Què passa quan anem pel carrer? Està el carrer en mal estat, caiem i ens fem mal, qui respon?
1: Ah, carai, així és, parlem de voreres, parlem de paviments, de calçades en mal estat.
0: Exacte, perquè tots al final, no? Fins i tot ara quan venia cap aquí a l'estudi, això, un missatge per l'Ajuntament també d'aquí de l'Escala, de dir, escolta'm, tots veiem voreres aixecades, tots veiem tapes d'embornal mal posades, forats al mig del carrer, i sempre sentim els veïns amb raó dient, algun dia algú es farà mal.
1: Exacte, i algun dia algú s'hi ha fet mal.
0: Correcte, doncs aquest programa és per aquell que algun dia s'hi ha fet mal.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Exacte, a veure, aquest algú, com que algun dia pot ser tu, doncs escolta'm, tingueu present això. Per què? Doncs perquè una caiguda, una fractura, dies de baixa, fins i tot despeses mèdiques si anem en una mútua, no? Arriba a la punta inevitable, ostres, és que vaig tenir mala sort. Bueno, o no.
1: O no, clar, perquè si el paviment està en mal estat no és culpa teva que ha caigut.
0: Exacte. De fet, el que venim a dir és que quan tu caus pel carrer, el primer, no?, la primera derivada que tenim és et fan creure, o tu tens entès, que això passa i, ostres, quina mala sort, no? Uh-huh. Doncs no, la llei no diu que sigui mala sort. La llei diu que si aquest perill era previsible i era evitable, això no és mala sort, és responsabilitat de l'administració.
1: I per tant algú ha de respondre, no?
0: Sí, algú ha de respondre, i aquest algú és l'administració pública, la competent que correspongui, o l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, depèn d'allò que passi i a on passi. Per tant, no tot accident al carrer és responsabilitat del ciutadà. De fet, jo quan parlo de responsabilitat patrimonial de l'administració, aquest nom que dèiem tan feixuc, a mi em ve al cap una imatge, que no sé si els nostres oients tindran al cap, de la Pilar Rahola. Quan un dia a Barcelona es van dedicar a canviar els separadors entre els carrils bici i el carril dels vehicles. I es va fracturar el braç perquè va caure. Va caure allà. Clar, i va fer un tuit amb una imatge dient, no, perquè heu posat això aquí, això, escolta, és un desastre. Clar, aquí ens hem de fer dues preguntes. Va caure perquè ella és maldestra i no s'hi va fixar, o va caure perquè l'administració, que és la que segurament va col·locar, o l'empresa adjudicatària que va col·locar aquells separadors, ho va fer malament. Si és la segona, queda't. I si és la primera, també, però no afecta el tema.
1: Però clar, això, com ho demostrem, si és la primera o és la segona? És complicat.
0: És complicat, però segurament menys del que ens pensem, també. Uh-huh. Menys del que ens pensem, perquè la llei protegeix el ciutadà. Clar, no pot protegir-ho absolutament amb tot, tots els carrers i tot el que... No, però en temes concrets i en temes que ara explicarem, hi ha una protecció del ciutadà, perquè no tenim per què suportar certes problemàtiques, certs desperfectes. N'hi ha d'altres que sí, eh? I ara en parlarem. Què hem de tenir en compte? No? I quina llei és la que ens regula i ens empara? En aquest cas tenim, doncs, totes les lleis del sector públic, en aquest cas la del règim jurídic del sector públic, i en concret el que té a veure amb la responsabilitat patrimonial al voltant de l'article 32. Aquest article el que reconeix és que el ciutadà, el particular, té dret a ser indemnitzat per les administracions públiques per aquelles lesions que pateixin en els seus béns, en els seus drets o si mateixos, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. Mm-hmm. Què vol dir això? Doncs això inclou que, per exemple, el manteniment de la via pública, els carrers, les voreres, els embornals, les places, les carreteres, tot això és responsabilitat de l'administració competent. Ara bé, aquest funcionament normal o anormal té límits. Mm-hmm. Té límits perquè hi ha supòsits en els quals no hi ha responsabilitat. Era el que deia, l'administració no ha de respondre absolutament per tot.
1: Clar.
0: Perquè si no, això seria un col·lapse. No. Si el dany que es produeix per aquella situació és un dany que es produeix per força major, per una situació sobrevinguda, que no forma part d'aquesta normalitat o anormalitat de l'administració, no hi ha responsabilitat.
1: Per exemple, si hi hagués un temporal molt fort.
0: Si hi hagués un temporal molt fort. Però sempre estem en l'escala de grisos. Perquè si cau una palmera que resulta que es pot demostrar que no estava ben mantinguda i que d'haver estat ben mantinguda no hagués caigut, aleshores aquí hi ha un funcionament normal o anormal, perquè hi ha una manca de diligència en el manteniment. Però clar, hem de veure-ho. Llavors, caldria veure si aquella palmera ha generat algun dany o no i veure realment si l'administració ho hagués pogut fer millor o simplement ha estat això, un cas de força major.
1: Mm-hmm, però, i no es podia evitar, no?
0: Exacte, un primer cas aquest, supòsit de força major. Després, si es tracta un dany, si es tracta d'un dany, que la persona té el deure jurídic de suportar. Aquesta cosa tan...
1: Sí, què vol dir
0: tantes
1: això?
0: Paraulotes. Això vol dir, per exemple, si hi ha unes obres davant de casa meva que dins de l'horari establert per la llei fan soroll, jo no puc reclamar que fan soroll. Això és un deure jurídic que jo he de suportar. Clar, no forma part de la normalitat i de la tranquil·litat amb la que m'agradaria viure, però sé que és una cosa que està, doncs, enmig d'un permís, segurament, que té una llicència i que està complint dins del que toca. Diferent serà si estéssim fora dels horaris que la llei permet.
1: Clar, si fessin soroll a la nit...
0: Això és un altre debat. Això és un altre debat. Però si és dins dels horaris, és un mal que he de suportar. Això és així, perquè si no és que no podríem fer absolutament res, no? Per tant, hi ha aquests dos supòsits. Si ho he de suportar o si ha passat per força major. Aquí no hi ha responsabilitat de l'administració. Aleshores, aquí entra una altra paraulota, l'antijuridicitat del dany. Clar, aquí què passa? Aquí, la mateixa llei que hem citat a l'inici, el que ens diu és que només podem reclamar quan el perjudici que genera no és exigible legalment al particular. Per tant, dit en paraules planeres, quan no és just que el ciutadà ho hagi de suportar. Quan no és just que ho hagis de suportar, llavors pots reclamar. Si és just, no pots reclamar. Per tant, aquesta derivada és important. De fet, el Tribunal Suprem, en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, ens diu, perquè existeixi responsabilitat matrimonial, cal que el dany sigui mesurable econòmicament, real i efectiu, individualitzat. Aquests tres supòsits, que el recull una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2001, són els que ens estableixen quan sí hi ha responsabilitat patrimonial. Ens preguntem...
1: Real i efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament.
0: Aquests tres. Tribunal Suprem, va a missa. Aleshores, clar, com podem exercir això? El que dèiem, cas pràctic, caic al carrer perquè hi ha un embornal, una tapa d'un embornal que no està col·locada o està mal col·locada. Quan això passa, no estem parlant d'un risc imprevisible. L'administració té unes brigades, té una planificació del que ha de fer, té uns elements a senyalitzar, també, per
1: exacte,
0: exemple.
1: Si alguna cosa està en mal estat ho ha de senyalitzar, ha d'avisar del perill.
0: Exacte, perquè el ciutadà ha de poder tenir el bé de dir, escolti'm, posaré més atenció en aquest tram perquè estan fent obres. Per tant, si estem parlant del que dèiem d'una manca de manteniment i això... ho entenem jurídicament com un funcionament anormal, perquè no està funcionant de manera normal. Per tant, l'administració no està complint amb el seu deure de manteniment de la via pública.
1: Per tant, aquí podem reclamar. Si ens fem mal en aquest supòsit, podem reclamar.
0: Li podem dir a l'administració, escolti'm, vostè, amb la seva inoperància, m'ha causat un dany a mi. Vostè indemnitzi'm. Sí. Aquí és un supòsit en el qual ho podem fer. Però el que dèiem, no? Imaginem-nos l'absència d'una tapa en un embornal. Estan canviant les canonades del clavegueram, per exemple, i hi ha una absència, no? Clar, aquí el risc és un risc que és greu, que és objectiu i que era previsible i evitable. Tan senzill com haver col·locat la tapa correctament, no?
1: Exacte.
0: Tan senzill i tan complicat a vegades. Però aquí l'administració, com que té l'obligació, perquè és competència seva, de mantenir la via pública de manera correcta i en condicions de seguretat, si no ho ha fet i algú pren mal en aquell impàs, el que s'estableix és un nexe causal directe, que això també és una condició que estableix el Tribunal Suprem. És a dir, hi ha un nexe entre la mala actuació i el dany causat. I aquí aquest nexe és el que a nosaltres ens permet acreditar pagui'm. Pagui'm perquè vostè ha incomplert. És a dir, aquest és el marc en el que ens movem dins de la responsabilitat patrimonial.
1: Per tant, hem de poder demostrar, no?, que el mal que se'ns ha fet ha sigut causat per una mala gestió o mala actuació.
0: Exacte. I per això no estem parlant d'acusar el funcionari concret que no ha fet aquella actuació. Caldria veure-ho, però no és, no és l'objectiu de provar la mala fe d'aquell funcionari, no. És a dir, el que cal és que hi ha aquesta responsabilitat com a entitat objectiva de l'administració pública, de l'Ajuntament en aquest cas. Per tant, no és una qüestió de perseguir el concret, sinó tal. Tant, què haurem de provar en aquest cas? Home, haurem de provar que aquell dany ha existit, haurem de provar que és conseqüència d'aquest funcionament normal o anormal d'aquell servei públic i que jo, com a particular, no tenia per què suportar-lo. No era el soroll dins de l'horari establert, no?
1: Per exemple.
0: Doncs,
1: i què hauríem de fer si una persona cau?
0: Bueno, doncs, si una persona cau o se li genera qualsevol situació en la que cregui que pot ser susceptible de rebre una indemnització per mala actuació d'un funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas concret de caure, que pot ser una pràctica en la que els nostres oients s'hi trobin, fotografiem la via pública en aquell moment, fotografiem-la en aquell moment, amb nosaltres allà, si potser recollim, no?, la visió, les dades de gent que estàs passant per allà, de testimonis que puguin, doncs, evidenciar i corroborar que allò era així, que no he anat jo a treure la llamborda i aleshores m'he esquinçat el turmell, no. També en el metge. Anem al metge, perquè amb el metge tindrem un informe mèdic, i aquest informe mèdic ens acreditarà el dany, que ha de ser avaluable econòmicament. Si no tinc un informe mèdic, jo no puc avaluar el dany econòmicament. Hi ha uns barems, hi ha unes taules, on, en funció del que s'ha ocasionat, doncs tindré una recompensa... No, una recompensa, perdó, perquè no és una recompensa.
1: No, una compensació.
0: Una compensació, una indemnització.
1: Per tant, hem de demostrar que ens hem fet mal amb aquest informe mèdic.
0: Exacte, l'informe mèdic, doncs, acreditarà aquell dany, que al final serà causa directa d'aquella situació, doncs, que també tinc fotografiada, tinc gent que m'acredita, etc. I finalment, si tenim l'opció, ostres, apropem-nos a la comissaria local de la policia, informem, a més, fem un parte dient, escolti'm, en aquell carrer passa això, a mi m'ha passat això, tinc aquest informe, que segueixi el tràmit que també correspon.
1: Per tant, això ho hem d'anar a denunciar a la policia local.
0: No és que ho hagis de denunciar, no, no. Jo quan dic que vagis a la policia local és més aviat per deixar constància del fet que no pas perquè hagis d'anar-ho a denunciar. És com si vols anar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. En aquest cas, no. La policia local no és que tingui la petició de presentar la demanda. Si vols presentar una demanda per reclamació patrimonial, que aquesta seria l'última derivada un cop ens ha passat tot això, aquí és on podem iniciar aquest procediment per la via administrativa en els tribunals administratius. Per tant, podem anar al tribunal i tenim un termini d'un any per poder presentar aquesta demanda dient, escolti'm, ha passat això, tinc aquestes proves, que s'iniciï un procediment perquè a mi se'm compensi aquests danys i aquest perjudici ocasionat.
1: Per tant, quan ens ha passat alguna cosa a la via pública i és per causa d'una mala actuació a la via pública, hem d'anar a informar-ho, no?, a la policia local o als serveis municipals.
0: És una recomanació que ens dona robustesa en el procés que pugui venir després. És una robustesa.
1: Doncs som-hi, aquest procés que deies és el de...
0: De presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial. Jo presento una demanda, com en qualsevol altra situació, per la via administrativa, en els tribunals administratius. Sí, sí, sí, sí. I en aquest cas, el que sí que et podria dir també, no, per fer una mica de cloenda de la cosa, és que no tota caiguda genera una indemnització. Si jo sóc un petós i caic pel carrer, però és tot correcte, doncs això no em genera una indemnització perquè no hi ha hagut una actuació incorrecta. En tot cas, l'he tinguda jo, l'actuació incorrecta. Però moltes vegades, segurament més de les que ens pensem, sí que hi pot haver una responsabilitat d'algú que no ha actuat correctament i doncs que a mi m'hagi generat un perjudici que a mi no em correspon. I com que a mi no em correspon, doncs actuo en conseqüència. Per tant, la clau no és haver caigut, sinó el per què.
1: Això és molt important, no? Esbrinar el per què hem caigut i si aquest per què pot ser... podem reclamar-ho o no.
0: Exacte, perquè si el mal, com dèiem, prové d'un mal manteniment, d'un mal funcionament de l'espai públic, no hi ha força major i no és una qüestió que jo hagi d'assumir, aquí tenim dret. La llei ens empara, la llei protegeix el ciutadà. Aquí sí, aquí sí. I això és important. Perquè és cert que el carrer i la via pública és de tots. Uh-huh. Ara la responsabilitat de mantenir-lo no. Aquesta ara, responsabilitat és de l'administració. I ho dic jo que hi treballo. Per tant, no em dedico a arreglar carrers, però recomano a tothom que si es troba en una situació així, doncs tirin endavant. Perquè, escolta'm, és que la normativa hi és per emparar-nos. I molts cops per desconeixement dius, oi, no, per què hi entraré? Per què? Home, doncs escolta'm, perquè tu t'has estat una setmana a casa teva sense poder-te moure amb el turmell torçat perquè resulta que aquí algú no ha fet la seva feina. Mm-hmm. Doncs escolta'm, hem de dir això, igual que hem de dir que tampoc és la Generalitat, eh? La Generalitat no és una cosa que passi cada dos per tres, eh? Hi ha ajuntaments que també fan molt bé la seva feina, dit una cosa, dit a l'altra, no fos cas.
1: Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos què podem fer si ens passa qualsevol cosa a la via pública, que és per una mala actuació, no?, de l'administració competent. Ens retrobem a un nou Drets de Butxaca.
0: Ens retrobem a la propera. Gràcies, Ona. 107.1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, són divendres 22 de maig. Les tres paraules del dia són natura, seguretat, solidari. Natura, s'organitzen diverses activitats a Tordera amb motiu de la Setmana de la Natura, activitats que s'allargaran fins al 12 de juny. I dos arrestats a Tordera per robatoris de vehicles i catalitzadors, la policia local ha posat a disposició judicial dos individus en operacions diferents. Seguretat. Tordera celebra demà la sisena edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada adreçada a tots els públics tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogàs i comencen les obres de final de curs de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé. Demà serà el torn de l'Escola de Dansa a partir de les 6 de la tarda. Solidari. AEDC organitza un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. Serà diumenge, a partir de les 6 de la tarda a l'Església de Tordera. I Orsavinyà es prepara per una nova edició de l'Aplec de l'Arola aquest diumenge, un popular aplec que proposa una jornada plena d'activitats culturals, lúdiques i tradicionals en l'entorn privilegiat del Montnegre. Un any més, a través de l'àrea de Medi Ambient, es coordinen les activitats de la Setmana de la Natura que s'organitzaran al municipi fins al 12 de juny en el marc de la Setmana de la Natura que s'organitza arreu del territori. Sergi Masó és regidor de Medi Ambient.
2: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
1: Avui és Santa Joaquima de Vedruna, el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, del Pac-Man i del Gòtic. Farmàcia de Guàrdia, la Marc Oval, de la plaça de l'Església. Esperem un dia assolellat, màxima de 25 graus, cap de setmana estiuent, mínima de 14, màxima de 27. L'estat del riu es manté amb un cabal de 2,5 metres cúbics per segon i 30 centímetres de fondària. La dita, una flor no fa maig, ni una gota, un raig. Informada la mort del senyor Josep Gumbau Bertran, de 77 anys, marit de la tertuliana d'aquí Ràdio Tordera, Montse de Diego, a qui li enviem una forta abraçada. La cerimònia serà avui a 4:45 de la tarda al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que famílies de l'escola La Raureda protestaven contra la proposta de supressió d'una línia de I3 i denunciaven manca de recursos. Fa 5 anys, els hospitals de Calella i Blanes creaven uns equips especialitzats d'infermeria per la inserció de catèters vasculars per tal de millorar la seguretat del pacient. I fa 10 anys, l'alcalde Joan Carles Garcia participava en una reunió sobre la possible extracció de sorra de la Tordera per a la platja de Sabanell. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar les recomanacions de sèries i pel·lícules d'en Dani Pérez en el programa Ara i Aquí, de Ràdio Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 22 de maig de 2026. Premià de Mar continua reclamant sense èxit a Madrid informa sobre els efectes dels nous espigons. Martí Capçada.
5: 3 anys i mig després que comencessin les obres i un any després que s'acabessin, l'Ajuntament de Premià encara no ha aconseguit que el Ministeri de Transició Ecològica li faci arribar els informes d'impacte ambiental de la construcció dels nous espigons.
3: I 2 arrestats a Tordera per robatoris a vehicles i catalitzadors. Mar Tres Serres.
6: La policia local ha posat a disposició judicial 2 individus en operacions diferents. Un d'ells va ser enxampat gràcies a la xarxa de videovigilància del polígon de Can Verdalet.
3: El govern de Palafolls defensa l'alternança de línies I3 entre les 2 escoles de Palafolls. Melina Morilla.
7: L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una a l'altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. L'alcalde assegura que la prioritat és no perdre cap de les tres línies actuals del poble.
3: Premià estrena aquest maig una altra fira animalista, la fira Abdac, Sergi Ferrer.
8: L'associació argentonina Abdac, de voluntaris en defensa dels animals de companyia, organitza pel diumenge 30 de maig la primera edició de la fira Abdac a Premià de Mar.
3: I Calella es tornarà a mobilitzar contra el càncer amb la 17a marxa solidària d'Oncolliga, Sergi.
8: La Fundació Oncolliga Calella tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigvert de solidaritat amb una nova edició de la marxa solidària contra el càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge 24 de maig, amb sortida i arribada al passeig de Mar davant del Monument de la Sardana.

0: Premià de Mar continua reclamant sense èxit a Madrid informes sobre els efectes dels nous espigons. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, 3 anys i mig després que comencessin les obres i 1 any després que s'acabessin del tot, l'Ajuntament de Premià de Mar encara no ha aconseguit que el Ministeri per la Transició Ecològica li faci arribar els informes d'impacte ambiental de la construcció dels nous espigons i tampoc cap informe sobre els resultats que ha donat la infraestructura. Aquest dimecres, com ja havia fet tantes vegades abans, Crida Premiarenca preguntava al govern per l'impacte ambiental i el regidor de Front Litoral, Antoni Sobirà, i l'alcalde li responien que encara no hi ha notícies de Madrid, però també afirmaven que, encara que sigui sense informe científic que ho certifiqui, és evident que els espigons han funcionat. Escoltem Pere Ramoneda, de Crida, Antoni Sobirà i Rafa Navarro.
2: Fa més d'un any que s'han acabat les obres, com heu pogut veure que ja han retirat el lletrero que feia publicitat d'aquestes obres del litoral. A veure si ara ja, que fa més d'un any que s'han acabat, tenim accés als informes d'impacte medioambiental.
3: A la vista està que funciona, una mica funciona tot allò, perquè hi ha una platja. I dos, la pregunta que em va fer vostè, jo li vaig contestar per correu, que ho havíem demanat al Ministeri, i no ens ha contestat al Ministeri. Ho hem demanat reiterades vegades i no ens contesta, ja suposo que el seu dia ens contestarà o estan esperant uns plaços.
4: De fet, complementant, hi va haver un compromís per part del Ministeri de fer un seguiment als primers 5 anys, perquè, com sabem, el canvi climàtic i s'ha comprovat amb les ventades, etc., doncs calia veure que aquesta solució, que sempre s'ha dit que no era definitiva, fos com a mínim eficient, i estem esperant no només l'estudi mediambiental, estem esperant el retorn de l'actuació. Nosaltres visualment veiem que funciona.
1: Tot i que el gener passat el mateix Sobirà deia a Premià Mèdia que aquest any caldria tornar a fer transvasament de sorres de llevant cap al centre perquè hi ha un excés de sorra més amunt del port, de moment no ha transcendit que s'hagi de fer, malgrat que ja falta molt poc perquè comenci oficialment la campanya de platges. Recordem que la decisió sobre aquest transvasament no la pren l'Ajuntament, sinó que ho acorden Generalitat i Marina Port Premià.
0: I 2 arrestats a Tordera per robatoris de vehicles i catalitzadors. Marc Tresserres, seguim amb tu.
1: Sí, com dèiem abans, la policia local de Tordera ha dut a terme aquesta setmana 2 intervencions destacades que s'han saldat amb la detenció de 2 homes per delictes contra el patrimoni. L'ús de la tecnologia i la col·laboració ciutadana han estat claus per resoldre els 2 casos. La primera de les actuacions va permetre detenir un veí de Vilalba Sasserra, de 38 anys, acusat de robar catalitzadors de vehicles. L'individu, que acumula un llarg historial delictiu amb 63 antecedents, va ser identificat gràcies al sistema de càmeres de seguretat instal·lat al polígon de Can Verdalet. En el moment de la seva identificació, els agents van registrar el seu vehicle, on van localitzar diverses peces de cotxes que acabaven de ser tallades, així com les eines utilitzades per cometre el furt. L'home ha estat detingut per un presumpte delicte de furts i danys. D'altra banda, durant el passat cap de setmana, la policia local també va arrestar un home de 43 anys com a presumpte autor d'un robatori a l'interior d'un vehicle. L'avís, que va arribar gràcies a la col·laboració ciutadana, va permetre que una patrulla es desplacés immediatament fins a l'aparcament del Prat de la Riba. En arribar al lloc, els agents van sorprendre l'individu manipulant l'obertura d'una furgoneta. Després de la detenció, la policia local va instruir les diligències oportunes i el cas ha sigut traslladat als Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació final.
0: Més qüestions. El govern defensa l'alternança de línies D3 entre les 2 escoles de Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
5: Bona tarda, així és. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les 2 escoles del municipi. Una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa davant la baixada de la natalitat. El sistema estableix que una escola tingui 2 línies i l'altra 1 alternant-se cada curs. El pròxim curs Ferreries disposarà de 2 aules D3 amb 38 places, mentre que Masprats n'oferirà 1 amb 19. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats de cara a l'any vinent, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir ahir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde, Francesc Alemany, va assegurar que no havia canviat cap de les circumstàncies que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu del municipi.
6: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut, en aquest sentit, de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no?, però una atenció que a la qual se sometien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
5: Segons el govern municipal, tots els infants tindran plaça al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per mancat de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncien les famílies. Algunes asseguren que si finalment no entren a Mas Prats, optaran per escolaritzar els seus fills fora de Palafolls. Una situació que podria acabar reduint encara més la demanda al poble i, en conseqüència, podria comportar una línia menys d'I3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills. Segons va dir l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que, de moment, les tres línies d'I3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous passat, una sessió que va comptar amb 33 punts a l'ordre del dia.
0: Gràcies, Melina. I Premià de Mar estrena aquest mes de maig una altra fira animalista, la fira Abdac. Sergi Ferrer.
7: L'associació argentonina Abdac de Voluntaris en Defensa dels Animals de Companyia organitza pel diumenge 30 de maig la primera edició de la Fira Abdac a Premià de Mar. Durant tot el dia, la plaça dels Països Catalans acollirà parades, tallers, concursos, actuacions musicals i fins i tot una rossada popular en un esdeveniment on col·labora l'Ajuntament, el CAT Maresme i fins una vintena d'entitats maresmenques. La presidenta de l'Abdac, Susana Sánchez, ens ha presentat la iniciativa com una forma de celebrar el 5è aniversari de l'entitat i continuar guanyant visibilitat.
8: Aquest any celebrem els 5 anys de l'associació i ho volem compartir amb tots vosaltres fent un gran esdeveniment a Premià de Mar, un municipi que sempre ens ha donat suport i que estima els animals tant com nosaltres. En aquest esdeveniment hi haurà moltes activitats com paradetes solidàries, plantes i productes per mascotes, roba de segona mà, tallers infantils, zona de jocs per totes les edats. Farem tarot i neteges energètiques, concurs de mascotes, hi haurà també un arròs popular i per la tarda doncs, hi ha una miqueta més de marxa amb batucada, classe de zumba i acabant amb un concert en directe. Tot això anirà acompanyat durant tot el dia amb una barra de bar per poder hidratar-nos bé. També farem xerrades molt interessants sobre convivència i adaptació dels gossos a una nova llar. Temes també com la por als petards i als trons i moltes altres coses relacionades amb el benestar animal. Sobretot aquest dia ens servirà per donar visibilitat a la nostra feina i explicar tot el que hem aconseguit i compartir els projectes de futur. Des d'Abdac volem donar les gràcies a totes les persones, entitats i especialment a l'Ajuntament de Premià de Mar per ajudar-nos a fer possible aquest esdeveniment.
7: Com diem, la jornada inclou una rossada popular i els tiquets, al preu de 12 euros, es podran adquirir a la mateixa fira durant tot el matí. Segons ens ha explicat Sánchez, l'Abdac treballa actualment sobretot en la captació de fons que ajuden a l'activitat del CAT Maresme, però tenen l'aspiració de créixer i de disposar algun dia del seu propi refugi d'animals. Com diem, la convocatòria compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, que hi aportarà l'equipament per a les parades i resta d'activitats. La regidora de Benestar Animal, Magda Franquesa, ens ha dit que quan li va arribar la proposta ni li va passar pel cap no donar-li suport i ha reivindicat la tasca d'entitats com l'Abdac.
9: Quan des d'Abdac em van proposar portar aquesta fira al nostre municipi, ni em va passar pel cap no donar-lo suport. Crec que les associacions animalistes fan una feina imprescindible i quasi sempre des del voluntariat i amb molt d'esforç personal. Per això, des de la Regidoria de Benestar Animal, volem posar en valor tota aquesta feina i continuar col·laborant amb iniciatives que promoguin el respecte, la responsabilitat i el benestar animal. Vull agrair especialment a Abdac la confiança i la il·lusió amb què han preparat aquesta jornada i animar tots els veïns i veïnes, com no, a participar i a gaudir d'un dia molt especial.
7: Val a dir que l'Abdac ha participat en el passat a la Fira Animalada de Premià de Mar i també a la desfilada de gossos en adopció al camp de futbol que organitza l'Ajuntament i el Club Esportiu Premià. Pel que ens han dit, dependrà de com vagi aquesta primera experiència que l'entitat es plantegi que tingui continuïtat.
0: La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura a Malgrat, Ona Malgrat.
10: Malgrat celebrarà una nova edició de la Setmana de la Natura amb activitats programades entre el 23 de maig i el 7 de juny per conscienciar la gent a tenir cura de la natura. El programa arrencarà dissabte amb l'activitat Bestioles Nocturnes, una proposta per descobrir i escoltar la fauna de nit a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Camp Palomeres. L'activitat anirà a càrrec del grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal. Diumenge se celebrarà la passejada Camp Palomeres del Ferro al Ratpenat, guiada pels membres de l'associació Natmont, en Quim Aubanell i Santi Poc. La programació continuarà el dissabte 30 de maig amb l'activitat Descobrim els herbaris i tallers d'estampació botànica amb flors fresques. Concretament, es farà una sortida de recol·lecció de plantes des del Molí de la Sal i després s'elaborarà un herbari amb Ethan López i Sabina Gispert. D'altra banda, el 6 de juny es farà la tercera edició del degoteig de paraules amb lectures i música a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa i l'Aula Contrapunt. Finalment, el diumenge 7 de juny, la Setmana de la Natura, clourà amb un taller d'ennaiament d'ocells amb l'ornitòleg Joan Carles Abella.
0: Gràcies, Iur Savinyà. Es prepara per una nova edició de l'Aplec de l'Arola. Martres Serres.
1: Aquest diumenge, el nucli d'Iur Savinyà es convertirà en l'escenari de l'Aplec de l'Arola, una cita que es consolida com un dels actes més destacats del calendari festiu de la zona. Organitzat pel Montpalau Team, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'esdeveniment promet una diada pensada per a gaudir en família. La jornada començarà ben d'hora, a 9:45, amb la ruta clàssica que sortirà des del Pla de Cal Capità en direcció a Iur Savinyà. A partir d'aquí, la programació combina la vessant més cultural amb la tradició popular. A les 11, l'escriptor Dani Rangil, entrevistat a l'Ona Maresma fa unes setmanes, presentarà el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans. Poc després, a les 12, es faran danses tradicionals. A 12:45, se celebrarà la missa a l'església de Sant Llop, seguida per una cerca vila gegantera fins a l'ermita de l'Arola, on es clourà amb una cantada popular. I a les 3 de la tarda tindrà lloc la rifa organitzada pel Montpalau Team. Tot seguit, a les 4, el Pallasso Catastrofer oferirà una actuació pels més petits i el dia es tancarà a les 5 amb una actuació musical. Durant tot el matí també s'han programat tallers per a totes les edats, incloent-hi tir amb arc, jocs de fusta i un taller de trapassomnis. Paral·lelament, els assistents podran passejar per una fira artesana amb productes de quilòmetre zero provinents del Montnegre i Rodalies, on hi haurà, com dèiem, artesania i també menjar i beguda. El servei de bar anirà a càrrec del Cau de Pineda, que també posarà a la venda marxandatge exclusiu de l'Aplec, com la nova samarreta del Montnegre, on hi haurà places limitades. L'organització anima tothom a participar-hi i per més informació es pot consultar al perfil d'Instagram aplecarola o enviar un correu a aplecarola@gmail.com.
0: Gràcies, Marc. I més de 700 alumnes de Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Melina.
5: Aquest divendres, els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des del 2016, neix de la coordinació entre escoles i institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada ha estat també la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El Teatre de Palafolls ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'institut, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a sisè i 184 de secundària de primer i segon d'ESO.
0: I Llavaneres obre la convocatòria de la Brigada Jove 2026 amb 4 places. Martí.
11: Així és, com tu dius, Gemma, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha obert la convocatòria per incorporar 4 peons a la Brigada Jove 2026 dins del Pla Local d'Ocupació finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona. El programa s'adreça a joves del municipi d'entre 16 i 20 anys o fins als 25 en cas de persones amb discapacitat, amb l'objectiu de facilitar-los una primera experiència laboral i ajudar-los en la transició cap al món de la feina. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al 4 de juny a través del tràmit habilitat per l'Ajuntament. La iniciativa impulsada per la Regidoria d'Ocupació vol oferir oportunitats laborals al jovent del poble i proporcionar eines i experiència pel seu futur professional. Les bases de la convocatòria i la documentació necessària ja es poden consultar a través dels canals municipals.
0: I Lluís Llobet repeteix com a alcaldable d'Esquerra per les properes eleccions municipals a Canet, Ràdio Canet.
12: Quan encara queda un any per les eleccions municipals, els partits ja comencen a engegar tota la maquinària que ho farà possible. A Canet, el primer nom a donar-se a conèixer com a candidat a l'alcaldia en els comicis del 2027 és el de Lluís Llobet per Esquerra Republicana de Catalunya. De fet, la seva ha estat l'única candidatura presentada i ha estat escollit per unanimitat amb una única abstenció. Actualment, Lluís Llobet és el primer tinent d'alcaldia i regidor d'Hisenda, Sostenibilitat i Agenda 2030. I aquesta és la segona vegada que és escollit com a candidat a l'alcaldia de Canet. Fa uns dies es va celebrar l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya per escollir l'alcaldable de cara a les properes eleccions. Només s'hi va presentar un únic candidat, Lluís Llobet. Ell mateix comenta com encara aquest nou repte.
13: Bé, jo l'encaro molt positivament, en el sentit de que tinc ganes, tinc empenta, i que tenim una històrica darrere en què hem de mostrar la nostra gestió.
12: De moment, des del partit, no es preveu fer cap presentació oficial fins a la tardor.
0: I desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. Ona Malgrat.
10: Aquest dissabte se celebra la 12a edició de la Shopping Malgrat, una iniciativa dedicada al comerç local i portada a terme per l'Ajuntament i l'Associació Malgrat Comerç. Durant tot el dia se celebraran tot tipus de tallers i la tradicional desfilada de moda a 6:45 de la tarda al parc de Can Campassol, l'estrella sens dubte de la jornada. La Shopping Malgrat començarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça Josep Anselm Clavé. Més tard, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà una sessió de skincare per mostrar el millor tractament per a la pell a càrrec de la perfumeria Xaloc. Per participar-hi cal inscripció prèvia al mateix establiment. Tot seguit, al mateix espai se celebrarà una altra masterclass, en aquest cas de moda, una sessió d'assessorament d'imatge conduïda per Carola Mate i Marta Pozo. Les activitats continuaran a les peixateries velles convertides novament en espai gastronòmic. Allà s'hi farà el taller Aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa a càrrec de Kisa Coffee. A més, al migdia s'hi podrà fer un vermut i a la tarda hi haurà música amb DJ fins al vespre. Altres establiments també se sumaran a la Shopping Malgrat amb activitats pròpies. La joieria Blanco sortejarà una joia, mentre que Finques Quim oferirà una experiència virtual per visitar un habitatge. D'altra banda, la floristeria Flors i Violes organitzarà un taller per crear un ram floral a la plaça de l'Església i la joieria Mora també oferirà un flash de moda per mostrar novetats en joieria.
0: I Calella es torna a mobilitzar contra el càncer amb la 17a marxa solidària d'Oncolliga. Sergi.
7: La Fundació Oncolliga Calella tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigverd de Solidaritat amb una nova edició de la marxa solidària contra el càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge, amb sortida i arribada al passeig de Mar davant del Monument de la Sardana. La caminada, que ja s'ha convertit en una de les activitats solidàries més consolidades de la nostra ciutat, oferirà dos recorreguts de 8 i 12 quilòmetres perquè els participants puguin escollir l'opció que millor s'adapti a les seves possibilitats. La sortida està prevista a 8:45 del matí. Totes les persones inscrites rebran una samarreta commemorativa a esmorzar i podran participar en el sorteig de diversos regals cedits pels comerços de la ciutat. Enguany s'han recollit prop de 150. Escoltem a Maria Pera i Teresa Artigues.
14: Estem molt agraïts a, bueno, a botigues de Calella, establiments, hotels,
15: també, perquè hi ha
14: restaurants.
15: Sí, i els restaurants, vull dir, això ens col·laboren sempre cada any. A més a més, a vegades hi vas a demà i te sembles, ai, poder, no, ja t'espera, escolta, i tant, faltaria més, ja ho saps, que nosaltres per on colliga el que sigui.
7: Les inscripcions anticipades tenen un preu de 10 euros i es poden formalitzar fins avui al local d'Oncolliga Calella, al carrer Costa Forneguera 34, o bé a través del web de la Fundació. El mateix dia de la marxa el preu serà de 12 euros. Els nens i nenes fins a 7 anys podran participar-hi gratuïtament. Des de la Fundació Oncolliga recorden que totes les activitats que impulsen tenen com a objectiu millorar el benestar i l'atenció de les persones malaltes de càncer i de les seves famílies. En aquest sentit, destaquen iniciatives com l'Espai Domum, inaugurat recentment a l'Hospital Sant Jaume de Calella, on l'entitat hi desenvolupa diverses activitats de suport i acompanyament. La marxa solidària contra el càncer espera reunir prop de 1.000 participants en una jornada esportiva i solidària que combina activitat física, convivència i sensibilització en la lluita contra el càncer.
0: Parlem d'altres qüestions. Nous treballs d'asfaltatge als carrers Garbí i Tramuntana de la Cortesa a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
11: Doncs sí, la setmana vinent es duran a terme treballs d'asfaltatge als carrers Garbí i Tramuntana per completar les obres de renovació de la xarxa d'aigua del sector La Cortesa. Les actuacions es faran entre el dimarts 26 i dijous 28 de maig i formen part dels repassos finals del projecte executat per Gest Aigua. Durant els treballs hi haurà afectacions puntuals al tràmit, als trams on s'estigui actuant. Els carrers afectats quedaran temporalment tallats a la circulació general mentre es facin les tasques de fressat i asfaltatge. Tot i això, es permetrà l'accés als veïns perquè puguin entrar i sortir dels seus habitatges amb una gestió dels accessos adaptada a l'evolució de les obres.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Calella comprarà noves marquesines per les parades de bus, Sergi.
7: El portaveu de Junts i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, confia que a partir del setembre, coincidint amb el nou curs, es comencin a notar les millores anunciades al servei de bus de la línia 618, utilitzada diàriament per estudiants i treballadors que es desplacen cap a Barcelona. La ruta forma part del pla de xoc impulsat per la Generalitat per reforçar el transport interurbà, dotat amb 21 milions d'euros i mig. Escoltem Josep Grima.
16: Estem convençuts que a partir del setembre hi haurà un canvi important. Si aquest canvi no hi és, també li dic que el nostre compromís també és instar perquè aquest servei comenci a funcionar, diguem-ne, continuï funcionant, perquè creiem que funciona bé, però que continuï funcionant d'una manera més que excel·lent.
7: Territori ha inclòs la línia 618 dins el paquet de 95 línies d'arreu del país on es preveu augmentar les freqüències, renovar vehicles per reduir emissions i millorar la informació als usuaris. Són precisament les principals reivindicacions que fa mesos posen sobre la taula els passatgers que denuncien un servei saturat i amb incidències recurrents. En paral·lel, l'Ajuntament de Calella invertirà 40.000 euros en la renovació de les marquesines de les parades de bus. La partida forma part de la modificació pressupostària aprovada en l'últim ple.
0: En cultura, els colors de Duke Ellington és la proposta musical i teatral d'aquest cap de setmana al TMC de Canet, Ràdio Canet.
12: Arriba al Teatre Municipal de Canet l'espectacle Els colors de Duke Ellington, una proposta que combina teatre i música i que s'adreça a tots els públics. Girona Jazz Project i Cascai Teatre estan al darrere d'aquesta aposta cultural que dona a conèixer la història del jazz d'una manera teatral i còmica de la mà de la figura del músic Duke Ellington. Aquest és un concert que podríem definir de teatral, un espectacle còmic i musical on una big band de 9 músics i 2 actors ens presentaran un recorregut musical a través de la història del jazz, tot passant pel filtre humorístic i l'univers creatiu de Marcel Tomàs, que a banda d'exercir com a mestre de cerimònies, interpretarà juntament amb els músics coreografies, esquetxos humorístics i cançons. Una aposta per donar a conèixer el jazz en nous formats i per al gran públic. La cita és aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Odeon del TMC. Les entrades tenen un preu de 18 euros.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: El temps de moment aquest migdia continua marcat bàsicament per l'estabilitat i per la calor, unes temperatures que aquests últims dies han pujat clarament i que encara poden ser més altes de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent, amb algunes màximes fregant els 30 graus cap a l'interior de la comarca. De moment sembla que continuem a més també amb un temps estable, un temps assolellat, i aquesta tarda, com aquest matí, el sol serà el protagonista. De tota manera, tenim aire molt càlid al damunt i la temperatura de l'aigua del mar prou freda com perquè es puguin formar bancs de boira que puntualment entre aquesta propera matinada i demà al matí podrien afectar alguns sectors del litoral maresmenc, de forma sempre aïllada i poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Amb més humitat demà, les temperatures reculen una mica, sobretot a prop de la costa, però diumenge es torna a recuperar la mica que baixin demà. Diumenge pugen fins i tot encara més que avui. I puntualment, com ja hem dit, es poden superar els 29 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme, tant diumenge com dilluns. Tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. I com dèiem, amb un cel serè, a excepció d'aquests puntuals bancs de boira que puguin aparèixer durant el matí de demà, doncs amb un cel ben serè a tot el Maresme.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest cap de setmana i els pròxims dies. Nosaltres ara farem una breu pausa de només 3 minuts, una pausa ben curteta aquí a l'Ona Maresme. I quan tornem, com sempre, a la mateixa hora, repàs a les xarxes socials, avui amb en Sergi Ferrer. També parlarem amb la Zoraida Gómez pel Dia Mundial de la Esofagitis Eosinofílica. I doncs bé, coneixerem la història del seu fill i de la seva lluita contra aquesta malaltia. Per altre costat, també tenim cinema amb la Mireia González, com cada divendres, per repassar les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes, i també teatre. Parlarem avui d'una obra que porta per nom El professor Bromera. Tot això a l'Ona Maresme d'aquí a només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Ràdio Tordera.
18: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
20: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
21: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
20: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
21: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
20: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
18: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
20: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
18: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
19: FM. Ràdio Tordera.
18: Xarxa de comunicació local.
20: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
0: 3:34 minuts que passen a l'Ona Maresme. Moment de fixar-nos en les xarxes socials amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Comencem, doncs, veient què és important avui, doncs, repassar la comarca.
7: Doncs parlem del Consell Comarcal del Maresme, que ha posat en marxa la segona edició del programa Enlairem el nostre projecte, una iniciativa pensada per ajudar joves emprenedors a consolidar negocis de recent creació a la comarca. El programa, adreçat a persones menors de 35 anys, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i ampliarà enguany fins a 20 les places disponibles després dels bons resultats de la primera edició. La formació començarà al juny amb sessions sobre gestió empresarial, digitalització, intel·ligència artificial, màrqueting i vendes. El projecte també inclourà activitats de cohesió i lideratge en una masia del Maresme, així com un procés de mentoratge individualitzat entre setembre i novembre per ajudar els participants a fer créixer els seus negocis.
0: Molt bé, això pel que fa en clau comarcal. En clau internacional, què és notícia?
7: Doncs males notícies, ja que un turista australià de 53 anys ha mort mentre feia el camí Inca cap al Machu Picchu, al Perú. L'home, que estava de vacances amb la seva esposa, va desaparèixer durant una ruta en una zona de fort pendent i vegetació densa. Segons les autoritats, la víctima hauria perdut l'equilibri mentre baixava unes escales conegudes com 50 grades, en un tram molt freqüentat pels excursionistes que visiten la zona arqueològica del Machu Picchu. Els equips de rescat van localitzar el cos hores després en una àrea de difícil accés. Les autoritats peruanes ja han informat a l'ambaixada d'Austràlia per iniciar els tràmits amb la família del turista.
0: Vaja, doncs lamentem la mort d'aquest turista australià. El tema curiós del dia, Sergi.
7: Doncs cop dur per al famós concurs televisiu Passapalabra. El Tribunal Suprem ha obligat Antena 3 a deixar d'emetre el Rosco, la prova més emblemàtica i seguida del concurs, després de donar la raó a l'empresa neerlandesa MCNF en una llarga batalla judicial pels drets del format. La sentència confirma que el joc està protegit per la propietat intel·lectual i prohibeix a 3 Media continuar emetent qualsevol programa que inclogui una prova basada en aquest model. A més, la cadena haurà de destruir els enregistraments relacionats amb aquest format. El Suprem també obliga Antena 3 a indemnitzar l'empresa propietària dels drets pels danys ocasionats i fixa una penalització de 50.000 euros si continua emetent el Rosco. Tot plegat arriba només mesos després que el programa entregués el pot més gran de la seva història, més de 2,7 milions d'euros.
0: Vaja, doncs potser s'han quedat sense calés després d'entregar aquest premi tan gran. Ara a sobre els hi reclamen 50.000 euros més, no?, d'indemnització per a aquesta empresa que diu que doncs té aquests drets, no?, d'aquest joc televisiu. Bé, veurem com acaba aquest tema. Sergi, no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant?
7: Doncs avui preguntem si participaríeu alguna vegada a un concurs televisiu de l'estil Passapalabra amb dues opcions, sí i no.
0: Molt bé. Sergi, tu participaries en algun concurs televisiu?
7: Mai m'han cridat l'atenció. Sí que sóc molt de jugar jocs d'aquests de trivia i de preguntes.

0: concurs, oi que sí, Martí?
1: Sí, bueno, tu m'has comentat de aquest de la gran cita de TV3, però jo no hi aniré pas allà. O sigui,
0: mira, si no hi vas, jo no hi vaig. Així que torna-t'ho a pensar, que no, si no tindràs problemes amb mi, tu mateix.
1: Uf, quina vergonya, quina vergonya. Jo millor els concursos aquests de preguntes. El gran dictat o un estil així, perfecte, però ja la gran cita són paraules majores, eh?
0: Són paraules majores. Doncs bé, Sergi, aquesta és la pregunta del dia i doncs poden trobar-la a Instagram i a X, oi?
2: Correcte.
0: Molt bé, doncs gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Doncs bé, en relació al Dia Mundial de la Esofagitis Eosinofílica, parlem amb la Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'aquesta malaltia i també infermera a l'Hospital Sant Jaume de Calella, sobre la importància de la conscienciació de l'esofagitis, de les activitats benèfiques que es faran i també d'un projecte amb realitat virtual per ajudar els infants que s'han de sotmetre a endoscòpies recurrents a reduir la por i l'ansietat abans de les proves mèdiques. Sergi, endavant.
2: Doncs sí, Gemma, avui entrevista referent també al dia important que és avui, que és el Dia Mundial de la Malaltia Esofagitis Eosinofílica. I avui parlem doncs, amb la presidenta de l'associació AIDESEO, parlem amb Zoraida Gómez. Per començar, Zoraida, volia preguntar doncs, com afecta les persones que la pateixen.
3: Pues la esofagitis eosinofílica, si vols, a partir d'ara podem dir EOE, que és més fàcil,
2: vale,
3: i per
2: perfecte.
3: Això serà més ràpid de poder verbalitzar, que és un nom una mica complicat. Uh-huh. Però és una malaltia de base autoimmune que afecta a l'esòfag amb diferents motius. Un d'ells és la reacció indirecta d'algun aliment, pot ser mediambiental també, i fa inflamació de l'esòfag perquè es posicionen eosinòfils, que són uns glòbuls blancs que no han d'estar allà. Això fa que la mucosa es vegi afectada i, a més, es va fent com més estreta l'esòfag fins a arribar en moltes ocasions, i avui dia som la primera causa estatal de disfàgia en joves i adults i adolescents, de la disfàgia, que és la impossibilitat de menjar aliments sòlids.
2: Ets la presidenta de l'associació. Si no m'equivoco, també treballes a l'Hospital de Calella, si no estic equivocat?
3: Sí, correcte. Jo treballo a l'Hospital de Calella.
2: Clar, aquesta realitat tinc entès que també la vius molt de prop, com a mare d'un nen doncs, amb aquesta malaltia. Com canvia el dia a dia d'una família?
3: Bueno, pues la veritat és que, com ja sabem que aquestes malalties, que en ocasions són complicades de diagnosticar, pues el camí fins a arribar al diagnòstic pues és molt dur. Una vegada tens el nom, pues has d'adaptar-te, perquè a més és una malaltia que avui dia no té cura, que és una malaltia crònica i ha arribat per quedar-se. Has de fer molts de canvis, molts de visites al metge, ingressos, i un acompanyament que a vegades psicològicament i en tot l'àmbit psicosocial pues afecta molt. Afecta molt a la qualitat de vida, tant de la persona que la pateix com al voltant d'aquella persona.
2: Uh-huh. Parlem del dia d'avui, que és el Dia Mundial de l'EOE, com hem comentat. Quin és el principal objectiu d'aquesta jornada?
3: Pues avui, que és el Dia Mundial, és el segon Dia Mundial de la EOE, pues el nostre objectiu és sobretot visibilitat, conscienciació, i perquè puguem que tothom ens conegui, no? És una malaltia que la prevalència cada vegada és més elevada, però és cert que segueix sent una malaltia molt desconeguda per moltíssima gent, i com és una malaltia molt invisible, perquè és com per dintre del cos, no la veus, pues dona la sensació que no passa res, no? Aquest any hem decidit fer una campanya forta de visibilitat i conscienciació, on hi ha uns vídeos que creiem que reflexa des del nen fins a l'adult el que passa amb aquesta malaltia, des de la incertesa, l'aïllament, la por, tota aquesta cadena de

0: problemes que comporten tenir una malaltia com és una malaltia crònica.
1: De fet, per això fem aquesta xerrada, Zoraida, per donar visibilitat als oients que ens estan escoltant i també doncs, que s'assabentin, no?, també d'aquesta malaltia. Heu preparat diferents activitats solidàries per aquests dies. Quines iniciatives fareu? Així la gent en té consciència.
0: Pues, vam començar perquè, com és una malaltia que comporta molt a l'acte de menjar, el primer que vam fer va ser l'estovalla solidària, que hem repartit pues, 47.000 estovalles des d'hospitals. El primer que ens va donar el suport va ser la CERS amb l'Hospital de Calella, Blanes, tots els seus hospitals que tenen dintre universitats, restauració. O sigui que això és una de les campanyes que també hem fet i actes. Després tenim un concert benèfic el diumenge 24 a l'Església de Tordera, un concert de gospel per recaudar fons també per un projecte pediàtric, perquè amb aquesta malaltia l'única manera de diagnòstic seguiment de la malaltia és fent endoscòpies. Llavors estem treballant per un projecte en realitat virtual per poder preparar els nens abans de l'endoscòpia, perquè genera molta por, incertesa, i a vegades pues, no volen anar a l'hospital, perquè sigui un àmbit una mica més tranquil i més segur.
1: De fet, aquí, amb aquesta última iniciativa, hi volia entrar especialment perquè l'he trobat superinteressant. Al final és una de les accions solidàries que anirà destinada a aquest projecte doncs, concret que mencioneu, que a més va relacionat directament doncs, amb els infants i també amb la realitat virtual. Et vull preguntar més a fons, no?, en què consisteix aquest projecte, crec que es diu Nixi for Children, no?, que feu referència, i com pot ajudar els nens, no?, que s'han de sotmetre a aquestes endoscòpies constants.
0: Pues com dius, és Nixi for Children, és l'empresa, i ells hem fet el projecte que es diu Nixi, l'endoscòpia sense por, que és perquè els nens normalment, com són cada 3 mesos, tenen molta por i és per ajudar les famílies a poder portar aquesta etapa o aquesta època que ens toca complicada, sobretot al principi, no? A través de realitat virtual podran veure des que arriben a l'hospital fins que surten tot el que passarà amb Nixi i Pixi, que són els dos ninos de realitat virtual, on amb realitat i amb explicant i jugant poden fer al nen el trajecte perquè pugui veure abans d'anar a l'hospital.
1: Clar, trobo molt valenta aquesta iniciativa, sobretot fent referència a nens, i que avui en dia la tecnologia està doncs, amb tots nosaltres, doncs, que aposteu per la realitat virtual, en aquest cas amb Nixi for Children. Doncs és una iniciativa doncs, molt valenta, perquè tu ho acabes de comentar, parlem d'infants que han de passar per endoscòpies cada pocs mesos, 3 mesos, has comentat. Quin impacte psicològic pot arribar a tenir això en un nen, clar?
0: Molt. Molt. Llavors, és el que vam parlar, no? Després de moltes percepcions de les famílies quan parlem i quan els professionals, perquè ens juntem a vegades en congressos i així parlem, pues vam veure aquesta necessitat, no? Aquesta eina d'acompanyament, de suport i d'educació en salut perquè els nens no tinguin tanta por, no? Perquè ho veurem reflectat, perquè arrel d'això amb la societat mèdica de digestius pediàtrics farem un estudi perquè es pugui demostrar realment que són eines que ens poden ajudar a fer aquest acompanyament i que els nens no tinguin aquest neguit o que han de patir, no? I aprofitant, com tu dius, que ja que tenim tots aquests avanços i que en moltes ocasions els nens pues, fan un mal ús, pues que aprofitarem això per poder donar suport i acompanyament i que també hem d'avançar, no? I això ens dona el suport per poder avançar.
1: per acabar, Zoraida, quin missatge t'agradaria fer arribar, especialment avui, que és el Dia Mundial, doncs, a les famílies que conviuen amb aquesta malaltia, com és el teu cas, o que potser encara no saben què els passa?
0: Pues sí, perquè hi ha moltíssima gent que pateix la malaltia sense saber-ho, perquè han fet adaptacions alimentàries, que és una de les coses que a la campanya mundial diem, no? Que menjar no hauria de fer mal ni hauria de ser un acte de por. I que en moltes ocasions, jo sempre ho dic, no? L'empatia és molt important. Nosaltres a les estovalles solidàries hem posat COME, que són les sigles de comer, observar, mobilitzar i empatitzar, perquè no tothom menja ràpid, perquè aquestes, o sigui, no poden menjar ràpid, no poden menjar trossos grans perquè poden tenir una impactació alimentària. Llavors, no, una mica que no tothom és igual, i però no vol dir que sigui un problema. O sigui, en moltes ocasions ens hem d'adaptar i hem de tenir una mica d'empatia i mirar al costat sempre que podem.
1: Doncs, Zoraida, moltes gràcies per parlar amb mi avui, sobre, especialment avui, sobre aquesta malaltia, i esperem que totes aquestes iniciatives i projectes, doncs, tirin endavant amb molt bona cara i amb molt bons ulls.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat i us esperem en el concert, que és el primer de la temporada, o sigui, obren temporada amb nosaltres, amb moltes novetats i amb moltes sorpreses, i la música sempre ens acompanya i ens ajuda quan tenim un moment dolent. Llavors, per això també és el concert benèfic, perquè hi ha una causa benèfica per poder donar aquest acompanyament, i que millor amb la música i cantant.
2: I quan falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, anem al Tal Dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, tu què tal? Com va tot?
3: Home, ja de divendres amb moltíssimes ganes d'aquest cap de setmana, amb moltíssimes coses a fer, però abans amb ganes de com sempre, explicar-vos cosetes a les efemèrides.
2: Perfecte, així m'agrada, Marc. Aviam, comencem felicitant a famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte. Comencem a felicitar famosos que avui fan anys, que de fet n'hi ha uns quants. I, per exemple, mira, Naomi Campbell, la model londinenca, el cantant i compositor Morrissey, que també és londinenc, l'actriu nord-americana Maggie Q, l'actor i activista madrileny Willy Toledo, i després, en clau esportiva, que sempre n'hi ha algun, l'exjugador del Barça, Arturo Vidal, que és xilè, i un dels millors tenistes de la història, encara en actiu, el serbi Novak Djokovic.
2: Déu-n'hi-do, sí que fan anys, eh? Avui tenim moltes persones que celebren el seu aniversari, un 22 de maig. Amb més coses, algun dia internacional a destacar?
3: Sí, avui se celebra el Dia Internacional de la Biodiversitat, i després, tornant després de les notícies, a les 4, escoltarem una entrevista que va relacionada amb el tema de biodiversitat, perdó que no em sortia la paraula, natura i cuidar els ecosistemes.
2: Molt bé. No, és que hi ha a vegades algunes paraules que... Mira, avui, per exemple, precisament venim de l'entrevista amb la Zoraida Gómez, no? La sufagitis eosinofílica, que és una paraula que m'he hagut de repetir 10 cops, no? Per no equivocar-me, perquè de fet és complicada. Sí, hi ha paraules
3: que s'atreveixen. L'has de tallar potser a l'inici per la meitat, i quan et surtin les dues per separat, ajuntar-les. Sí.
2: Exacte, això és una bona tècnica, veus? Marc, aviam, què podem explicar avui? Quines efemèrides tenim sobre la taula?
3: Doncs mira, seran dues relacionades a música, però només la segona. Òbviament escoltarem música, jo crec que us agradarà molt la cançó, però primer expliquem-ne una altra. Anem al segle XIX, al 1813, que va néixer el compositor alemany Richard Wagner, que va transformar el gènere de l'òpera amb obres molt llargues, com la del cicle de quatre òperes, Der Ring des Nibelungen... Ja comencem amb les paraules en alemany.
2: Nibelungen!
3: Nibelungen, exacte. No sé com es pronuncia exactament. Veus, aquesta me l'havia practicat abans de fer un directe, però quan toca fer un directe o vas massa ràpid, malament.
2: Jo crec que és Der Ring des Nibelungen.
3: Vale, doncs ja si torna a sortir alguna així, te la deixo fer tu. Ah, mira, en ve una després, eh? Va, seguim. Això, amb el cicle d'aquestes quatre òperes, inspirades en mites germànics i nòrdics, amb una duració en total de 15 hores. Feia unes obres d'òpera llarguíssimes, Richard Wagner.
2: Déu-n'hi-do, 15
3: sí, sí.
2: hores, eh?
3: Moltes, moltes. Ja tens temps de... Vaja, has de portar tots els àpats allà i fins i tot el coixí, perquè jo crec que alguna clapadeta et pots fer. Obres dramàtiques on hi havia, però, de tot. Eren molt riques. Música, poesia, escenografia i narrativa. I formaven, evidentment, una obra d'art total. I va impulsar la creació del seu propi teatre, el Gemma Endavant.
2: El Bayreuth Festspielhaus. No?
3: Sí,
2: crec que es diria així.
3: Sí, sí. Tu crec que, a més, hi poses el toc a Alemanya. Has fet Alemanya a l'escola?
2: Sí. Es nota, oi?
3: Has fet un sí una mica alemany, també.
2: 4 anys, a l'ESO.
3: Ah, va, doncs ja està, te'ls deixo tots per tu. Inaugurat el 1876, aquest teatre, pensat específicament per representar les seves obres amb una acústica innovadora. I, per últim, va influir enormement la música posterior a compositors tan coneguts com Richard Strauss i fins i tot a bandes sonores de cinema modernes que van rebre la influència del seu estil intens i dels seus leitmotifs, que són temes musicals associats a personatges o idees.
2: Molt bé, anem amb la següent efemèride.
3: Va, anem fins fa només 4 anys enrere, al 2022, Harry Styles, que triomfava amb l'àlbum Harry's House. L'àlbum inclou alguns dels seus grans èxits, Late Night Talking, Music for a Sushi Restaurant o As It Was, i justament d'aquesta última és la que escoltarem, As It Was, que va dominar les llistes internacionals durant molts mesos, i Harry's House va acabar guanyant el Grammy a Àlbum de l'Any 2023. També va consolidar el pas de Harry Styles, d'exmembre de One Direction. Ell va passar a ser una de les grans estrelles del pop actual. I ara, com dèiem, escoltarem aquest As It Was, que parla sobretot del canvi, la solitud i la sensació que les coses ja no són com abans. És a dir, tot i que és un tema, Gemma, molt alegre i ballable, la lletra és bastant melancòlica.
2: Aquesta cançó ha sonat moltes, moltes, moltes vegades per la ràdio, eh? Mira,
3: sí,
2: que pel títol no la ubicava i ara mateix que l'estem escoltant de fons és irreconeixible, eh?
3: Sí, a mi m'agrada molt Harry Styles i, per exemple, aquesta de It Was l'escoltaves molt a la ràdio, te la pots posar a Spotify quan vas en un trajecte amb cotxe. Jo crec que, bé, això que Harry Styles té unes cançons, això que enganxen, no?, en general, i aquesta
2: sí,
3: de It Was ho és totalment, a més per Instagram també segur que l'has escoltat mil vegades.
2: Sí, i mira, precisament n'has presentat una altra, Music for a Sushi Restaurant. Aquesta cançó m'agrada molt perquè és molt diferent. És una cançó com molt poc convencional.
3: Sí, exacte, té el seu. Jo he agafat As It Was perquè és la més reconeguda, diria, però vaja, que si després podem escoltar Music for a Sushi Restaurant, fantàstic.
2: Jo crec que sí, perquè com que encara doncs, tenim un minut llarg per arribar fins a 57, què et sembla si primer escoltem As It Was i després anem amb la cançó del sushi?
3: Fantàstic.
2: Molt bé, Marc, doncs fins ara.
3: Fins ara.
2: Gràcies.

0: des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: I tot seguit el que fem quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Tu què tal? Com va aquest divendres? Amb ganes de plegar?
2: Home, ja ho has dit exacte, divendres. Tenim el cap de setmana a tocar, per tant, això sempre és sinònim de bon rotllo.
1: Exacte. Doncs va, Jordi, què ens expliques avui? De què va la Hemeroteca?
2: Sí, mira, avui us vull explicar que aquests dies, però de l'any 96, rotatius i revistes destacaven en els seus articles la inauguració de la planta potabilitzadora de Palafolls. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, recordem-ho, llavors era Artur Mas, doncs va destacar, després d'inaugurar oficialment aquesta nova planta potabilitzadora d'aigua de l'Alt Maresme, que la nova infraestructura suposaria una millora en la qualitat de vida dels habitants de la comarca. La planta, situada al costat de la Tordera, al terme de Palafolls, va ser posada en funcionament parcialment el juliol de l'any passat, és a dir, del 95, davant la urgència d'eliminar els compostos de dioxans o dioxolans trobats a l'aigua procedents dels abocaments de l'empresa Recisa de Sant Celoni. Artur Mas, que va substituir a última hora el president de la Generalitat, Jordi Pujol, no va fer referència a l'augment del preu de l'aigua que havia provocat la potabilitzadora, que costava 850 milions de pessetes. A molts municipis del Maresme, els usuaris haurien de pagar el doble per l'aigua després de l'entrada en funcionament d'aquesta nova potabilitzadora. La planta, que podia tractar cada dia fins a 60.000 metres cúbics d'aigua procedent de 7 pous de la Tordera, s'incluïa en el pla de renovació i ampliació de la infraestructura d'abastament d'aigües de l'Alt Maresme. Les poblacions que es beneficiarien d'aquest pla, en un inici, finançat al 50% per la Junta d'Aigües de la Generalitat i el Consell Comarcal del Maresme, eren Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susana, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Amb tot això, grups ecologistes, entitats ciutadanes i Iniciativa per Catalunya van formar una plataforma per reivindicar que el pagament de la planta no es carregués el rebut de l'aigua, sinó que el pagués l'empresa Recisa, responsable, com dèiem, de la contaminació del riu Tordera. La plataforma havia fet fins i tot, Gemma, una crida a la insubmissió fiscal perquè els usuaris afectats es neguessin a pagar els rebuts de l'aigua. No sé si t'atreviries tu a fer doncs una acció com aquesta, és a dir, no pago, no és culpa meva, no pago, per tant, a veure què pot passar, no? Jo crec, clar, que aquí ens tocaríem bastant el crustó.
1: Totalment. Doncs bé, a vegades a la vida ens hem de plantar, no?, i veure doncs fins on podem arribar. Jordi, com sempre, molt ben explicat, moltes gràcies per la Hemeroteca i ens escoltem d'aquí ben poc. Fins ara.
2: Fins d'aquí una estona, gràcies.
1: I cuidar la natura i l'entorn que ens rodeja és clau per tenir un planeta sa i, per tant, cal conscienciar-ne a tothom. Per aquest motiu, durant l'última setmana de maig i la primera de juny se celebra la Setmana de la Natura a Catalunya. Marc.
3: Així és, Gemma, torna a haver-hi una Setmana de la Natura i aquest any està adreçada amb el lema de Futur Viu, que és de recuperació i conservació d'espècies amenaçades. Per dur a terme aquestes activitats, l'Ajuntament s'ha coordinat amb altres entitats locals tordarenques per poder relacionar-ho amb activitats lúdiques, xerrades i tallers que es desenvoluparan al llarg d'aquestes setmanes. Per poder-ne explicar amb més detall tot això, en parlem amb la Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental. Nàdia, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I primer de tot, totes aquestes activitats que representen pel municipi de Tordera i estan lligats amb aquesta setmana, novament, de la natura.
4: Bé, doncs, aquestes activitats de la Setmana de la Natura és un dels esdeveniments més grans i més importants a Catalunya, perquè hi ha una implicació molt gran per part de tots els municipis cap a aquesta àrea de medi ambient o d'educació ambiental. I el que volem d'aquesta manera i objectiu principal és conscienciar les persones i també fer pedagogia de la importància que té el nostre dia a dia en aquesta situació d'emergència climàtica i emergència ecològica que estem patint, i el que fem és una sèrie d'activitats, i el que ens fa és aquest, és l'objectiu aquest, no? De com entre tots, amb el nostre petit gest del dia a dia i coneixent quines són les situacions actuals en aquests ecosistemes, doncs com podem aportar el nostre granet d'arena per millorar el medi ambient.
3: Anem directament ja a aquestes activitats, perquè, com dèiem, era protegir la biodiversitat que hi ha, en aquest cas, al municipi de Tordera. Quines activitats hi ha programades per aquestes pròximes setmanes?
4: Doncs, durant aquest any, ja la veritat és que hem preparat unes activitats molt, molt maques durant dues setmanes, i és això, no? No és només unes activitats per recuperar els ecosistemes, sinó que és unes activitats també per donar a conèixer la importància d'aquests. Mira, comencem amb la més gran, diguéssim, que és l'exposició fotogràfica que ha fet el Club Tordera, que és una exposició que està, el Fotoclub Tordera, que està a la Biblioteca de Tordera, i que reuneix obres de fotògrafs professionals i amateurs que capturen, doncs, la bellesa natural, la vida salvatge i els paisatges espectaculars de tot el món, no? Això ho tindrem durant tot aquest mes a la Biblioteca de Tordera.
3: No
4: cal entrada,
3: pot
4: anar tothom, perquè és una exposició oberta a tothom, i pots anar quan, doncs, durant l'horari de la biblioteca oberta. Després, el dilluns 25 de maig, tindrem una xerrada que es diu Basses, boscos, inundats, rieres, rius, el valor de les zones humides del municipi, que és a càrrec de la Fundació EMIS, una fundació, doncs, que també està molt, molt, molt implicada amb el tema dels amfibis, i que, bueno, i que ens permetrà conèixer també, doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema, no? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació. Després, el 27 de maig, el dimecres, farem una passejada ambiental. Aquesta és d'obligatòria assistència, perquè ven en Sergi Fonseca Riera, que és un agent major dels rurals de la Generalitat de Catalunya. I el que farem és una passejada. Bé, cada any ens fa una activitat, i farem una passejada fins a Can Saleta, on ens explicarà quins són els serveis ecosistèmics de la vall de Sant Tou. Anirem per carrer, quedarem tots a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat és important que se sàpiga que necessitem inscripció, s'ha de fer inscripció, i farem una caminada, i en aquesta passejada, doncs, en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona, i un cop arribem a Can Saleta, doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar, i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals, que, bueno, que en la situació en la que estem, doncs, tenim molts de riscos, i la importància d'aquesta tasca que fan els pagesos en l'ajuda a conservar aquests espais i aquesta emergència climàtica.
3: I sobretot ser-hi, a més, o sigui, anar al terreny exactament, perquè la gent
4: terreny
3: no és el mateix que t'ho expliquin, no, que ser-hi tu mentre t'ho estan explicant.
4: Evidentment,
3: allà mateix.
4: No, i a més, doncs, ens explicarà els cultius que treballa, i farem un tasteig d'aquests cultius que tenen allà.
3: Molt bé. Què més?
4: Vull dir, això estarà molt bé. El dissabte, el 30 de maig, a la biblioteca, ens fa una activitat que ens porta a fer una passejada per al bosc de Ribera de la Tordera. Aquesta és una activitat a càrrec de l'Escola de Natural del Corredor, que també cada any participen en aquesta setmana. I bé, i ens explica una miqueta, no, doncs que Tordera és un sistema complex de cursos d'aigua, aqüífers i aiguamolls, i amb aquesta passejada ens ajudarà una mica a conèixer
3: com
4: quins
3: funciona,
4: són els senyals constants, no, i com aquest estira i arronsa que s'estableix en un riu, no, com els aqüífers es van omplint, es van buidant, i com hi ha aquest equilibri entre aquests diferents espais. Tot això, al final, ens ajuda a conèixer millor els nostres espais i com mantenir-los, no? Després tenim una activitat, tenim una nova xerrada, que és el dia 1 de juny, que és la xerrada de l'excursor pirinenc a Tordera i al Montnegre, que també ho fa aquesta...
3: Fa una torderenca.
4: Fa una torderenca, sí. L'activitat la fa Natmont, també, i, bueno, és això, és que l'excursor pirinenc, doncs, que també té un paper important en aquestes zones per determinar quina és la qualitat dels ecosistemes que tenim. Després tenim el dimecres 3 de juny un taller científic familiar. Aquest també és molt recomanat, aquest també cal inscripció prèvia, i aquest és important perquè, bueno, és el títol d'aquesta activitat és Coneguem els nostres amfibis. És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has de tractar aquests amfibis, no? Normalment anem a les basses i en cap grossos els volem tocar tal, i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no?, l'ecosistema i tot. I és una manera, doncs, també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podrem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai.
3: I a més has dit familiar, així, per
4: sí,
3: tant...
4: Sí, aquí hem de venir... Està bé que vinguin nens perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais. I els papes també, perquè a vegades també...
3: Sí, tothom, no? Realment també, tothom.
4: Però tothom s'ha de consciència amb aquestes coses. I després una activitat també molt maca, que també requereix inscripció, és la que farem divendres, que ens ajudarà l'entitat Càstor, que cada any també participa amb nosaltres, que és el Cercle Astronòmic de Tordera, i farem una ullada al cel nocturn i ens ensenyaran a com utilitzar un planisferi, no? Serà una xerrada divulgativa on podrem conèixer el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
3: Tenint en compte que aquest mes d'agost hi haurà també l'arribada
4: Sí, vam fer també la xerrada de l'eclipsi fa un parell, unes setmanes també a la biblioteca, i suposo doncs, que també aquest tema sortirà, perquè a més farem aquesta activitat, que també és familiar, que cal inscripció, i a més ens quedarem allà a sopar i a passar a la fresca. Cada any fem alguna activitat nocturna. Aquesta és el 5 de juny.
3: 5 de juny.
4: Sí, sí, sí, no? Són activitats molt, molt diverses, molt, molt diferents, perquè també no t'intentes només centrar en un sol tema, i el que volem donar a conèixer doncs, és això, no? La importància que té que tenim de manera quotidiana, no? El dia a dia de cadascú i de manera individual, com podem aportar el nostre granet de sorra, per tenir més cura del medi ambient.
3: I aprofitant que tenim aquí, regidora, també, quins són ara, actualment, els principals reptes que té el poble a nivell ambiental?
4: El que passa amb aquestes coses és això, no? Amb aquestes situacions, és que estem en una situació de davallada, no? Estem perdent molta fauna salvatge, estan en perill d'extinció en moltes espècies, i no hi ha un pla concret, perquè hi ha... Vull dir, a nivell de municipi, això potser és una tasca que s'ha de fer més a nivell de Generalitat, no? Per això hi ha aquestes associacions o aquestes entitats tan grans que són paraigües de petites associacions, que han de fer ells les seves aportacions de sorra per poder
3: mantenir... Suposo.
4: Bueno, i és que econòmiques és complicat, no? És sobretot donar coneixement, no? I a partir d'aquests coneixements doncs, poder començar a restablir aquests petits espais, que és això, que són petites accions, que tampoc cal fer coses grans, però que tothom estigui conscienciat de quina és la seva acció per tal de millorar aquesta situació.
3: I després d'aquesta setmana, no sé si l'Ajuntament també té preparades algunes altres iniciatives o activitats al llarg de l'any, o aquest estiu, per exemple, a nivell ambiental.
4: Bueno, a nivell ambiental estem preparant ja la setmana de la sostenibilitat, que si no recordo malament és a l'octubre, i tenim també ja programades dos o tres activitats per aquella època que ens agafa la sostenibilitat, la de residus, uh-huh, i un parell d'activitats més que ja estem preparant. A més estem amb una noia que ens va enviar una informació d'activitats que feien molt molt curioses també per donar a conèixer i per donar aquests valors a la gent.
3: Molt bé. La primera activitat, bé, el Fotoclub, recordem-ho, l'exposició fotogràfica, sí, més ben dit, fins al 12 de juny, però la primera ja serà el pròxim dilluns.
4: El pròxim dilluns tenim la xerrada, que és a la biblioteca a les 6:30. Tota aquesta informació la podem trobar a la pàgina web de l'Ajuntament. A més, a cada activitat et posa el correu on t'has d'enviar per poder inscriure't. Per tant, és molt fàcil. I sobretot aquestes que requereixen inscripció, que s'apunti la gent perquè les places es van esgotant, i són activitats que es poden fer en família i que són molt interessants.
3: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta Setmana de la Natura.
4: Moltes gràcies.
3: Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, gràcies per ser una vegada més a l'Ona Maresma.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Martí Capçada. Martí, endavant.
5: Doncs sí, Gemma, estem aquí amb la Mireia González, la nostra experta en cinema, així que donem-li la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
6: Bona tarda, com estàs?
5: Doncs bé, amb ganes de que ens facis una miqueta 5 cèntims de les recomanacions d'aquesta setmana, ja que ve una setmana amb pont festiu. Per tant, encara tindrem un dia més per disfrutar d'aquestes propostes que ens facis. Així que, si et sembla, comencem.
6: Sí, comencem parlant de les estrenes que han arribat aquest divendres, concretament de dues, i començarem amb una pel·lícula de terror nord-americana que es diu El Pasajero Nocturno. Ens explica la història d'una parella que presencia un brutal accident nocturn a la carretera. Després d'un sospita que una presència estranya, coneguda com el passatger nocturn, el segueix i convertirà el seu viatge en un malson.
5: És a dir, primera proposta, una d'aquestes propostes ja ens portes d'intriga i suspens, eh? Comencem forts.
6: Sí, una pel·lícula de terror, així també de vegades ve de gust, no? Poder veure una pel·lícula de terror al cinema, una mica diferent, però passar una mica de por.
5: Diries que és més d'aquelles pel·lícules de terror, de susto, o és més d'intriga o de suspens, de potser de descobrir a veure qui és aquest passatger, o com ho catalogaries tu, Mireia?
6: Jo crec que seria més de l'estil de la primera que has comentat, és més d'espantar, és aquest tipus de pel·lícula que estàs tens tota l'estona perquè no saps ben bé per on et sortirà aquest personatge nocturn, que sembla més una presència estranya, no? Més com un fantasma.
5: És a dir, millor anar-hi acompanyats, per aquesta primera pel·lícula. Molt bé,
6: sí,
5: doncs...
6: Sí, per descomptat, sí.
5: Li donarem una oportunitat. I per aquells que potser siguin més cagadubtes i no els agradin tant les pel·lícules de terror, ens portes una segona proposta que, si no m'equivoco, sí, es diu Cowgirl.
6: Sí, en aquest cas, tot i aquest títol, és una comèdia dramàtica espanyola que està dirigida per Cristina Fernández Pintado i per Miguel Llorenç. Està protagonitzada per Isabel Rocati i Pep Moner i Carlos Cuevas, entre molts altres. Ens explica la història de l'Empar, una grangera de 60 anys que necessita que la seva vaca, Tona, quedi prenyada per no perdre la granja. Per aconseguir-ho, demanarà ajuda a en Bernat, l'amo de la granja més gran de la zona.
5: És a dir, una situació que probablement s'hi han trobat moltes famílies, sí, grangeres.
6: Sí, una situació que parla de la subsistència, no?, del món rural, diguéssim. I a partir d'aquí, doncs, una història així bastant curiosa, protagonitzada per una vaca.
5: M'agrada. Jo que vinc de família de pagesos, que aquestes pel·lícules que se'ls dona eco al món rural, les apoyem i li donarem també una oportunitat. Has dit Carlos Cuevas, que sí, ara podem, queda molt lluny això, però és el famós Biel de Vent del Pla, no?
6: Sí. Quan era molt petit, no?, uns 8 anys potser, ara ja s'ha fet molt gran, ha fet molt de cinema i molta televisió, doncs també el tenim en aquesta pel·lícula.
5: Sí, i ha fet una gran carrera, eh? O sigui, és d'aquells, sí, que bueno, i el que li queda, perquè encara és molt jove, però sí que se li ha quedat una mica. Jo allà on el veig recordo aquell nen de Vent del Pla, no sé si tu ho seguies, la sèrie,
6: sí,
5: però...
6: Sí. És que, a més, la cara, la fesomia no li ha canviat gaire. És molt fàcil reconèixer-lo, no? Dius, mira, el nano de Vent del Pla, que potser a ell li fa una mica de ràbia, no? Però és veritat, la cara la manté bastant, eh?
5: Bueno, doncs veurem en aquesta pel·lícula com ho fa tant ell com tot el repertori que ens has dit. I, de moment, de pel·lícules d'estrena al cinema tenim aquestes dues. Però ens has portat també, per aquells que siguin més de veure una pel·li amb la manteta des del sofà de casa, tres propostes en streaming, correcte?
6: Sí, hi ha tres propostes en streaming d'aquestes últimes setmanes. I la primera és Bala Perdida, que és una pel·lícula que podem trobar a Amazon Prime Video, a Rakuten TV i a Movistar Plus. És una comèdia negra nord-americana que està dirigida per Darren Aronofsky, basada en el llibre de Charlie Houston, que també escriu el guió. Ens situen a Nova York als anys 90, en Ham Thompson, una exestrella del béisbol a l'institut, ara és cambrer en un local de mala mort. Quan el seu veí li demana que cuidi el seu gat durant uns dies, no s'imagina com se li complicarà la vida. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Austin Butler i Zoe Kravitz.
5: És a dir, diries tu, Mireia, que és una d'aquelles històries poder d'èxit i fracàs de potser algú que apuntava maneres al béisbol i però se li ha complicat més la vida? O com ho explicaries tu?
6: Sí, podria ser el que exactament dius, però a més es barreja amb una història de gàngsters. Tampoc diem gran cosa per no desvetllar res, però aquest gat porta cua, és a dir, una història darrere que se'ls complica una mica amb uns gàngsters.
5: Carai, ja m'agrada que ens deixis així una mica també amb la intriga, així no fem spoilers i donem l'oportunitat a tothom qui la pugui veure, que repetim, Bala Perdida la podrem veure per Amazon, per Rakuten TV i per Movistar Plus.
6: Correcte,
5: Anem ara a la següent proposta, que si no m'equivoco és La gran Lillian Hall.
6: Sí, en aquest cas la podem veure a Movistar Plus, a Filmin, Amazon Prime Video i Rakuten TV. És un drama teatral nord-americà que està dirigit per Michael Christopher i protagonitzat per Jessica Lange com a gran estrella. La Lillian Hall és una actriu que no ha deixat de fer mai el que més li agrada, que és actuar a Broadway. Però en els assajos previs a la seva pròxima representació, un seguit de situacions conspiren en contra seva.
5: D'acord, és a dir, una altra categoria, o sigui, aquesta setmana toquem una mica totes les tecles, eh?
6: Sí, en aquesta història trobarem una peça com més teatral, no? És a dir, si ens agrada l'actriu Jessica Lange, que és una gran dama del cinema, doncs aquí la trobem interpretant una gran actriu de teatre, o sigui, és la seva vessant potser més de contacte amb el públic, més directe, no? I en aquesta, doncs, la seva vida una mica se li complica i aquestes coses. Però bé, és una història interessant.
5: Tu, Mireia, per suposat, del món del cinema, et deu encantar, però no sé si el teatre també el consumeixes o t'agrada igual o poder no t'acaba de fer el pes.
6: A mi m'agrada més el cinema que el teatre, tot i que, bé, aquest contacte així més directe amb el públic està molt bé, perquè trobo que també és una experiència molt viva, jo prefereixo el cinema.
5: Va, està bé, per gustos colors. Anem a l'última proposta que ens portes aquesta setmana, per qui no li hagi convençut cap de les anteriors, que és la de Sin Piedad, que la podem veure a Amazon Prime Video i a Rakuten TV.
6: En aquest cas, doncs, és un thriller de ciència-ficció nord-americà que està protagonitzat per Chris Pratt i Rebecca Ferguson. En un futur pròxim, un detectiu és acusat de l'assassinat de la seva dona. Durant 90 minuts haurà de demostrar la seva innocència davant d'una jutgessa creada per intel·ligència artificial. És una història, com deia, de ciència-ficció en què toquen el tema de la intel·ligència artificial.
5: Molt bé, també un tema que portarà cua i ja que en el nostre dia a dia cada cop hi té més cabuda, suposo que també aniran sortint cada cop més pel·lícules que toquin aquest tema.
6: Sí, de fet ja n'hi ha unes quantes, que bé, doncs, és una cosa que ens trobem en l'actualitat, que bé, sembla que cada dia, doncs, més i més coses ens arriben d'intel·ligència artificial i el cinema tampoc en pot quedar al marge.
5: Doncs molt bé, Mireia, fins aquí les 5 propostes que ens has ofert a l'Ona Maresma per aquesta setmana, que, com hem dit al principi, és setmana de pont. Per tant, encara tindrem més temps per donar-los una oportunitat. Mil gràcies, com cada setmana. I ens escoltem la setmana vinent amb més propostes.
6: I tant que sí, que vagi molt bé.
5: Adéu, una abraçada.

0: Doncs va, anem a fer el repàs a la pregunta del dia, a veure si tenim en Sergi Ferrer per aquí. Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Recorda'ns que estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
1: Doncs preguntàvem si participaríeu a un concurs televisiu i molta gent, de fet més gent, ens ha dit que no, que sí, o sigui que no estan en l'equip d'en Martí.
0: Ah, veus? Doncs mira, més gent que diu que no hi participaria. Aquí tenim per aquí a l'Ona Maresma, que pugui dir la seva.
2: Doncs a mi... Perdó.
0: En Martí i en Marc. Marc, digues.
2: Abans, jo amb en Martí sempre és una caixa de sorpreses, eh? Em va explicar que havia participat al Gran Dictat. M'encanta el Gran Dictat, Martí.
3: És més, et diré una cosa, Marc.
2: Va.
3: Vaig participar al Gran Dictat i em van treure a l'APM per haver anat al Gran Dictat. Perquè...
2: Buah, vaig a buscar-ho.
0: Explica'm per què.
4: Volem recuperar aquest vídeo. Jo vull veure aquest vídeo.
2: Passa'l pel grup.
3: Mira, sí. Tenim un sopar pendent, així que si voleu us l'ensenyo allà, així ja tenim tema de convers.
2: Ara.
3: Però...
0: No vols dir el que vas dir?
3: Vols fer
0: esperar-los?
3: Sí. No, ja ho dic i després ja us l'ensenyaré. Però la qüestió és que jo vaig anar a l'edició de nens, perquè ara ja fa uns quants anys, i per Nadal feien com un Gran Dictat, però que es deia el Petit Dictat. I, a veure, és que em fa una mica de vergonya.
0: Però no, és molt bo, és molt bo.
3: Hi havia una prova que et feien una pista i després un sinònim de la resposta d'aquesta pista com a també pista addicional. I la pregunta era, a veure si us sabreu, si me la sabeu dir vosaltres, va. La pregunta era, fruits ovalats molt, molt refrescants. I el sinònim era pits. O sigui, què diríeu vosaltres, companys?
2: Melons, no?
3: Vale, molt bé.
4: Sí, no?
3: Sí, molt bé. Correcte, el Marc s'hagués endut els punts. Què passa? Que jo, en la ment d'un nen de 15 anys o així, vaig veure pits, no se'm va passar pel cap cap fruita, i no em va sortir una altra idea que dir tetes. O sigui, com a fruits refrescants molt ovalats. Què passa? Que el presentador, l'Òscar Dalbau, doncs li va fer molta gràcia i em van treure aquest petit fragment i vaig estar a l'APM allà unes setmanes, que bueno, no us podeu ni imaginar, a classe ja era el de les tetes, eh?
0: És que, bueno, clar, jo he vist aquest vídeo que Martí recupera, el sisplau, i envia'l pel grup, però és que la manera en què respons i dius tetes és
3: clar,
0: boníssim.
3: Perquè jo sóc conscient que no és tetes. Perquè, o sigui, jo mateix penso, vale, un sinònim de pits és tetes. Però clar, no em ficaran tetes com a resposta. Però se m'acabava el temps i jo volia guanyar i vaig dir, bueno, pues, dic alguna cosa abans que quedar-me callat. I clar, ho dic d'una manera que me'l quedo mirant com rient, com dient, bueno, no serà això, però la deixo anar.
4: Però escolta, per què l'APM no recupera ja aquest tall i el torna a posar en els programes actuals,
0: oi,
4: per
0: tant.
4: Favor? Com
3: mira, el
4: recurrents.
3: Tall de l'APM no l'he sabut trobar mai més. O sigui, el vaig veure en directe, jo el primer cop jo estava fent els deures i em va sonar que estava a la tele de fons, i un altre dia que em vaig tornar a sortir, però no l'he sabut recuperar a internet. Però el del Petit Dictat sí que ja us el passaré al programa sencer, que us fareu uns riures, això segur.
0: I tant, doncs Martí, és que és boníssim, eh? O sigui, és una anècdota que crec que la podràs explicar gairebé fins que siguis un avi, o sigui, no passarà mai de moda, aquest tema.
3: Sí, la veritat és que ara, en el seu dia, vaig passar una mica de puro, però ara em fa gràcia tenir com més contingut millor.
0: I breument, en 20 segons, Marc, tu participaries en un concurs o no?
2: Sí, de fet, el Gran Dictat m'encanta, i el que volia comentar, i ara que m'ho dius, ojalà tant de bo el tornessin a fer, i l'estic fent a l'escola, amb els nens de primer d'ESO.
0: Ah, veus,
3: que
0: bé.
3: Que guai.
0: Bona iniciativa, molt bé.
2: Sí.
0: Doncs a veure si es recupera aquest concurs a televisiu, perquè si es recupera segur que Marc Tresserra s'hi apunta.
2: 100%.
0: Companys, gràcies per tot, ara tornem, fins ara.
3: Fins ara.

0: l'emissora que t'escolta.
1: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: Ràdio Tordera.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
9: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma. Jordi Pratsavalls, què ens proposes avui?
10: Sí, Gemma, com cada divendres, doncs, cita amb el teatre i avui parlant de teatre familiar, perquè us convido a venir a Palafolls a compartir l'últim espectacle del cicle Escena 9. Aquest diumenge, al Teatre de Palafolls, arriba el professor Bromera amb la companyia Malabufa, una sessió de teatre familiar que combina bombolles de sabó i bon espectacle amb titelles. Ens ho explica un dels components de la mateixa companyia, el tenim al telèfon, és l'Agustí Santlleí. Agustí, molt bona tarda. Benvingut a l'Ona Maresma.
11: Hola, bona tarda. Què tal?
10: Gràcies per ser amb nosaltres. Per parlar una miqueta d'aquesta proposta de teatre familiar, si no m'equivoco, que barreja una miqueta de tot. Titelles, bombolles, crec que també he vist per aquí, contes... Explica'ns una miqueta què és el que veurem del teatre de Palafolls.
11: Primer de tot, gràcies per trucar-nos. Nosaltres, la companyia Malabufa neix una mica amb la necessitat de... Jo portava molts anys treballant amb bombolles de sabó, amb altres companyies, i de sobte doncs, va aparèixer la necessitat de buscar la meva manera d'expressar. I vaig començar amb un conte sobre l'aigua i el sabó, que és una cosa com molt més per la canalla. Després vaig començar a buscar altres maneres de explicar què és el sabó, perquè tothom el coneix, però quins ingredients el componen, i això, doncs, jugant, sempre des d'una perspectiva de jugar i de passar-nos-ho bé i de fer un espectacle visual, que com són les bombolles, doncs juguem a fer una conferència sobre les bombolles de sabó. I aquí apareixen tots els elements.
10: No, ara t'estava escoltant aquell moment de les bombolles de sabó que tots, a petits i a grans, hem de dir, ens deixa embadalits quan ho veiem del de l'escenari, però que de totes maneres també ho conjugueu amb altres elements. Jo entenc que és una molt bona manera de captar el públic, com dèiem, tan petit com gran, no, Agustí?
11: Sí, faig una mica de recorregut. O sigui, les titelles estan dirigides als més infants. A partir d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, per com són, perquè esclaten, tot jugant. I després hi ha tota una part, sí, que és la part aquesta més visual, més màgica. Intento, a part de posar-hi una mica de ciència, ciència bàsica, però ciència, també posar aquesta part més que tenen les bombolles, que és més sentimental, o que té més records, no? De tothom a la infantesa ha vist una bombolla de sabó, ha jugat amb una bombolla de sabó, doncs portar-ho també cap aquí, no? Fer un ventall ben gran de diferents maneres d'observar i de jugar amb les bombolles de sabó.
10: Agustí, tu deies, a tothom ha jugat amb una bombolla de sabó, és veritat, però crec que no arribem a fer un mínim com el que podrem veure dalt de l'escenari i el que fas tu, perquè en aquest cas, ostres, hem pogut veure algunes fotografies, algun petit tastet, i surten bombolles de sabó relativament molt grans, Agustí?
11: Sí, bueno, clar, també és portar-ho a l'espectacularitat d'un escenari, no? O sigui, també nosaltres el que pretenem és, a part de passar una bona estona, pues anar una mica més enllà del que es pot fer. També des d'una part sempre és això, és un professor que fa una conferència molt afable i que juga amb l'espectador. O sigui, l'espectador també juga, també entra en aquest joc, no? Ja et dic, a part de treure voluntaris, doncs després hi ha tota aquesta part més visual que també no és només perquè els infants, sinó que els infants de 0 a 99 anys s'ho passin bé.
10: Precisament aquí volia anar, Agustí, no vull deixar passar l'oportunitat de recordar que el públic també participa, és part activa d'aquest espectacle, és a dir, qualsevol de nosaltres podem ser triats per pujar dalt de l'escenari i jugar amb el professor Bromera, en aquest cas, amb tu, doncs amb aquestes bombolles de sabó, no?
11: Sí, no, és que això no és una cosa de jo ho faig i vosaltres mireu. No. Aquí, com l'espectacle està plantejat com una conferència, una conferència, com diu el professor, interactiva. O sigui, que no és només venir a observar, sinó que també és participar i també és jugar i és, ja dic, durant 55 minuts, una hora, passant-s'ho bé, disfrutar tots, no només allò de no, això és per la canalla, ells, jo m'estic aquí sol. No, aquí estem tots jugant fins a l'últim moment.
10: Una part imprescindible de ben segur d'aquest espectacle, a part de les bombolles de sabó, és la part actoral, no? El mateix professor Bromera, que en aquest cas, si no m'equivoco, fas tu, Agustí. Jo ara llegeixo una frase que diu molt el professor Bromera, que diu: no deixeu mai d'aprendre, descobrir i sobretot de jugar. És un professor especial, és un professor que entenc que disfrutes fent-lo dalt de l'escenari, no?
11: Sí, home, si t'hi fixes, és professor Bromera, i hi ha implícita la broma dintre d'aquest joc, no? O sigui, que és una cosa que, bueno, que parlo de ciència, parlem de sentiments, juguem molt, però, bueno, des d'una part de broma, de divertir-nos, i no es pretén res més que passar una bona estona i conèixer una mica més les bombolles de sabó, bàsicament. Vull dir, ja et dic, és una qüestió de passar-nos-ho bé, de jugar i que tothom sortia amb un bon regust de boca. I aquestes frases que diu el professor Bromera al final, no? És molt important, crec jo, moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva, i el d'aprendre sempre és important, de conèixer i sobretot de jugar, no? Que és l'essència de l'ésser. De l'ésser humà.
10: Agustí, deixa'm fer una mica d'històric i parlar una miqueta de tu, perquè d'on ve la teva història amb les bombolles de sabó? Perquè abans de la presentació ens deies: ja fa molt de temps que jo jugava amb les bombolles de sabó, fins a arribar a aquest espectacle que és l'actualitat, no? El professor Bromera. Però com neix aquesta relació entre l'Agustí i les bombolles de sabó?
11: Doncs jo vaig començar fa molts anys que faig teatre de tota manera, teatre per familiar, teatre per adults, he fet sèries, pel·lícules, bé, un actor a l'uso de, bueno, un actor que va buscar. I de sobte se'm va presentar l'oportunitat d'entrar a la companyia Pep Pou, a fer bombolles de sabó.
10: Mm-hmm.
11: I vam estar, doncs, vaig estar a la companyia 15 anys, em sembla, o 15 o 16 anys, ja ni me'n recordo.
10: Mm-hmm.
11: I, bueno, clar, la línia de la companyia Pepou és una, no? I al final, doncs, clar, neix la necessitat de que, després de tota l'experiència d'haver voltat tot el món, d'haver estat a Port Aventura, d'haver fet mil espectacles de bombolles de sabó, després hi arriba un moment que dius, ostres, a mi m'agradaria experimentar cap a la meva manera d'ensenyar-ho, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, va néixer una mica la companyia Malabufa, que també és un joc de paraules, perquè és Malabufa, però amb dues Fs, com les òperes bufes italianes, no? Que és una mica una òpera de broma. I també va néixer una mica també així com una broma, no? Com, bueno, un actor que sap fer un fet diferencial, que és fer bombolles. Dic, bueno, doncs, pues, posem-hi la meva manera de veure el món.
10: Uh-huh.
11: I a partir d'aquí, compartir-ho, bàsicament.
10: A més, ara estava pensant que un espectacle d'aquestes característiques no sempre és el mateix. M'explico, perquè al final hi ha coses que no pots controlar tu dalt de l'escenari ni com a actor, per exemple, amb la participació dels més menuts, no? Quan pugen dalt de l'escenari, permet'm l'expressió, són no incontrolables amb el mateix sentit de la paraula, però clar, quan tu li fas una pregunta pot haver-hi múltiples respostes i sempre és diferent, no? En aquest cas, també com a actor deu ser interessant aquesta part.
11: Sí, bueno, és que és una part que sempre m'ha interessat molt, no? La improvisació, la de sobte com surts dels problemes o, entre cometes, que pot sorgir en un espectacle que està viu. O sigui, jo sempre he reivindicat el teatre és una cosa viva, que la gent que ho veu, ho veurà i es pot fer de mil maneres, i en aquell moment es fa així i és únic. I a mi m'interessa molt, com a actor també sempre m'ha interessat molt, això, doncs, la improvisació, la incertesa de què passarà dalt d'un escenari, no?
10: Mm-hmm.
11: Jo tinc un camí a recórrer, però deixo que el públic participi i també formi part de l'espectacle, que és crec que és el bonic del teatre, no?
10: Mm-hmm.
11: No és una pel·lícula que està allà i quan s'ha acabat. No.
10: Mm-hmm.
11: Hi ha una part que a mi m'interessa molt de contacte, de comunicació, de disfrutar entre tots, que no només sigui, bueno, bé, faig això i ja estic, me'n vaig cap a casa.
10: Mm-hmm. Una part molt interessant d'aquest espectacle, sens dubte, el professor Bromera, aquí a Palafolls, el podrem veure aquest diumenge a les 12 del migdia, recordo, i això també és important, amb entrada lliure per tots aquells menuts i grans, sobretot insisteixo en això, que vulguin veure aquest espectacle. Agustí, doncs, per tots aquells que ens estiguin escoltant, què els hi diries? Com podríem insistir? Si encara tenen dubtes, que jo crec que no és així, però per aquells indecisos encara, què els hi diríem?
11: No, que vinguin, que els hi asseguro que passarem una bona estona i veurem bombolles, que sempre és màgic, i també disfrutarem entre tots, grans, petits, i sobretot jo, que sóc el professor Bromera.
10: Home, i

0: escoltar-lo i per molts anys.
1: Home, i tant, que per molts anys sigui. El professor Bromera aterra a Palafolls aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al Teatre del nostre municipi dins el cicle Escena Nou. Avui n'hem parlat amb l'Agustí Santlleí, que és, doncs això, el professor Bromera. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Agustí.
0: A vosaltres, ens veiem, gràcies.

0: dediquem l'últim espai d'avui a parlar d'educació i en concret parlem de Dafnis, o popularment conegut com a Puces d'Aigua. L'alumna de l'Institut Ramon Turró, Mar Mediavilla, ha estat premiada per un treball de recerca que involucra aquests animals. Avui l'entrevistem a l'Ona Maresma.
1: Bé, recentment s'ha fet entrega dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat als alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i també l'Escola Badruna. Avui parlem amb una de les guanyadores d'aquest premi, la Mar Mediavilla Puello, que, de l'Institut Ramon Turró, que ha presentat el seu treball Dafni, solució problema, Dafnia magna, com a organisme model per experiments científics. Tela, amb el nom una mica estrany, però tenim aquí a la Mar, que ens ho explicarà. Benvinguda.
2: Bon dia.
1: Bé, en primer lloc, què són exactament les dàfnies?
2: Bueno, les dàfnies són petites puces d'aigua, són crustacis que realment són molt interessants perquè tenen un cos transparent i això permet poder observar els seus batecs en directe sense necessitat de fer cap intervenció ni fer-se mal.
1: És a dir, són puces d'aigua que les trobem principalment a aigua dolça.
2: Sí, són puces com les que coneixem nosaltres, convencionals, terrestres, és el mateix, més o menys, però que viuen al mar, sobretot en aigua dolça, perquè són, serveixen d'aliment per als altres peixos més grans d'aigües dolces.
1: Per què vas decidir plantejar-te fer un treball sobre les dàfnies?
2: Doncs jo inicialment, quan vaig començar el batxillerat, no sabia ben bé què eren les dàfnies, però el que tenia clar era que m'interessava molt la branca de la salut. Sempre m'ha interessat molt investigar els problemes fisiològics que tenim, però a vegades és complicat en el nostre nivell, que no som estudiants a la universitat, sinó que estem al batxillerat, trobar una manera d'investigar aquests problemes i trobar una part teòrica, que sí que és fàcil perquè tenim molts recursos avui en dia, però trobar una part pràctica que ens permeti investigar alguna part del nostre cos és realment molt complicat perquè no tenim aquests recursos. I les dàfnies vaig estar investigant i vaig trobar que eren un model, un organisme model, sobretot era adequat per a estudiants. Aleshores, va ser aquest el motiu per començar a centrar la meva recerca en aquest organisme.
1: Val, tinc entès que les dàfnies són útils dins dels experiments científics. Ens pots explicar per què? Per què són tan útils?
2: Doncs les dàfnies, com ja he dit, una de les avantatges que presenten és tenen un cor miogènic, és a dir, és la capacitat intrínseca dels mamífers, és a dir, tenim coses en comú. No només ens permet observar el seu cor, sinó que també compartim el tipus de cor que tenim. També vale. Compartim molts gens, una part del nostre genoma és compartit, i una altra cosa que és molt important és que són organismes extremadament sensibles. Això vol dir que són indicats per estudis de toxicologia de l'aigua o estudis d'efectes que poden tenir determinades substàncies perquè són molt sensibles a canvis en la temperatura, en el pH, en la llum, en
1: Val.
2: Tot.
1: Entenc que ja s'han fet llavors experiments amb les dàfnies, amb aquestes puces d'aigua.
2: Sí, sobretot a nivells més universitaris sí que s'han fet molts estudis arreu del món utilitzant dàfnies per estudiar la toxicologia de l'aigua. I en el nivell de batxillerat s'havien fet estudis previs estudiant diferents substàncies. No havia trobat cap treball que justament estudiés les que jo he estudiat i cap treball que se centrés en el manteniment. Sovint centrant molt en els resultats obtinguts, però mai explicaven el procediment, el manteniment que s'havia de fer per obtenir uns resultats correctes.
1: Val. El mateix, voldria preguntar com et vas plantejar el treball, és a dir, quins objectius et vas plantejar i també si et pregunto si vas assolir aquests objectius.
2: Doncs els meus objectius principals van ser comparar el cafè i el tèmatxa, perquè el cafè és una beguda líder mundial des de fa molts anys i el tèmatxa és una beguda que recentment s'ha popularitzat i normalment les empreses que venen tèmatxa per intentar establir com una competència amb el cafè, diuen que l'efecte de la cafeïna que proporciona el tèmatxa és com més durador. No proporciona un pic com el cafè que s'esvaeix en unes quantes hores, sinó que és molt més durador. Aleshores, el meu objectiu principal era comparar

0: aquestes dues substàncies. I també estudiar si la Dafne era un organisme model realment adequat per al meu nivell. Aleshores, realment, al final, després de fer tots els experiments, que vaig fer moltes pràctiques amb diferents concentracions de cafè, de té matcha, vaig comptar els batecs, realment vaig veure que no podia establir un patró entre totes les dàfnies, eren molt sensibles. Aleshores, si una augmentava després de prendre el cafè, no m'assegurava que l'altra anés a augmentar d'una mateixa manera. Aleshores, aquest principal objectiu al final va acabar quedant com en segon pla i realment em vaig centrar més en estudiar un manteniment adequat i com s'haurien de tractar perquè fossin adequades per al meu nivell, perquè moltes vegades s'omitia aquesta part del treball.
1: Val, o sigui, com s'hauria de tractar, vols dir, a les dàfnies?
0: Sí.
1: Vale, d'acord. Quantes dàfnies vas utilitzar per portar a terme aquest experiment?
0: Realment, no sé ara mateix el número, sí que per intentar establir com un patró, el que feia era utilitzar 5 dàfnies per cada concentració. Aleshores, vaig establir prèviament una concentració letal que no podia passar d'aquesta per no perjudicar la...
1: Val. O sigui, perquè la gent ens entengui des de casa, és a dir, vas exposar a diferents poses d'aigua, a cafeïna i a teïna del tematge, i vas veure els seus resultats, és a dir, sí, com reaccionaven. Mm. Llavors, parles de que el cafè té un efecte instantani, això és veritat, la cafeïna i la teïna, bueno, la tematge té teïna, no, també?
0: Bueno, en teoria es considera també cafeïna, és la mateixa.
1: Bueno, però l'efecte s'aplicaria com la teïna, no? És a dir, que és
0: més durador.
1: Més durador, sí. Triga més a aparèixer, però s'allarga més en el temps. Val. Treballar amb organismes vius, doncs, com bé has plantejat abans, doncs té certa complexitat. Quina ha estat la part més difícil del treball?
0: Jo al principi, com mai havia fet experimentacions d'aquest tipus, ni a l'escola ni, bueno, ni en el meu àmbit personal, realment el primer cop, la primera vegada que vaig experimentar amb dàfnies em va semblar complicat perquè, clar, era molt interessant fer aquesta pràctica, però després pues, estaves fent pràctiques amb éssers vius. Llavors, la primera vegada que vaig experimentar realment em va semblar complicat com de dur a terme tota l'experimentació, perquè tot i ser animals microscòpics que no podem veure a simple vista, em va saber greu com fer aquesta pràctica. Però és això el que sento, que en molts treballs només es parla dels resultats, però s'omiteix tota la part de com s'han de tractar o de què són organismes vius.
1: Clar, o sigui, tu la part moral i ètica l'has tocat en el treball?
0: Bueno, a mi em va interessar molt fer una part de bioètica, però vaig parlar amb una experta d'una universitat que portava molts anys treballant amb dàfnies i realment bueno, va ser una comunicació una mica fallida, perquè el primer intent sí que em va contestar uns quants dubtes, però quan vaig preguntar-li sobre la bioètica ja vaig perdre comunicació i al final no vaig poder...
1: Bueno, és que és un tema una mica polèmic, perquè sí que és cert que són petitets i que ni els dubtem, però són éssers vius, al final. Però bé, en el teu cas, les dàfnies que vas tenir segueixen bé o tal? No sé si les has mantingut a casa o les has deixat lliure.
0: Realment, el període de vida de les dàfnies és bastant curt, vull dir, no tenen un període de vida com el nostre, de 80 anys, 90, no acostumen a ser tan llargs, potser és un mes. Però igualment, quan tu manipules una dàfnia, si tu li dones una substància com cafeïna, no la pots retornar al seu medi, no la pots retornar a l'aigua. I aquestes poses o les has de... Bueno, no les pots utilitzar més, vull dir, una vegada has acabat la pràctica.
1: Val, guanyar aquest premi de treball de recerca, què significa per tu?
0: Bueno, per mi ha significat com una recompensa per totes les hores que li he dedicat, perquè potser tot i que no hagi acabat complint el meu principal objectiu, que era comparar aquestes dues substàncies, sí que és un treball que comporta moltes hores, perquè són organismes que són difícils de tractar per la seva mida. El treball de gravar cada vídeo d'un minut i fer les mesures dels batecs és una mica pesat, perquè s'ha de fer manualment, has d'anar comptant els batecs de la dàfnia i són batecs molt més ràpids que els nostres, llavors has de posar els vídeos en càmera lenta, fer diverses mesures per tenir fiabilitat i és bastant de temps.
1: Val, clar, bueno, t'han donat uns 400 euros, em sembla, què faràs amb aquest premi?
0: Doncs jo de moment estalviar-los, perquè no m'agrada gastar molt, potser sí que els hi vaig dir als meus pares que si guanyava els convidaria a alguna cosa.
1: Molt bé.
0: i no em passaré molt, però els convidaré a algú i ja està.
1: T'agradaria continuar amb el món científic? Abans has dit que t'agrada el camp de la salut.
0: Sí, a mi m'agradaria seguir amb el camp de la salut, però no amb una carrera com medicina, sinó que m'agradaria centrar-ho en la part, bueno, en una enginyeria biomèdica, que és la part més tecnològica del món de la salut.
1: Ostres, pots explicar breument una mica què tracta aquesta part?
0: Per exemple, tots els xips o totes les pròtesis que s'estan inventant avui en dia, que tenen la capacitat de realment agafar el got d'aigua i poder veure, totes aquestes coses s'inventen pues, per enginyers que...
1: Bé, déu-n'hi-do, avui hem sapigut més sobre les dàfnies, el seu tractament, i no esperava mai que una puça d'aigua se li pogués subministrar cafeïna. La veritat és una cosa que no m'esperava, però molt interessant el treball, de debò. Mar Mediavilla, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i bé, molta sort en els teus futurs projectes i que et vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical de la Zoraida Gómez. Adéu, que vagi molt bé.
3: Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola de Esofagitis Eosinofílica, i et recomano la cançó de Et prometo un 23 d'abril. És una cançó molt maca i, a més, que fa un acompanyament en la família i en estimar una altra persona en moments complicat.
4: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres.
5: Ràdio Tordera.

got nothing.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Són les 8 i 3 minuts del vespre. Això és una nova edició del Show dels Esports d'avui, 22 de maig. Jo sóc en Jordi Duran i acompanyeu-me durant aquesta propera horeta on tancarem la setmana. Sabeu que ja no hi ha prèvies, però tenim molt de contingut en aquest cap de setmana i haurem d'estar molt pendents. Dit això, anem a conèixer l'alineació d'avui per començar amb el Show Diari. Vinga, som-hi!

Com us comentava, no hi ha prèvies. Sí que juga el Sepp Tordera, però que avui no podem tenir amb nosaltres en Marc Alonso. El tindrem el dilluns per fer aquest balanç del partit. Però aquest cap de setmana, bé, com us comentava, no hi ha partits, però us portem una tertúlia amb en Pol Roig i Lot Manresa, doncs per fer balanç una mica amb els narradors d'aquí de Ràdio Tordera, de la secció aquesta d'esports, doncs per mirar i que ens diguin la seva de com han vist l'equip durant aquesta temporada. A l'hoquei, al Club Petit Tordera, que Hoquei Plata ha aconseguit la cinquena plaça, una molt bona plaça, i el Club Futbol Tordera, que com tots sabeu, ha aconseguit l'ascens i el campió de Lliga, i de fet ahir vam tenir aquesta tertúlia amb en Guillem Ferrer. Vinga, va! I per conèixer més en profunditat, anem a escoltar l'actualitat local que tenim preparada per avui. I és que hi ha doble notícia. Primer comencem amb el Sepp Tordera, i és que jugarà aquest diumenge el seu últim partit de la temporada davant de la seva afició. El duel a les 7 de la tarda contra el Sant Adrià tancarà una temporada difícil per les torderenques ja salvades. Aquest maig posarà punt i final a la temporada del Sepp Tordera. El conjunt torderenc ha patit de valent per poder mantenir la categoria, sobreposant-se als canvis a la banqueta i sobretot a les lesions. Des de l'arribada de Marc Alonso, l'equip va donar un salt per retornar la il·lusió, fins i tot a les pròpies jugadores. Van aconseguir victòries de mèrit per seguir el camí de la salvació, que no es va certificar fins farà dues setmanes després de la derrota de l'Espanyol. Ara, amb la permanència assegurada, el Sepp Tordera vol agrair a la seva afició l'escalf rebut, només per les 5 victòries com a local, sinó pel suport rebut en els moments més difícils. El femení i Sant Adrià, novenes classificades, tampoc juguen res. Venen de guanyar el seu darrer partit, l'única victòria en els últims 4 matxs. En canvi, les torderenques no venen amb una bona ratxa, ja que han perdut els últims 4 partits, i aquest seria clau per canviar i acabar la temporada amb el peu dret. Podreu seguir aquest partit a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Tant a tenir la notícia, i és que aquest dissabte l'Octagono celebrarà la Final Four. El camp municipal de Tordera serà l'escenari del desenllaç definitiu de la Lliga. 4 equips lluitaran per aconseguir el tro. Després de mesos de competició regular, la Lliga de l'Octagono Futbol 7 arriba al seu punt àlgid. Per decidir el campió, es gaudirà d'una Final Four on es disputaran les dues semifinals i el tercer i quart lloc i la gran desitjada final. El camí fins aquí no ha estat fàcil. La fase eliminatòria disputada el passat 5 de maig va demostrar que l'Octagono no importa ni la posició prèvia ni la ratxa, i els classificats per la fase final van estar l'Eterno Juvenil, el primer classificat de la fase regular, que va fer valer la seva condició de favorit dominant el partit amb autoritat. Clàssics Futbol Club, el cinquè classificat, que va superar en un partit ple de gols el quart classificat. Bambinos Futbol Club, el segon classificat, no va fallar, fent gala de la seva gran capacitat ofensiva en el partit amb més gols de la jornada. I Benjamí A2, el sisè de la Lliga regular, va aconseguir la gesta d'eliminar el tercer classificat, consolidant-se com a la gran revelació del torneig. Així doncs, demà dissabte, a partir de les 12 del matí, la pilota començarà a rodar amb dos enfrontaments: l'Eterno Juvenil contra Clàssics Futbol Club i Bambinos Futbol Club contra Benjamí A2. L'esdeveniment està dissenyat no només per als jugadors, sinó també per l'afició. El camp municipal de Tordera comptarà amb un servei de bar ininterromput des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, assegurant l'ambient festiu durant tota la jornada, mentre es decideix qui es queda amb la glòria. Vinga, va, nosaltres, que ja donem pas a aquesta tertúlia amb en Pol Roig i a l'Ot Manresa. Som-hi!

0: Vinga, anem a obrir els continguts del dia d'avui, d'avui divendres, i com ja sabeu i com us he comentat, doncs clar, un cop les lligues ja han acabat, òbviament queda aquest partit del Cep Tordera que acabem de comentar fa breus minuts, un partit que tancarà ara sí que sí aquesta lliga del Cep Tordera. Es va tancar la del Club Petit Tordera, el Club Futbol Tordera, la setmana passada. Queda encara la de l'Atlètic Club Tordera, que intentarà buscar aquesta segona plaça. Però anem a centrar-nos amb els que portem a Bull, perquè tot i que la temporada s'hagi acabat, s'ha de fer balanç, i no només amb els entrenadors i jugadors que ja hem tingut aquí, per exemple, doncs del Club Futbol Tordera, ens faltaria que ens visitin del Club Petit Tordera, sinó tenim els narradors de les retransmissions esportives de Ràdio Tordera, del Club Futbol Tordera i del Club Patí, perquè ens valorin ells mateixos i com han vist, al final, els seus equips des de fora. Saludem a l'Ot Manresa. Molt bon vespre, Ot, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre, Jordi, i a tothom, com esteu? Molt bé, jo molt content.
0: I Pol Roig, moltes gràcies per estar aquí una altra vegada amb nosaltres.
2: Igualment, Jordi, moltes gràcies a tu. No tan content com l'Ot, potser, però content també.
0: Bueno, al final cadascú té les seves alegries de cada temporada i és d'això el que venim a parlar. Una mica m'agradaria que fessin balanç des del setembre fins ara al maig, que acabem de finalitzar les temporades, com heu vist els vostres equips. Primer de tot, m'agradaria que em fessin una valoració una mica més general del transcurs de la Lliga per als vostres equips que heu estat narrant i els heu vist cada cap de setmana.
2: Bé, doncs per part del hockey, primer, la temporada a l'inici, sincerament, pintava catastròfica. O sigui, crec que comparant-lo amb la temporada passada, que vam fer el rècord des de que està registrat a la web de la federació, vam fer el rècord de partits sense perdre en un inici de temporada del Tordera, ens vam arribar a poder posar a dintre la Copa de la Princesa si no hagués sigut per als dos monstres que teníem, com eren Cerdanyola i Massanet. Però bé, el comparaves amb la temporada passada i semblava això, temporada que agrairies que només en baixava un, que et veuries lluitant el descens fins al final, però bé, al final recordo anar-ho dient, mica en mica, jugadors tan joves, alguns de nous en peces claus com és la porteria, encara adaptant-se, i bé, va ser a l'acabant començar a agafar el ritme, a conèixer-se una miqueta més entre tots i a tenir la primera dosi de confiança de guanyar, ja d'aquí cap a dalt, s'han pogut estar plantejar objectius de mirar cap a dalt, d'aquesta cinquena plaça, i al final complint, tinguent bons resultats, donant bones sensacions i el que és més important, demostrant que són un equip que poden aspirar més.
0: Abans de començar-te a fer preguntes, Pol, que l'Ot ens faci la valoració de com avisa el Club Futbol Tordera aquesta temporada, des del 21 de setembre que va començar la Lliga.
1: Club Futbol Tordera, crec que a nivell de titular es pot resumir en que s'ha complert un objectiu, però fent història. Ja ens en explicarem després. Crec que la idea del Club Futbol Tordera inicial ja era assolir l'ascens, que es va lluitar la temporada passada i que finalment no va succeir, i jo crec que al revés de l'hoquei es plantejava molt d'optimisme. Vam fer la primera volta i jo crec que va ser una mica al revés, no? Ens vam veure una mica amb els fantasmes del passat, en un equip potser un pèl jove, i ara al final hem acabat amb un equip, mateixos jugadors, mateix entrenador, insisteixo, tots són els mateixos, però un equip molt més adult en aquest sentit, i jo crec que el Club Futbol Tordera ha acabat complint expectatives, però sobretot per una segona volta excel·lent.
0: Ot, si et sembla bé, anem a començar a parlar en aquesta, per dir-ho d'una manera, primera meitat de la secció, per mm-hmm. denominar-ho, de l'hoquei, després passarem al futbol. Com sé que també li has donat un cop d'ull, doncs sí. que podràs xerrar amb nosaltres, però Pol, primer de tot, perquè tot i que no sigui del Club Petit Tordera, tot i que la Lliga s'hagi acabat, que l'ascens encara no està segur, veritat?
2: Bé, l'ascens del Lloret i del Manlleu encara no és segur, perquè primer que s'ho jugaven a l'última jornada i el que queda primer a Hockey Plata és el que puja directe, i llavors el que queda segon és el que juga play-off. Doncs aquest play-off és el que s'ha retrasat pel fet de que hi ha una norma on tu pots tenir X jugadors amb fitxa de primera de Lliga Catalana, és igual si nacional, si primera catalana, en plantilla del teu primer equip i durant X partits poden jugar amb aquesta llicència de la Federació Catalana. Què passa? Que a partir de tants partits se'ls ha de fer llicència de la Federació Espanyola. Què passa? Llavors tens el problema al revés. Si tenen llicència de la Federació Espanyola no poden jugar en lligues catalanes. O com a mínim crec que és així. Diria que em sona que és així. Què passa? Doncs el Lloret denuncia una alineació indeguda del Mataró i li reclama els 3 punts amb els que el Lloret seria primer a Hockey Plata i llavors, per tant, el Manlleu passaria a jugar a play-off un altre any. Bé, és una norma que ja s'hi ha vist perjudicat alguns equips, com va ser l'Espanyol, l'Hockey Plata Sud. Abans de l'última jornada, l'Espanyol va rebre la sanció de 3 punts de no sé quin partit, se'ls van sancionar amb 3 punts i van perdre l'opció de lluitar l'última jornada pel play-off d'ascens amb el Vilafranca. Per tant, el Vilafranca abans de començar l'última jornada ja sabia que jugaria play-off. Després, el Lloret s'hi ha trobat amb aquest cas. Al final és una oportunitat, és una norma que pots decidir si aprofitar-la o no. Molts clubs decideixen no aprofitar-la, perquè sí que és cert que al final molts clubs se n'aprofiten d'això, d'aquesta passivitat de la federació de si no denuncies no tens sanció. Ara bé, a mi em pot semblar més bé o més malament si els clubs es poden aprofitar d'aquesta norma o no, perquè això és un tema a part. El tema és que la norma per mi no està bé. O sigui, no pots tenir una categoria on pretens jugar, com és el cas del Tordera, amb jugador sub-23, que el jugador sub-23 també és un cas especial, però no pots pretendre jugar amb jugadors sub-23 i que et trobis, per exemple, amb el cas d'en Pau Carbonell, d'en Vila, per dir alguns exemples, que llavors t'hi trobes amb altres equips, que són jugadors que no tenen minuts, o que si tenen minuts, tenen molt pocs minuts, i pretens tenir dos jugadors durant tota la temporada sense jugar, quan els pots tenir a Primera Catalana, com és el cas d'en Vila, jugant quasi 50 minuts per partit. O sigui, al final és una norma una mica que va una mica en contra del desenvolupament dels jugadors, del que al final importa als clubs, que és desenvolupar jugadors, i si ets un equip com el Reus, que també s'hi ha trobat amb el Calafell en el primer partit de play-off per culpa de la mateixa norma, que vols desenvolupar jugadors, com és el tema de Carles Casas, que és un prospecte espanyol boníssim, és un jugador que és molt bo. Què passa? Que ara està tinguent minuts amb el primer equip, amb l'Hockey Plata o amb el Nacional Catalana, quasi no tindrà minuts, però se li fa fitxa, per si de cas. En el cas de que no tingués minuts, doncs no podria jugar amb Nacional Catalana, no es desenvoluparia i potser hauria de marxar del Reus. I vés a saber si se'n va un equip portuguès i després no el tornes a veure a Espanya. Clar, al final és una d'aquestes normes que t'impedeixen sense gaire sentit, que no trobo bé que hi siguin.
1: Bueno, és que ja només... I això vol recordar molt el que ens passa amb futbol i en la pròpia federació, en els tempos lentíssims de que t'impugnen un partit. Dimecres vinents, normalment són els dimecres que et donen la resolució, però si tornen a impugnar, nosaltres estem impugnats, per cert, en un partit, ja no condiciona, perquè tenim 5 punts de diferència, per tant, no hi hauria problema, però Tordera està impugnat. Bueno, clar, no sabem quan tindrem notícia. I tornant a l'hoquei, jo afegeixo, no només és una falta, un entrebanc en el desenvolupament del jugador i del club, sinó del propi esport.
2: Sí.
1: Perquè jo vull dir, ostres, al final has de poder fomentar la facilitat en què els jugadors juguin, que és el que volen.
2: I més en un cas com és l'hoquei, que és molt més minoritari que el futbol. Si a sobre poses traves perquè aquests joves jugadors juguin amb els seus primers equips i vagin convocats, perquè en alguns casos, no en el de Carles Casas, però sí que en alguns casos d'Hockey Plata, és que són jugadors que són juniors, que van convocats amb els seus primers, amb els primers equips, al final... Què faràs? Obligaràs a fer-li fitxa als jugadors que te'n vols emportar al primer equip i els deixaràs sense jugar? Aquests jugadors et plegaran.
1: Clar.
2: Et plegaran perquè molts ja estan fent el sacrifici d'intentar combinar els entrenaments amb la universitat. Veuran que no juguen i plegaran.
1: No sé, és un tema de flexibilitzar i de facilitar que es pugui jugar a l'esport i, a més, en un nivell tan alt. No sé, jo tampoc no acabo de veure clar.
0: Centrem-nos ara en el Club Petit Tordera, perquè sabia aquesta situació que encara no sap verdaderament doncs, qui puja, qui baixa, però anem a parlar ara del Club Petit Tordera. Comentaves el record de la temporada passada, que bé, van marxar jugadors i venien nous aquesta temporada. tu, amb la teva percepció i el que podies anar veient o pel pavelló o per simplement per Tordera, aquestes dues peces que venien, com són Marc Josef i també Beto, encaixaven? És a dir, creieu que hi hauria l'impacte que han tingut realment al final d'aquesta temporada?
2: Bé, de Beto me l'esperava molt menys que de Marc Josef, perquè de Beto jo sabia que era un jugador bo, que tenia qualitat, però no esperava que fos el màxim golejador del Tordera sortint des de la banqueta, perquè és que és un jugador que ha estat tota la temporada quasi sortint des de la banqueta. Amb el tema de Josef jo estava molt més tranquil. Sí que és cert que veníem d'on veníem d'estar amb en Quim, i en Quim ha sigut un fantàstic porter i ho ha estat demostrant també aquesta temporada amb el Girona, guanyant-lis molts punts, però bé, jo estava tranquil. Al final, a Josef me l'he trobat durant moltes temporades a la base, jugant contra ell amb l'Arenys damunt, però que bé, estava tranquil. Sabia que faria bé la seva feina, que tot i venir d'unes temporades difícils amb l'Arenys, perquè recordo que havia baixat de Hockey Plata a Nacional Catalana i després havia baixat de Nacional Catalana a Primera Catalana en 2 anys consecutius. Uf. O sigui que vens d'una situació que és complicada. Però bé, jo estava segur que donaria aquest rendiment, que ens guanyaria, que ens guanyaria partits i que seria important. Ara, amb el de Beto, si m'ho preguntes, si ens ho esperàvem, jo crec que ha sigut una mica sorpresa. Sabíem que Beto era un jugador molt bo, que és golejador, que és, a més és un porter físic, ja ho has vist, que fa quasi 2 metres i d'esquena quasi té 2 metres més, i que saps que si el poses a dintre et caçarà gols. El que no t'esperaves després és que t'agafés la bola a mig camp, comencés a fer diagonals, comencés a xutar des de lluny, et marqués de directe, que ja n'ha marcat algun gol. Però bé, molt content. També pots estar content de l'Arnau, que ja ens ha dit que la temporada que ve no segueix, però bé, al final és un jugador que venia potser en una situació encara més difícil, venia de molt més lluny, no el coneixíem tant i a més ha jugat molt menys minuts durant la temporada, marmat per les lesions també, però bé, al final és un jugador que ha vingut, ha portat més o menys, també per les circumstàncies en les que ha estat, però jo crec que de totes les noves incorporacions al Tordera, jo crec que podem estar molt contents de totes.
1: I s'ha encertat, perdona, Jordi, això t'anava a dir, és que jo trobo que s'ha encertat molt, i no només per destacant aquests dos noms, el de Josef i el de Beto, que òbviament coincideixo, per mi han sigut dos peces clau, sinó també perquè has aconseguit fer tornar alguns jugadors tordarencs i consolidar els altres tordarencs que tens a la plantilla. Jo crec que aquí el plantejament ha sigut molt bo, no?
2: Sí, sí, sí, és que a més és del que jo sempre he destacat de la generació que hi ha en aquest any al primer equip, perquè és que al final és la meva generació. Jo amb molts he jugat des de la base, amb en Pau he jugat des de prebenjamins, amb en Vila i amb en Max he coincidit des de benjamins, més endavant amb l'Eric entraqui una miqueta més endavant, però bé, tots han passat per la base, menys aquests tres que han vingut de fora, tots han passat per la base, tots han sigut jugadors de la base de Tordera, són formats aquí i es nota, i és una molt bona feina també del fet de tenir aquests jugadors a la base que són bons, fer-los sentir valorats, perquè al final també és molt important, sobretot en jugadors tan joves i que tenen una exposició tan alta com estem en el món de l'hoquei, perquè al final som pocs i ens coneixem entre tots. No només és la feina important de desenvolupar-los, sinó de fer-los sentir valorats, de fer-los sentir que se'ls té en compte per als plans de futur i que a l'hora de tenir-los en compte, a l'hora de la veritat, que confies en ells. I jo crec que el club està fent molt bona feina en aquestes últimes dues parts, en valorar els jugadors que tens a la base que et valen per un primer equip, per un Hockey Plata, i a l'hora de tenir-los en compte en el moment de la veritat, el club els dona confiança total. Que hem vist amb en Max, que té 21 anys i porta potser 3 anys ja amb el primer equip, o el cas d'en Traki i l'Eric, que també porten 3 anys amb el primer equip. S'ha fet molt bona feina en el fet de les incorporacions, perquè són incorporacions que són bones, que encaixen amb el projecte, perquè són jugadors joves i que a més és el que deia abans, a dos d'aquests tres els coneixies perfectament d'haver jugat contra ells, doncs ajuntes incorporacions que encaixen amb un projecte jove de la casa amb el que hi tens confiança, és el que deia abans amb el principi de temporada, és qüestió de que agafin ritme, de que agafin confiança, i sumat amb la confiança que els hi dona el club, és que quasi que és la fórmula de l'èxit.
1: És que al final, vull dir, estem parlant de que som un poble de gairebé 20.000 habitants, i que jo crec que la fórmula que s'ha volgut inculcar d'ajuntament cap a clubs, de clubs cap a la seva ciutadania, és que l'aposta ha de ser per la gent principal, l'aposta principal ha de ser de gent de la casa, després reforçarem. I jo crec que també això és la clau de l'èxit del Club Petit Tordera.
2: Sí, perquè al final de Tordera com a tal en el primer equip en tens tres, perquè són en Pau Carbonell, en Pau Muñoz i en Max. Però llavors, que la gent que sumes que està des de la base, sí. Tens a l'Eric, que és d'Arbúcies, en Traqui, que és de Massanet, en Vila, que és de Blanes.
1: Però per mi, perquè després parlarem del Tordera, em trobo una situació similar, per mi són tordarencs.
2: Sí, sí.
1: O sigui més enllà d'on posi on visquin, o sigui, són gent que jo crec que els hi preguntes i els diuen, no, jo soc de Tordera, soc d'aquí.
2: Sí, sí.
1: Perquè, no viure-hi.
2: Perquè és gent que porta anys defensant ja els colors, ja sigui del futbol, del hockey, de qualsevol esport que hi hagi a Tordera. És gent que al final... vulguis o no, tot i més quan són joves, tot i passar molta estona a l'escola fora, al seu poble, passen molta estona també aquí a Tordera, i durant els caps de setmana amb el hockey i amb el futbol es dona molt això, de tenir un partit al cap de setmana, ostres, després juga no sé qui, doncs ens quedem a veure, ens quedem a passar la tarda al cap de setmana a Tordera, i llavors acaba sent la teva segona residència, entre cometes.
1: Sí, és així, i a més, jo crec que una de la part bona dels clubs i entitats d'aquí del poble és que, més enllà de l'activitat principal, també en fan d'altres, no? Organitzen d'altres activitats que no tenen res a veure amb l'esport en concret, o sí, però i això que és el que fa més família, no?, en aquest grup.
2: I una de les coses que també m'agrada molt del hockey, que aquests anys s'hi ha anat sumant, que amb el futbol veig que també es fa, el fet de que els jugadors del primer equip s'involucrin amb la base.
1: És importantíssim.
2: És molt important. He vist del futbol, tinc amb el cap l'Adrià Barceló, l'Àlex, en Pitu, que són jugadors que estan que es porten equips a la base, i el Tordera aquest any porta ja anys fent-ho, però aquest any es nota molt, perquè tens en Max porta un equip, en Vila porta un altre equip, en Nacho porta un altre equip, en Pau també porta un altre equip. Jo crec que és molt important el fet aquest de portar equips, perquè al final la figura del jugador del primer equip tu la veus com una figura amb respecte dintre el club. El veus com... El veus quasi com persones que no hi arribaràs mai. Però el fet de tenir-los a dintre la base, involucrat amb els nens, fa que es mantingui aquest respecte de m'agradaria ser com ell, però de veure-ho molt més proper.
1: Sí, sí, 100%, és el respecte de l'adult, perquè són adults, del primer equip, però alhora amb l'assentiment de dir, hosti, és que el vaig a veure perquè una persona tan important, no, diguem-ne, la conec. Vull dir, m'entrena a mi.
2: Per tant, és el meu entrenador, sí.
1: És el lligam aquest, sí, coincideixo 100%.
0: Centrar-nos una mica el que comentaves abans, Pol, de peces clau i que sentissin valorats els jugadors, en aquí potser també veure també el paper de Climent, que va aterrar aquesta temporada i el seu futur també està en l'aire. Com has vist el seu transcurs? Perquè ella ens comentava, i t'ho comentava tu moltes vegades, que... dona gràcies a que se li va donar la confiança en el primer tram de la temporada perquè les coses no sortien del tot bé, però al final ha acabat donant els seus fruits.
2: Sí, bé, al final Climent tenia una situació, jo crec que complicada, perquè venies a un equip que havia demostrat que aspirava a estar a dalt si tenia bones ratxes. I no només això, venies a entrenar a un grup d'amics, que és el primer equip del Tordera, i això... si tens un entrenador que t'encaixa bé, pot sortir molt bé. Si tens un entrenador que t'encaixa malament, doncs tot el contrari. Però bé, Climent ha encaixat molt bé, ha sabut veure que al final la situació en la que venia a entrenar, que són jugadors que juguen a Tordera perquè els agrada l'hoquei i perquè els agrada jugar a Tordera, i bé, ha sabut encaixar-los, combinar-los. Potser en algunes situacions sí que potser podria estar més d'acord o menys amb alguna de les seves decisions, amb algun jugador que creus que podria haver jugat més, amb algun que hauria d'haver jugat menys. Bé, són coses que passen sempre. Però a partir d'aquí jo crec que es pot estar content de la feina que s'ha fet. És un entrenador que al final també té molt de recorregut, ha estat entrenant a l'hoquei lliga femenina, o sigui que és un entrenador que se'l coneix, que té renom dins el món de l'hoquei, i bé, al final també és d'agrair que se li hagi donat aquesta confiança, perquè amb l'inici de temporada i les coses que no pintaven bé, se li ha donat la confiança, se li ha donat l'empenta aquesta de estigues tranquil, que nosaltres seguim confiant en tu i que no hi ha pressa, que queda molt per endavant.
1: Això anava a dir, perquè a mi, corregeix-me si no, però em vol sonar que també, bueno, es va incorporar de seguida, vosaltres ja de seguida ja teniu aquestes extra competicions, no? I que clar, al final quan arribes a un club nou, a més a més de lluny, perquè és de relativament lluny d'aquí, clar, tot és nou i és complicat, no? I amb el poc temps d'inici, diguem-ne, que tenen aquests entrenadors, doncs jo trobo molt bé que se li hagi fet suport, i sobretot en el que dius, en un moment complicat on tothom m'admira, tothom m'assenyala, i posar un moment de pausa i de dir no, suport absolut, això sortirà, també és una molt bona decisió.
2: Sí, sí, i que al final, deixa'm acabar pel club, al final, lo fàcil en un primer equip és quan veus que no s'estan donant resultats,
1: canvi.
2: Carregues l'entrenador, poses un altre, i si soluciona bé, i si no, ostres, és que hem canviat l'entrenador.
1: Has fet el màxim que has pogut. No?
2: Sí, sí, no, però jo crec que la decisió difícil, i en aquest cas l'encertada, va ser la de seguir confiant en l'entrenador, si havien de venir amb els resultats, aguantar i donar-li confiança, i al final et dona els seus fruits.
0: Mm-hmm. Creus que la temporada vinent seguirà sent l'entrenador?
2: Doncs no ho sé. Al final és decisió seva, o sigui, ve de lluny, són molts quilòmetres, i ser entrenador d'hoquei plata també és molt exigent, i no només això, sinó que sapiguem la feina que té, tinguent els seus dos fills que també juguen a hoquei, al final és difícil combinar-t'ho, però bueno, jo crec que la decisió és seva, que faci el que faci, jo crec que serà una bona decisió. Si decideix continuar, doncs molt bé, si decideix no continuar, doncs molt bé també, serà una llàstima, però bueno, bé, al final és la seva decisió, i jo crec que el més important és estar contents de la feina que ha fet.
1: A mi sí que em consta que, vull dir, més enllà de que si marxa o no marxa, a mi em consta que en Climent va tenir un detall molt bonic dels últims dies, de fet, la setmana passada o l'altra, amb els seus jugadors, vull dir, els va fer un detall
2: personalitzat
1: amb tots ells, vull dir que si més no, marxa o no marxi, hosti, acabar la temporada d'aquesta forma, no? Perquè al final els entrenadors que poden venir, arribes, marxes i s'ha acabat, no? I tenir aquesta implicació amb tots ells, doncs, és una cosa que és molt d'agrair. És veritat que jo mirant cap a casa, no? Sumant-me, òbviament, els agraïments, però mirant cap a casa, ara ja, bueno, ja ha acabat la temporada, i ja és feina del club de, doncs, acabar de saber la decisió de l'entrenador i sempre tenir algú entre mà per començar-lo a lligar, no? Perquè és el que deia abans, que quan abans pugui aquesta persona començar a preparar la temporada amb el seu equip, millor.
0: Passem a parlar del futbol. Abans, Pol, et tiro una pregunta que vull que la pensis i la raonis, i al final de tot la respondrem, i tu també, vull dir que ja fins i tot la pots anar pensant. Crec que tu ja saps per on puc anar tirant, però Pol, vull que pensis el jugador revelació per tu d'aquesta temporada, el jugador que potser t'esperaves una mica més d'ell durant el transcurs de la temporada. Vull que em diguis aquestes dues peces, per tant, deixo pensar que rumis bé la decisió mentre comencem a parlar del futbol. Ot, una mica el camí que hem seguit també amb el món de l'hoquei. Ha sigut molt diferent aquesta temporada, tot i que els objectius, els dos són bons, perquè en l'hoquei han estat dins del top 5, i fins i tot després d'una derrota, però podies fins i tot, si sortien les coses, haver aspirat a alguna cosa més. Mm-hmm. Però bé, el futbol, des del principi de temporada deies abans que es tenia tot molt clar.
1: Bueno, hi havia un objectiu que no s'amagaven a dir, que era el de l'ascens. De fet, veia l'altre dia un vídeo del 25 d'agost de 2025 de Juanma Esteban, Boris Conde, Biel Verderroyo, Badó, que els hi preguntava què espereu d'aquesta temporada, i tots deien l'ascens. Vull dir que no s'amagava que l'objectiu havia de ser l'ascens, i jo crec que en Guillem Ferrer, que ja porta 2-3 anys aquí, doncs ha tingut temps per ensenyar als seus jugadors què és el que vol, i aquesta temporada sobretot per arreglar tot allò que li faltava. Vam conèixer les incorporacions de Carlos, que per mi ha sigut un dels millors fitxatges des de Feliu Torres, perquè ens entenguem. Un gran fitxatge, Carlos, un lateral titularíssim. Ha tornat Vielpla, ha tornat Masfe, tots dos de la casa. Va tornar també Gio, que, bueno, que ja sabíem que havia de compaginar i que seria complicat tenir-lo més. Però bé, han fet, també es va fitxar a Sebi, que es va malauradament lesionar, havia de ser també un dels porters per jugar-se la titularitat amb l'Òscar, però després vam tornar a recuperar un altre torderenc, Josep Paulet. Vull dir que al final Expo també, que havia jugat amb el Tordera, vull dir que els fitxatges que s'han fet, menys Carlos, tots són de jugadors que són de Tordera o han jugat al Tordera. Llavors crec que hem aconseguit en el primer equip el que s'està fent a la resta del club, que és que tots els tordarencs tornin a casa, perquè el millor projecte està a casa. I aquí ho deia l'altre dia, em sembla, l'Àlex Sánchez, a l'entrevista que vas fent als jugadors, i s'ha de felicitar primer de tot en la Junta, perquè porten 2-3 anys treballant en deixar clar quin és el sistema d'entrenaments i de futbolístic que es vol des del Club Futbol Tordera. Tu vas a veure un partit de l'Escoleta, de prebenjamins, de la B i del primer equip, i tots intentaran jugar el que és l'ADN tordarenc, el que és el joc amb la pilota. Per tant, aquí ja s'ha recuperat una cosa molt important, que va ser el fruit d'aquesta generació de jugadors que estan al primer equip, perquè jo també he tingut la sort que són amics meus tots aquests nanos que hi ha al primer equip i que hem jugat junts. Ells eren, com veieu, molt millors que jo, però hem jugat junts i nosaltres havíem estat inculcats, educats d'aquesta forma futbolísticament. Per tant, primer de tot, volia felicitar això a la Junta del Club Futbol Tordera, perquè en aquest sentit l'aposta, la gran aposta ha sigut seva. Com deies al principi, bé, tots teníem clar que tenim un molt bon equip, però que s'havia de fer la feina. Sentia en Plàcides que sempre ens transmet positivitat, que va dient, anava dient, hosti, no, al Nadal això ja ho hem de tenir mig encarat. Bueno, és complicat. La segona catalana és fins... La primera volta és molt complicada sempre. Perdona, la tercera catalana és molt complicada sempre, perquè trobes equips que ens hem trobat que normalment no plantegen el futbol que plantegem nosaltres, de tenir la possessió, de sortir amb la pilota jugada i d'arribar a l'àrea contrària amb la possessió, no? Llavors et trobes equips molt més tancats i que et dificulten molt el joc. I la primera volta ens ha costat. Jo crec que a tots ens van tremolar una mica les cames i ens van venir els fantasmes de l'any passat, perquè dius, hòstia, tens un equip millor, el mateix equip, però millor que el de l'any passat. Tothom està fet esforços econòmics, esportius, de tota mena per tenir aquest equip, i arribes al final de la primera volta segon o tercer. Ara bé, jo crec que la segona volta és de lo millor que he vist en els 15 anys que porto a les retransmissions de futbol. Vull dir, han fet 42 de 45 punts possibles, és una bestialitat, i només es troncat per la derrota de Gironès sàbat, amb superioritat d'homes, per cert, però que ja queda en anècdota, i 10 partits consecutius. És que vull parlar amb la Mòlio, el vull veure allà, perquè ell té, ho deies l'altre dia, Jordi, ell té dades, i vull saber quan va ser l'últim cop a la història que el Futbol Tordera ha guanyat 10 partits consecutius. L'any passat sí que van fer el millor inici de temporada, però em sembla que van ser 6.
0: Però aquest any... aquest any es va superar la primera volta de l'any passat, per això, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, que dius que va ser potser complicada, que tremolaven, però tot i això es va millorar,
1: sí,
0: la de l'any passat.
1: Sí, sí, es va millorar, perquè hi ha hagut altres equips, com són el Sils, el Cassà, també sobretot en gran part de la temporada, i el Guíxols, que han sumat molts de punts, aquesta gent. És veritat que, com deien els jugadors l'altre dia, el minut 90, tal, no sé què, però han sumat molts de punts i t'han fet patir. Ara, la segona volta és una barbaritat, és excel·lent. I ja callo, però com us deia al principi, fer el final de temporada que s'ha fet, o sigui, tu intentes escriure-ho i és impossible. el Club Futbol Tordera de Guillem Ferrer anava 14 punts per sota fa 3 mesos i mig del líder, 14 punts. Guanyes 10 partits consecutius, el teu rival òbviament perd, guanyes el penúltim partit que et fa... No, li fots 5 al Cellera.
0: Sí.
1: Vas a Sils, el guanyes amb un gol al 86, amb el camp a vessar i les condicions que tots sabem. I a sobre guanyes l'últim partit al minut 90. És una... Bueno, intentes escriure i no d'això. I tot això fet amb gent de la casa.
0: Els hi vaig preguntar, de fet, quan van venir aquí el dimarts, Ot, a quin moment va ser el punt d'inflexió... No van saber gaire què respondre o fins i tot possiblement detalls puntuals diuen que potser aquí va dir ei, que ens hem d'espavilar, però tu des de fora, quin creus que va ser el punt d'inflexió realment vist des de la televisió?
1: Gironès, perquè acabes el partit de Gironès sàbat que, insisteixo, guanyaves el partit, expulsen dos tios de l'altre equip i et remunten, o sigui, acabes perdent. En aquell dia sortim d'allà dient ens tornarà a passar el mateix que l'any passat, que fallem en els partits que no hem de fallar, que ens, no? Veus un equip molt jove que es posa molt nerviós en els partits que no acaba de controlar, però jo crec que per ells el partit d'inflexió és aquell, perquè a més em consta que Guillem Ferrer va parlar amb ells després del partit i els hi va dir que si volen celebrar, s'ha de guanyar tot. Jo crec que es posen seriosos perquè el joc canvia, perquè la intensitat canvia. La intensitat és una barbaritat els últims 10, bueno, diguem-ne 8. Els últims 8 partits són una barbaritat. És a dir, tu veus els jugadors que pressionen, van a buscar a recuperar, posen el peu on calgui els 95 minuts que dura el partit. I canvia per mi Gironès.
0: A més, el partit de Gironès, que comences que és un partit que es podia haver guanyat perfectament, si s'hagués guanyat haguessin sigut 16 victòries consecutives, eh?
1: Ah, és que...
0: 16, És una bestialitat. Per tu, Ot, quan s'acostava tot, és a dir, ja has comentat que tens relació amb els jugadors i tot, realment ells notaven la pressió de dir el Sils està baixant, nosaltres estem allà, estem... I cada cop estaven acostant més?
1: És veritat que aquest any tots confiàvem que el Sils s'havia de deixar punts, perquè altres temporades hem vist líders molt clars. Recordo la Juventus Lloret, per exemple, que va fer, bueno, fet un projecte econòmic que ja em sembla que ja està a primera catalana i gairebé està en play-off, una cosa així. S'ha pujat 4 categories en 4 anys, vull dir... Però jo crec que aquest any ho hem dit i ho han dit els altres entrenadors, el millor equip era el Club Futbol Tordera, futbolísticament. I per tant, quan saps que ets el millor equip... Però és veritat que a final de temporada això no vol dir que la pressió no hi sigués. Jo crec que jo la tenia i jo crec que ells també la deurien tenir.
2: I deixa'm preguntar-te també, siguent jugadors tan joves... Has tingut la mateixa sensació que jo de que són jugadors que sembla que els hi arribi a agradar aquesta pressió de ser el millor equip, d'haver de guanyar?
1: Jo crec que els ha ajudat, i tant, sí. Perquè ells mateixos, parlava òbviament amb ells fora micros, i ells mateixos al final em deien no, és que guanyarem, però no guanyarem allò de perquè ens toca guanyar, no, guanyarem perquè tenim la pressió i amb dos collons,
2: sí.
1: Perquè aquí, pels meus collons que guanyaré, saps? Vull dir, les paraules eren literalment aquestes, i això és el que s'agraeix i el que a mi em va donar confiança, la veritat.
0: Sí. I tota aquesta polèmica que hi ha hagut de dir, ostres, som el millor equip, nosaltres ens ho creiem, potser tu no estàs d'acord, però és la meva opinió. Com s'ha vist tot això?
1: Bueno, aquí... Jo crec que l'afició en general, les aficions en general ho entenen. Vull dir, al final, jo estic a la graderia i sento els comentaris d'uns i altres i a vegades et diuen, hòstia, aquest que guarro, i dic, sí, aquest nostre jugador és un guarro, vull dir, va perdre temps, la gent s'ha començat a dir, i es diu, i ja està. Però igual que molts cops la graderia et diu, hòstia, bueno, és que sou el millor equip, i t'ho diuen ells, i no hi ha problema. El tema és que aquesta temporada... Bueno, no sé vosaltres amb l'hoquei, però jo personalment, a nivell d'Ot Manresa, m'ha costat, perquè he trobat un ambient complicat amb persones puntuals.

0: el partit, i fins i tot ara en aquesta categoria no és obligatori narrar-lo, però sí que en moltes sí que ho és. Però quan això no estava, i estava jo regularment en tots els pavellons ja sigui de Barcelona i d'on feien anar cada 15 dies, moltes vegades fins i tot s'havien ficat davant de la càmera que volien agafar el micro enfadats, intentant desendollar coses. Això també ha passat, o realment potser els aficionats tenen més cap?
1: Bé, aquesta temporada per sort no. Aquesta temporada potser sí que en les pitjors situacions que ens hem trobat, et diria que van ser a Jolaseta i amb el companyer de Maria, però perquè al final són pavellons que estan a petar i és una grada de tres files i allà hi has de fer quebre la màxima gent possible. Amb el cas de, per exemple, el Jolaseta, un equip que s'està jugant no baixar. Sapiguem lo complicat que és després tornar a pujar de l'hoquei bronze. Clar, et trobes amb situacions d'aquestes. Tens un pavelló a petar, de l'espai que normalment tens aquí a Tordera, que estem molt còmodes, que tenim la nostra taula i estem sentats allà sense ningú. Et trobes a Jolaseta, per exemple, que he d'estar pràcticament al partit de peu perquè amb la gent de davant no veig. Bé, et trobes amb aquestes situacions, però d'aquí el que us vau trobar l'altre dia vosaltres a Sils és impensable. Perquè sí que és cert que amb el hockey t'obliguen la Federació Espanyola a retransmetre el partit en directe i amb comentaris. Què passa? Sí. Que això normalment se n'encarrega l'equip local, però després, si ve una ràdio visitant, sigui el pavelló que sigui, a Mataró ens han posat taula, sigui en derbi, a Massanet ens van fer un lloc en el palco perquè tinguéssim una miqueta més d'espai.
2: Faciliten les coses, no la feina.
1: A GEC ens van pujar una taula dalt de tot i ens van tirar un enxufe de vés a saber on perquè tinguéssim corrent. Bé, intenten facilitar-t'ho i tenim aquesta sort que en el hockey, com a mínim, de moment, incidents n'hem tingut pocs.
2: Jo crec que és important també normalitzar, clar, vosaltres esteu en categories altes i que jo crec que celebro la professionalitat, però en les nostres categories, que són baixes de futbol, jo crec que la federació s'ha de mullar i en el sentit de permetre la professionalització del futbol amateur. És a dir, si s'estan pagant sous en molts equips de tercera, quarta catalana, i no parlo de Tordera, vull dir, a tot arreu, doncs crec que han de permetre que... O sigui, s'han de mullar, i si ve una ràdio local i diu que volem gravar el partit, que aquest club no ens deixa, jo crec que s'han de mullar i han de permetre-ho. Perquè gravar el partit és un acte de transparència. I puc entendre el tema dels comentaris, però... Primer de tot, a la majoria de camps d'aquesta categoria, tot s'ha de dir, els treballadors i la gent, la bona gent d'allà, ens han atès molt bé i ens han facilitat absolutament tot. O sigui, aquí l'únic problema que hem tingut ha sigut amb el Sils. L'altra cosa que jo ara vull dir, i que tothom hi reflexioni, és que els arguments de la Junta del Sils és que no els agradaven certs comentaris que fèiem des de la retransmissió. En aquest cas, deien, literalment, faltant el respecte. I en tot moment els he dit... Aquí mai hem faltat respecte, en tot cas hem parlat en termes futbolístics i si en algun moment, i repeteixo, he faltat el respecte a algú, que em passin el tall, perquè les retransmissions es poden recuperar a YouTube, que em passin el tall, ho avaluarem, i si és veritat, jo demanaré disculpes públiques, però és que estic segur que no ho hem fet, que a nivell personal no ho hem fet. I això també m'ho he trobat, no diré noms, però amb altres jugadors d'altres equips que també ens han vingut a assenyalar, ens han vingut aquesta temporada a amenaçar fins i tot, a mi personalment, que dic, hosti, és que no estem parlant malament de vosaltres, és que algú us està venent una idea de que estem parlant malament de vosaltres, i no ho estem fent. El que no faré, perquè molts m'ho diuen, el que no faré és cantar igual els gols del rival que del Club Futbol Tordera. Som Ràdio Tordera, soc de Tordera, porto alguns quants cops la samarreta del Club Futbol Tordera o de Ràdio Tordera. Hosti, i òbviament que anirem al meu equip. Vull dir, no podem demanar a Barça TV que vagi amb el Madrid, no? Doncs és el mateix. És un tema que em sap greu perquè jo sempre s'havia respectat molt i en aquest últim any trobo que persones molt puntuals i una junta en concret no ho han entès. No han entès que Ràdio Tordera segueix el Club Futbol Tordera.
1: I a més a més... deixa'm afegir que aquí si la federació et diu que les ràdios locals o qui sigui se'ls ha de permetre fer els partits, si molts clubs comencen a afegir gent per fer els partits, es valoraria molt

0: més el que feu vosaltres, perquè és que amb el hoquei ja ens hi hem trobat. Des de què és obligat, des de la pandèmia, que va ser quan ho vam començar a fer, tota aquesta gent de Galícia que ens segueix, sobretot, però també d'altres llocs de Catalunya, tot i moltes vegades jo obertament anar en contra, per dir-ho d'alguna manera, del seu club, ostres, acaba el partit, ens ho agraeixen per donar el partit en directe, tot i que algun cop ens hagin de veure la gent de Galícia en català, que entenen potser la meitat, però que ens donen les gràcies perquè poden veure el seu equip jugar. Jo crec que si molts altres clubs, si moltes altres ràdios o qui sigui s'involucrés en fer la feina que feu vosaltres, jo crec que tindríeu molts menys problemes.
1: Tots. Al final jo crec que es tracta d'això, i és el que acabo dient sempre. Dic, tant de bo cada club o ràdio del poble apostés per això.
2: No, i a més, Pol, això que comentaves, a bàsquet també passava fa uns anys, és a dir, quan jo ja estava més i es veia clar que no era obligat i nosaltres anàvem a tots els pavellons i a més a pavellons que, ostres, recordo temporades que quan estava en Pol Oller, doncs aquí a Ràdio Tordera vam anar fins i tot a Reus en un partit que vosaltres també heu hagut d'anar aquesta temporada per Tarragona pràcticament, doncs a narrar algun partit, la gent t'agraeix. Es sorprenen fins i tot de veure't i òbviament entenen que vagis amb el teu equip perquè és lo normal. Ara bé, el tema és quan tot això no es vol professionalitzar, per dir-ho de manera, o no es vol seguir mostrant. És a dir, jo crec que aquí, jo personalment, dins d'aquí, de la ràdio i del càrrec, també s'ha trobat molt a faltar el recolzament de la federació.
1: Sí, i és exactament el que dieu, perquè insisteixo que a tots els camps que hem anat hem trobat gent maquíssima i estic contentíssim de conèixer-los i que a sobre et vinguin a saludar i a felicitar. Bueno, és que jo amb això ja m'han fet el dia, faci el resultat que faci, no? Però, i és veritat que de Joan Josep Ziases n'hi ha a totes les cases, i a Tordera també tenim algun personatge, igual que en tots els clubs. Però a mi el que em sap greu és que una junta o un jugador es posicioni d'aquesta forma.
2: Anem ja encara al tram final, perquè el temps, si no, se'ns tira a sobre. M'agradaria que em diguéssiu, abans de respondre la pregunta que us he tirat abans, el futur dels dos equips, tant del Club Petit Tordera com del Club Futbol Tordera, la propera temporada, on seguirà Hockey Lliga Plata. Pol, començo per tu, et pregunto si realment comences a veure o vols començar a veure un Club Petit Tordera que, per què no, aspirar a alguna cosa més i no sempre potser ser el paper de dius, ostres, aquesta temporada no podem baixar.
0: Bé, jo crec que la temporada que ve serà diferent a aquesta, perquè és que a més t'hi afegeixen més equips, depèn de la lliga que et toqui, doncs et tocarà més viatges a fora, que sabem lo complicats que són els viatges a fora, però bé, jo crec que tinguent el grup que tens i mirant de mantenir totes les peces possibles que puguis, que ja és una feina que s'ha fet, que et falten anunciar un parell de renovacions, que al final és que són renovacions que ja quasi no depenen ni del club ni del jugador, sinó que depenen algunes de factors externs, però bé, jo crec que l'objectiu de l'any que ve del Tordera és començar a buscar no tant l'objectiu de intentar salvar-nos, però tampoc l'objectiu de, no, aquest any hem de pujar, d'anar a poc a poc. Si hem passat de l'objectiu de salvar-nos, ara intentar mirar que l'objectiu sigui aquesta mitja taula. I si d'aquesta mitja taula podem lluitar un altre cop per la cinquena plaça, doncs endavant. Però que no se'ns en vagi el cap. Que no intentem repetir aquesta cinquena plaça sense abans haver-nos assegurat la meitat de taula.
2: Esperes alguna incorporació, també?
0: Bé, no sé si incorporacions de fora, però igual sí que puja algun jugador de la base. Jo, a mi, personalment, m'encantaria veure més minuts d'en Vila, que aquest any ha estat com a vuitè jugador, quasi jugant molt poc. O sigui, a mi m'agradaria veure més minuts d'en Vila, no només perquè sigui amic meu, sinó perquè sé que el que s'ho curra i perquè jo crec que és un jugador que té qualitat. I després, a partir d'allà, si ell vol, de l'Enric Gibert, jugador espectacular del primera catalana. És que em comença a donar la sensació que espero que el primera catalana pugi, perquè és que em dona la sensació que se li queda petit a la categoria ja.
1: I pujarà el primer equip, dius?
0: A mi m'agradaria que sí, no ho sé.
1: Vale.
0: Però si jo t'hagués dit de dir un del primera catalana que portaria el primer equip, diria ell, no només perquè ja ha tingut minuts amb el primer equip, sinó que per qualitat hi podria jugar.
2: Ot, t'ho pregunto tu, de cara a la temporada vinent, categoria nova, què s'espera?
1: No, Jo sempre ho he dit obertament, la plantilla d'aquesta temporada del Club Futbol Tordera és de mitja taula de segona catalana i, per tant, crec que així ens hem de mantenir. Jo crec que arribaran incorporacions perquè al final necessites un parell de referents en algunes posicions concretes per acabar doncs anar amb el nivell plus que et suposa segona catalana. A més, ja aviso, segona catalana temporada vinent és complicat per com està quedant, perquè estan baixant equips com el Banyoles, per exemple, un clàssic de primera catalana Lliga Elit, i ha baixat. Per tant, serà una segona catalana complicada, no ens podem refiar, però bé, jo crec que amb unes incorporacions puntuals serà interessant. I afegim el que diu en Pol, si no m'equivoco, pugen 8 del juvenil, que passen a ser sènior, un juvenil que també ha guanyat la Lliga, i d'aquests jo crec que algun entrarà en primer
2: equip. Es planteja també potser fer un B?
1: Al final ara mateix existeix, però jo crec, en tot cas això n'ha de parlar la Junta, però a nivell d'Ot Manresa, jo crec que el filial de la temporada vinent ha de ser un filial que vulgui pujar de categoria. Està a quarta catalana, és un filial per pujar a tercera, perquè el d'aquest any han estat només a 7 punts d'entrar a play-off, siguent com és, no? Que tenim molt bon... Bueno, jo hi soc, per exemple, però no jugo, no? però hi ha molt bon equip, però amb els nanos de juvenil que pugen de l'any que ve, jo crec que és molt important tenir un filial que vulgui pujar de categoria tercera catalana, perquè si tens un filial d'aquest nivell, vol dir que tens que si en algun moment de la temporada et falten jugadors perquè estan lesionats, els tindràs d'aquí.
2: Jo crec que aquests 7 punts, Pol, amb Ot Manresa al camp, jo crec que s'haguessin donat.
0: Ja he fet alguna petxanga amb ell. No sé si sumar 7 punts, però repartir-te el joc.
2: Pensava que anaves a dir una altra cosa.
1: No. Hi ha porters que reparteixen més.
0: Sí. No cal que m'ho recordi.
2: Anem a Pol, ja per acabar. La pregunta que t'he fet abans. Jugador de revelació i un jugador que potser t'esperaves una mica més.
0: Bé, des del moment que m'has preguntat, quasi que ho tenia clar. Jugador de revelació, per mi, Marc Josef. Per mi és segur, i més siguent porter, sé lo difícil que és arribar a un lloc nou, potser amb la confiança tocada, el fet d'encadenar descensos, arribar a un lloc nou, trobar-te a la pretemporada, que comences a agafar confiança, i després fer la temporada que ha fet, és de jugador revelació, de que no se li ha quedat petit el lloc que ocupava, perquè és que, o sigui, de que no se li ha quedat gran, perquè al final venia a ocupar un lloc que abans era de Quimugas, un porter que ens ha donat que temporades enrere quasi que ens ha donat la salvació en alguns moments, doncs ha vingut, ha rendit i a més ha estat a l'altura. Per tant, per mi ell és el jugador de revelació.
2: Uh-huh. I el jugador que t'esperaves potser una miqueta més?
0: Aquesta també la tenia clara, no pel fet de que hi hagi un jugador que digui ostres, aquest m'ha decepcionat, sinó perquè jo crec que hi ha jugadors que sé que per la qualitat que tenen i perquè en algun punt si li sortissin més les coses seria un jugador 10 vegades millor, i tu també el coneixes, i a més saps que a mi m'agrada picar-lo, per mi és Max Martos. No tant com a decepció, sinó com a jugador que si li haguessin sortit les coses avui estaríem parlant d'un dels millors jugadors d'Hockey Plata, si no ho és ja. O sigui, perquè és que et dic, si li sortissin totes les coses que intenta partit, haguessin pujat directe.
2: Aquesta també me l'apunto, perquè més, vull dir, potser li han fallat també els gols, no? El terme golejador potser li ha fallat. Ot, passem amb tu a la mateixa pregunta.
1: Per mi, jugador revelació, jo crec que ha sigut per la Mar Ruiz, per la complexitat que ha tingut. No sé si es va dir l'altre dia, però és un jugador que ha hagut d'anar combinant amb la feina a diferents torns, per tant, setmanes que no ha pogut venir a entrenar i, per tant, tampoc a jugar. I quan ha jugat, els minuts que ha tingut, ha estat una passada. Ha sigut l'home clau del final de temporada. Jo crec que veient l'equip que tenim a principi de temporada algú podia pensar que no jugaria, i ha acabat seguint l'home clau.
2: I d'aquí t'esperaves una miqueta més?
1: Jo segurament m'hagués agradat veure més a Josep Aulet. No era un jugador d'inici de temporada, el vam incorporar fa pocs mesos, va jugar un partit i en 30 minuts el van expulsar. És un autèntic porteràs, o sigui, és una barbaritat de porter, Josep Aulet. Jo també he tingut la sort de jugar amb ell, és una aranya, s'estira molt bé i a més juga fora molt bé també amb els peus, però bé, és veritat que venia de 2 anys sense jugar a futbol, per tant, que ni tan sols jugava aquí, no jugava, i jo l'apunto ahir.
2: I si tireu un nom ràpid, perquè ja ens hem quedat sense temps, un MVP de la temporada per cada club.
0: Jo, per sortir diferent de Josef, que per mi és dels millors jugadors de la temporada, jo et diré a Eric, alias. És un dels jugadors que dius que no fa els gols, però que és un dels jugadors que tu aniries al pavelló només per veure'l jugar en ell.
2: Ot?
1: Màxim assistent, màxim golejador i perquè és un jugador d'una altra categoria, Àlex Sánchez.
2: Doncs, nois, moltíssimes gràcies per estar aquí. Recordem que això és la visió dels narradors, que sí, vull sí. dir que això no és l'opinió de callar de tots, sinó que és la visió, el que opinem nosaltres.
1: Personalment.
2: I estic encantat tot. Gràcies per venir aquí a passar aquesta estona, a fer aquest programa.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: I esperem veure't també per aquí més als micròfons de Ràdio Tordera.
1: Com vulgueu.
2: I fins la temporada vinent a les retransmissions.
1: Sí, sí, sí. Vaja, molt bé.
2: Pol, a tu també, moltes gràcies per acostar-te aquí, a fer aquest balanç de temporada. Igual fins a la temporada vinent i a veure si tenim per aquí també durant aquest estiu.
0: A tu, Jordi, igualment. Ràdio Tordera.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades. Vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
3: Jo tinc molta història. Jo crec que els encantarà.
1: Sí o no?
3: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
1: Ai,
3: com,
1: ai.
3: Però la he de leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
1: tot era
3: en blanco negro.
1: Exacte.
3: I en castellano todo.
1: No hi havia
3: és
1: más.
3: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
1: el
3: los
1: Chicho
3: amigos.
1: Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
3: Hombre, seria fantàstic.
1: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya está aquí, puedo leer», que després en parlarem.
3: Hombre de la Mayra Gómez, que és tan
1: doncs,
3: boníssima.
1: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
4: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que
0: què
1: en 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes en plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite,
0: vaja,
1: o es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I
1: en
0: tant,
1: saben molt.
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sí, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per tot. Adéu.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han queixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut el rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: Quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de la mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions. No? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és
0: igual
1: a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. En tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament. No? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol. Tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi i a Martínez a la defensa. No?
0: Sí, ni més ni menys.
1: A l'any Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en
0: gol
1: moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: exacte.
1: Perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència de l'edat.
0: Sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números que la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno.
1: Bueno, s'ha lesionat al final i al final clar. Has pogut gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè a Getafe i a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, perquè veus una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: I
0: més
1: aquest
0: ni menys.
1: És el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident i, per tant, això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador amb 34 anys i pràcticament, no sé, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
0: Sí,
1: i aquest
0: sí.
1: any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
0: Aquell gest.
1: Sí, que jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell
0: sí.
1: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
0: i tant,
1: de la gent.
0: De sobre.
1: Ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
0: sí,
1: la seva dona, de Lewandowski,
0: no?
1: Han estat feliços a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat quatre temporades molt bones, sobretot les tres primeres, però, vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé dues dècades al club guanyant
0: tota
1: títols,
0: etcètera.
1: Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
0: De llegenda, eh?
1: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, hòstia, veus un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències, sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
0: fins
1: del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça, probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai ho superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort, que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
0: Ni més,
1: un
0: ni
1: altre
0: més.
1: Geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... O sigui, o deixa-m'ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit, no n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... Perquè els grans equips de l'història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni
1: perquè
0: més.
1: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho. Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça-Gornil, encara que no siguis del Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça en la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
0: Sí, Fermín... Que...
1: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment...
0: Li ha tocat, pobret...
1: Està malament. Sí,
0: sí, sí, una brossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
0: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
1: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma,
0: és brutal.
1: Són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
0: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els que més.
1: Valde, Casador... Sí. Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí, sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
0: és
1: absolutament imparable. O sigui, crees un producte
0: que està
1: derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Floren? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord, o sigui,
0: mira que va ser tremendo, vull dir...
1: A mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
0: Sí, sí,
1: que
0: Barça, ja, de tot, anys, sí, no?
1: Perquè,
0: sí, de tot.
1: Perquè imagina't, fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
0: No.
1: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, que a la Sexta... O sigui, són dos... O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en 24 hores, no? No s'aguanta per enlloc, jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
0: sí,
1: el món empresarial, que... Florentino Pérez.
0: I que sembla que vol presentar.
1: I amb tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu.
0: La veritat.
1: Del propi Barça, evidentment un error greu,
0: sí.
1: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'alterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo, però el va dir que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
0: sí, novament,
1: és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
0: Exacte.
1: I aleshores, al final és,
0: bomba de fum.
1: Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
0: sí, clar,
1: de fa 20 anys, i clar, la premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, però, apartant sí, sí, el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
0: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, que és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
1: Home, a Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells amb Valverde i a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió,
0: interna, sí.
1: De no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
0: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia... Fa reca també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart davanter.
1: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
0: Interna, és que és
1: com a conseqüència
0: de
1: les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans, sobretot la primera, temporades al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats en un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
0: l'altre,
1: vindrà Xavi Alonso a aconseguir això? Jo tenia els meus dubtes, no ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I poses a un amic del president.
0: Ni més ni menys.
1: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escriure contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta, perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia, quan canvia Vinícius, sí, el dia del clàssic, li monta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
0: però
1: és molt difícil per solucionar-lo.
0: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui, de quin peu calça.
1: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
0: Clar. Quan
1: davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
0: està creixent,
1: no és comparable
0: ara
1: encara al sí. Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment. No? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, i en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
0: I ja està.
1: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
0: clara i concreta
1: de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
0: d'aquella època, de fa uns anys.
1: I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
0: passi,
1: no? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.

0: Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
1: Això és un non-stop, ja ho saps. És
0: ni més ni menys.
1: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
0: Abraçada forta.
1: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest de, a qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, amb Toni. Anem a connectar amb ell, a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els personatges, o sigui, bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla, ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn és tan l'assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt...
1: Home, perdona, mira, la tinc de fons.
2: No,
1: escolta'm, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que...
1: Has vist, aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Xiquetete.
1: Amb el Xiquetete, exacte. Ella va començar amb el Xiquetete. I tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el Xiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 16 anys i va començar a cantar amb el gran Xiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Xiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va ser uns anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys que tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí, va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja. De fet...
2: Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitès,
1: sí.
2: Anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte. Sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada.
1: Aquí. Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace dos años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni...
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni. Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que seran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles.
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no ho has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoca aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, oh, Joan...
2: Com estem, rei?
1: Què, nen? Escolta'm, ja estàs...
2: Estem,
1: estàs preparat per avui?
2: El què?

0: Si estàs preparat pel show d'avui?
1: Bueno, falta vestir-me, però maquillar ja estic maquilladíssim.
0: Carai, escolta...
1: Com una porca, home. Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca.
2: No, però jo...
0: Toni, home.
1: Una mica més augmentació, no?
0: Toni,
1: i a sobre em diu que em maquilli més el Toni.
2: Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
0: Una mica de respecte, home. Sisplau, per no, Joan Quiles, sisplau.
1: Demà, pel programa que farem sobre el Prai, estarà ideal, eh, Joan, sí, perquè és una ambigüetat total. Sí o no?
0: Ah, sí?
1: Em prepara. Pararé un maquillatge ben xulo demà.
0: Hombre, hombre. Escolta'm, i sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
1: Pues el Toni em deixa així, sí, jo disposat estic.
0: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
1: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
0: Home.
1: Espera un moment, Joan, que
0: què?
1: A veure que et doni temps a... Més tranquil és...
0: Que què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
1: Va molt per aquí a la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
0: No, no, que sí, que sí.
1: Em va acompanyant la guitarra...
0: A veure...
1: ...pels percussionistes del Hister, la
0: tens? Oi, el Hister, sí, sí.
1: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva...
0: Què dius?
1: Ho sabies o no?
0: Què dius?
1: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
0: Clar.
1: I què li pots dir a aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
3: Home, Sergi Soler, juntament amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com... Sí, espera, que ho digui.
1: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa.
4: Jo no soc reproductor, soc reproductor, eh? Jo que sé, el Sergi el Foro de Líder, el... Com es llama? El Dama, el...
5: El Sergi Dama,
4: el Sergi Casmia... jo que sé, moltes coses. Moltes.
0: Poca broma,
1: Jo soc molt humil,
0: Poca broma.
1: Que surti a la tele, no vol sortir?
0: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
4: Sí, una estoneta sortiré.
1: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, perquè ell té cara a ell, pressió, jo no.
0: Va, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
1: I no... Que deia que tenga cabello i dientes, no?
0: sobretot cabell i dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
1: En Joan Bosch de la caixa tonta de la xarxa que també per Catalunya al programa.
0: Escolta'm, i com, jo, esteu preparant un...
1: Sí, és que... El Toni no mira fa això pel
0: clar. Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
1: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
0: sí, escolta'm, sí.
1: Aquí és un personatge que és història, no,
0: ja
1: que no tenim temps.
0: Ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes? El Deuté, però el de Cròniques es va vendre molt, també, eh?
4: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, com una dieta.
0: Mira. És que aquí estem al tanto, aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
4: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Per això són passions.
0: Però, escolta'm, això va ser un bombazo. I encara ara, es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tan involus, eh? Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más. Vull dir que...
1: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
0: no, ja ho sé.
1: I vull anar un moment...
0: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
1: Han fet un repàs, no?
0: Déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, eh? Déu-n'hi-do, els nostres oients...
1: Jo
0: crec...
1: Que jo me'n vaig cap als passadissos i en trobo persones que ni sabia ni esperava que vinguessin.
0: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
1: La Cuca, de tot es mou... No sé
0: sí. Carai, Toni, escolta... Després dius... Després dius...
1: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3, sí, també, sí, que em va conèixer la festa de la FM, diu que també ve cap aquí.
0: Que bo, que bo, que bo, que bo, que bo, que bo.
1: Què hi ha aquí, Joan?
0: Mare meva, està lo bo i millor.
1: Què
0: hi ha aquí? Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno...
1: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
0: Venga. Cuida, Toni.
1: Coge el teléfono.
0: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: tornada llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc Manubix, vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Quan el sol se'n va.
3: I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria, amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu.
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar?
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent.
0: Exacte, i somiar despert.
3: Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant. Un satèl·lit...
1: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats en format de MP3. Per això, a aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
2: Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: I per començar, els diré que és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

Hem escoltat Sant Benà per al grup Els Pescadors del Francolí i els afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdés, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La Media Vuelta i Tu, Solo Tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un Mundo Raro.

acabem d'escoltar per als pirates Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la cirereta o petons i cireres que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta, o petons i cireres, interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà. Una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes, com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajum, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

d'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda amb braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretat per el grup Mar Bravo.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la trinca. La varen incloure en el disc Trincamerón del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral, o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la varen musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

0: Seu, s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: Bartomeu,
0: s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: Un amic li diu, Tomeu, feu una cosa.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: De dona us disfressareu, gràcies a la llana.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.

cançons irreverents i divertides de la trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners del

Una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fent camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic

segurament amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de l'illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: amb aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 23 de maig.

Tordera celebra avui la 6ª edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada, adreçada a tots els públics, tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogars. AEDC organitza un concert solidari per ajudar els infants amb mesofagitis eosinofílica. L'objectiu és recaptar fons pel projecte Nichi Endoscòpia Sense Por i es durà a terme demà diumenge. I comencen les mostres del final de curs de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé. Avui serà el torn de l'Escola de Dansa.

0: L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més una de les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat. La Diada de la Seguretat i les Emergències arriba a la seva 6a edició amb l'objectiu de consolidar el vincle entre els cossos de seguretat i la ciutadania, posant un accent especial en els infants i joves del municipi. L'esdeveniment oferirà una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia a dia al territori. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat, explica els detalls.
1: El que té aquesta diada és aproximar les tasques dels cossos d'emergència i de seguretat a la ciutadania, no? La gent sap que durant el dia a dia, no? Durant, hi ha doncs, la policia que actua en diferents situacions, a l'ambulància, no? Ells senten les sirenes de l'ambulància, dels bombers i tots aquests cossos de seguretat i emergència, i el que fem aquest dia és arreplegar-los tots a un mateix espai perquè la gent es pugui acostar, es pugui conèixer i sàpiga quina és la tasca que fan i doncs, perquè encara sigui més vivencial i potser també més didàctic, tenim els seus vehicles on la gent hi pot accedir i les diferents tasques que fan i les poden manipular ells mateixos.
0: En el tram final de l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs als diferents centres educatius de Tordera. Per tal de no perdre's cap activitat, l'organització ha detallat el següent horari oficial. A les 10 del matí serà l'obertura de la diada al públic i també l'inici de l'exposició de vehicles i materials. Una hora més tard, a les 11, exhibició de les unitats canines. A les 3:15, el lliurament de premis del curs d'educació per a mobilitat segura i a la 1, parlaments de les autoritats locals i cloenda de la jornada. L'Associació Espanyola de Sufragistes Eosinofílica ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nichi d'Endoscòpia Sense Por. Es durà a terme demà diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera. L'acte que gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori enèrgic i emotiu dels assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen als més petits a través d'eines d'acompanyament emocional. Pel que fa a l'estil de música del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent. Les entrades, que tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium o amb el segon enllaç a la web de la notícia de Ràdio Tordera. Així mateix, per totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció d'entrada de fila zero per rebre donacions voluntàries.

El Teatre Claver afronta el final de temporada amb les mostres de final de curs de cada disciplina. Aquí es mostrarà tot allò que s'ha treballat en l'àmbit tècnic de cada llenguatge artístic, però també tot allò que com a persones han après gràcies al fet artístic, sentit crític, complicitat, cura de l'entorn i de si mateix. Dissabte, a les 6 de la tarda, l'Escola de Dansa presentarà avui el cos com a quadern de bitàcora. Ahir també, divendres 29 de maig, s'ha de comentar que a 6:45 hi haurà la mostra de sensibilització i hàbitats, belles arts i expressió dramàtica. El dissabte 30 de maig, a les 6 de la tarda, arribarà la mostra de l'aula de teatre i, finalment, els dies 8, 9, 10 i 11 a les 6 de la tarda, serà el torn de les audicions de l'Escola de Música. El divendres 19 de juny a les 7 es farà el concert final de curs i recordar que durant el juny i el juliol hi haurà exposició virtual a l'Aula de Belles Arts. A més, aquest any podeu adquirir entrades de forma gratuïta a la web del Teatre Claver.

0: Després de mesos de competició regular, la Lliga L'Octàgono Futbol 7 arriba al seu punt àlgid. Per decidir el campió, es gaudirà d'una Final Four on es disputaran les dues semifinals, el partit del tercer i quart lloc i la desitjada gran final. El camí fins aquí no ha estat fàcil. La fase eliminatòria disputada el passat 5 de maig va demostrar que l'Octàgono no importa ni la posició prèvia ni la ratxa. Els classificats per la fase final van estar Eterno Juvenil, el primer classificat de la fase regular que va fer valer la seva condició de favorit, dominant el partit amb autoritat, Clàssics Futbol Club, el cinquè classificat, que va superar en un partit ple de gols al quart classificat, Bambinos Futbol Club, el segon classificat, no va fallar fent gala de la seva gran capacitat ofensiva en el partit amb més gols de la jornada, i Benjamí A2, el sisè, a la Lliga Regular, va aconseguir la gesta d'eliminar el tercer classificat, consolidant-se com la gran revelació del torneig. Així doncs, demà, avui, dissabte, a partir de les 12 del matí, la pilota començarà a rodar amb dos enfrontaments, Eterno Juvenil contra Clàssics Futbol Club i Bambinos Futbol Club contra Benjamí A2. L'esdeveniment, que està dissenyat no només pels jugadors, sinó també per l'afició, el camp municipal de Tordera comptarà amb un servei de bar ininterromput des de les 8 del matí fins les 8 del vespre, assegurant l'ambient festiu durant tota la jornada mentre que es decideixi qui es queda amb la glòria. El 7 Tordera jugarà demà diumenge el seu últim partit de la temporada davant la seva afició. El duel a les 7 de la tarda contra el Sant Adrià tancarà una temporada difícil per les torderenques ja salvades. Aquest maig, que posarà punt i final a la temporada del 7 Tordera, el conjunt torderenc ha patit de valent per poder mantenir la categoria, sobreposant-se canvis en la banqueta i sobretot a les lesions. Des de l'arribada de Marc Alonso, l'equip va donar un salt per retornar la il·lusió i fins i tot a les pròpies jugadores. Van aconseguir victòries de mèrit per seguir el camí de la salvació, que no es va certificar fins farà dues setmanes, després de la derrota de l'Espanyol. Ara, amb la permanència assegurada, el 7 Tordera vol agrair la seva afició, l'escalf rebut, no només per les 5 victòries com a local, sinó pel suport rebut en els moments més difícils. El femení Sant Adrià, novenes classificades, tampoc es juguen res i venen de guanyar el darrer partit, l'única victòria en els últims 4 partits. Podreu seguir el partit a través del YouTube de Ràdio Tordera. I pel que fa al temps avui, sabta que es mantindrà un temps estable i assolellat amb tot el dia, amb alguns núvols que augmentaran més aviat cap a la tarda. No s'esperen pluges i les temperatures que es mantindran sense canvis importants, amb mínimes dels 14 graus fins a màximes dels 27. Per tant, pugen una miqueta aquestes temperatures, acompanyades també de la calor que va proporcionar el sol.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 24 de maig. Bon dia, mossèn Edwin.
4: Bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els nostres oients.
3: La Pentecosta ja, eh?
4: Arriba la Pentecosta, la Pasqua de Pentecosta. Ja m'ha arribat aquesta celebració, festa que porta a plenitud la Pasqua de Resurrecció. Demà també tenim la festa de l'ermita de l'Arora.
3: Sí.
4: La missa la tindrem davant de l'ermita a les 12:15.
3: Ah, no es fa a l'església, es fa a l'ermita.
4: És que l'ermita és petita.
3: Molt petita.
4: Sí, molt petita, sí.
3: Però altres anys la missa es feia a l'església d'Orsavinyà.
4: Ah, doncs pues mira, ja veiem com serà.
3: Aquest any serà a davant de l'ermita, molt bé, molt bé.
4: Això m'havien dit, sí, a veure, pot que m'equivoque. Recordem també que aquí a l'església de Sant Esteve tindrem el concert de gospel,
3: sí,
4: a les 6 de la tarda. A propòsit, moltes persones tenen el dubte de si les entrades només s'obtenen per internet. Doncs també es podran adquirir l'entrada de l'església. Es podran pagar amb datàfon o en efectiu.
3: Molt bé, a l'entrar al concert, no?
4: A l'entrada del concert,
3: bé.
4: Sí. Precisament han tingut cura de la gent gran que no té la possibilitat de fer aquestes voltes i revoltes amb el
3: internet,
4: mòbil.
3: Sí.
4: Una altra novetat és que podem explicar als nostres oients que el dissabte 10 d'octubre tindrem la visita de Monsenyor Fray Octavi, que vindrà a confirmar els nostres joves i adults a la missa de les 6 de la tarda.
3: Molt bé.
4: 12 d'octubre, encara falta.
3: Falta, falta. Sí.
4: Hem obert la possibilitat que encara se sumessin alguns joves i alguns adults a la preparació per la confirmació.
3: Queda temps perquè es segueixin preparant, no?
4: Tot l'estiu. Hi ha temps per preparar alguns joves més. Molt bé.
3: Molt bé. Doncs avui el tema que podríem tractar és això que ens diu Jesús: estima els altres com a tu mateix. En quin moment ens ho diu això, Jesús?
4: El tema és meravellós i la pregunta sí que és necessària. En quin moment? Però serà bo que primer recordem que la encarnació té un propòsit fonamental, que és revelar-nos al Pare. Jesús ve en un moment en què el poble escollit havia fet la seva relació amb Déu un sistema molt rígid, on el compliment dels preceptes d'una llei inventada havia esdevingut més important que la veritable relació directa amb el Creador. Òbviament, hi havia persones molt bones que entenien aquesta relació i la cultivaven, però la gran majoria s'havia ocupat només de mantenir un sistema de deixebles, més que una pietat de reconeixement sobre qui és Déu. Així, doncs, el Fill de Déu s'encarna des de l'amor, per amor i per ensenyar a estimar, de manera que tot el seu ministeri públic està sustentat per l'ensenyament de l'amor. Els qui el va dirigir quan Jesús parlava,
3: sí,
4: bàsicament, a tots els que en la seva època estaven marginats, per dir-ho a grans trets, a tots els pobres, a totes les categories que componien aquestes pobreses, els malalts, els ancians, les viudes, els orfes, les classes baixes, tots aquests es van convertir en marginats perquè la classe sacerdotal, que en aquell temps era majoritàriament classe alta, ensenyava que només els de vida pròspera, els rics i sants, perquè tenien la benedicció de Déu. Allò que per descomptat deixava entendre que els que no tinguessin riquesa i salut no tenien la benedicció de Déu. Però nosaltres sabem que no és així. En aquell temps, com en els nostres dies, aquesta desigualtat no té res a veure amb Déu, sinó amb la injustícia d'un sistema social que busca els privilegis perquè uns tinguin més i altres a costa dels que no tinguin.
3: Sí.
4: Aquest esquema ja ens mostra l'antítesi del que Jesús va demanar a tot el que som els seus deixebles de tots els temps. Aleshores, recordem que Jesús comença fent una acollida de tots aquests tipus de pobres. Aquest marginat rebent un món que els agrupa. S'anomenen Anawin. El nom que els agrupa és Anawin,
3: sí,
4: que vol dir els humils de Déu. I aquesta és la clau, la humilitat d'esperit, no pas la pobresa en si. Davant Déu, s'és pobre no perquè no s'estingui riquesa, sinó perquè es viu sense aferraments i en plena confiança en ell. Aleshores, veiem que Jesús comença per ensenyar com és important el ser humà per Déu, tant que ell no els veu com meres criatures de l'univers, sinó com un pare veu els fills. I després cerca que rescatem en nosaltres tot sentit de la dignitat,
3: sí,
4: humana.
3: Va portar dignitat a tots els, a tots els éssers humans. No?
4: Sí, sí. I així, que allò que vol Jesús és que tornem a l'origen de la creació de l'home i algun fet per tenir una estreta relació amb el seu creador. Aleshores, fa un procés que va avançant gradualment en aquesta línia d'ensenyament. Així la gent del seu temps i nosaltres avui anem recordant que Déu no beneeixi només als qui semblen ser millors o viure en millors condicions, sinó que és el pare de tots, que ens estima a tots, i cal recordar una veritat teològica. Déu no només sent amor, sinó que Déu és amor.
3: És amor.
4: És amor, sí. Jesús crida als seus deixebles que el segueixin, i ells van els va ensenyar només amb paraules, sinó també amb accions. Ell va mostrar en cada cas que trobem en el camí del seu peregrinatge per tot el país i fins i tot per altres regions no jueves, maneres d'afrontar i resoldre la situació humana amb la comprensió i amb la misericòrdia. Sant als que em semblen béns beneïts, allibera de dimonis, als que semblen maleïts, acull el que altres tot menyspreaven, fins i tot utilitza sovint l'expressió fill, dirigència a les persones, i arribava a afirmar que Déu pot treure fills d'Abraham fins i tot de les mateixes pedres. Per què fa servir aquesta expressió? Perquè aquell poble d'Israel és la descendència que va prometre Abraham com una tan nombrosa com les estrelles o la sorra. Abraham és el primer a confiar en Déu com es confia en un pare, i a la seva fe és el primer acte d'humilitat, on reconeix que no tot depèn de si mateix, sinó que confia en Déu com el que pot allò que cap ésser humà no pot. I aquí vindrà la resposta concreta a aquesta pregunta, que he fet una introducció molt llarga.
3: Sí.
4: Jesús ensenya que cal estimar el proïsme com a si mateix quan ja ha fet el procés que l'home entengui que li importa a Déu com li importen tots els seus fills a un pare. Després, si Déu ens estima com a fills, ens hem d'estimar els uns als altres com s'estimen els germans. El més lògic és un amor madur. És que jo no pensi que jo sóc més important per als meus pares que el resta dels meus germans. Si reconec que cadascú dels meus germans té el mateix amor del pare, aleshores cada germà mereix també el meu amor i jo vol que el meu germà sigui tan estimat com jo. Ja Jesús havia avançat en aquest ensenyament quan un dia un doctor de la llei li va preguntar: qui és el manament més important? Jesús respon: estimar Déu sobre totes les coses. Però afegeix: el segon manament més important és estimar el proïsme com a mi mateix. I per posar-vos un exemple d'amplitud d'aquest amor, Jesús explica a continuació la paràbola del bon samarità.
3: Sí.
4: Que tot el món coneix i recorda, no?
3: Sí.
4: Precisament.
3: Que a més que s'entén molt bé aquesta paràbola.
4: Sí. És que quan Jesús parla de qui és Déu, com ama Déu, com fa Déu les coses amb nosaltres, conta paràboles.
3: Sí.
4: I aquestes paràboles són molt
3: aclaridores.
4: Didàctiques, aclaridores, i és fàcil de reconèixer.
3: Sí.
4: Sí. Què passa amb el bon samarità i què passa amb el fill pròdig? Quasi que no necessita explicació.
3: No. S'entén molt bé.
4: S'entén molt bé.
3: Com ens hem d'estimar nosaltres mateixos?
4: És una pregunta molt important, perquè cal saber estimar-se un mateix de la manera més sana i madura possible. Com s'aconsegueix que aquest amor per un mateix sigui sa, sant? Coneixem l'amor que Déu té per mi. Al camí de la fe, cada persona ha d'anar creixent en la conversió. Com més fe es cultiva, més m'adono que Déu m'estima. Me sento en el seu amor. I Déu vol per a mi tot allò que m'enriqueix com a ser humà i persona transcendent. Aleshores, encara que jo hagi patit coses tremendes a la vida, el coneixement de l'amor de Déu em sana i jo em reconec com algú valiós. Independentment dels meus mèrits al món, aquest és un amor madur i equilibrat de si mateix. Per això sabem que el model de l'amor que ens proposa el món d'avui no està d'acord amb el bé comú, perquè és un amor que cerca que jo em senti més important que els altres. Com si això depengués del que jo faci per a mi mateix. El que es tradueix en una competència contra els altres.
3: Sí.
4: Així neix una mena de antisatisfacció. Que jo aconsegueix coses que els altres no puguin assolir. Fins i tot encara que aquest èxit no em faci feliç, l'important és que jo sigui superior als altres. Això és el que la gent confon com a amor propi.
3: Sí.
4: Al món això es dona a tots els nivells, però sempre termina generant un gran buit interior. En canvi, quan em reconec estimat per Déu, el resultat és un sentit de plenitud que també desitjo que els altres sentin. Molt diferent de voler que els altres vegin en mi triomfs que mai no puguen ells assolir. Ells assolir. Avui es parla d'autoestima. I això és molt bé, està molt bé l'autoestima, però l'amor propi no rivalitza amb ningú. És reconèixer-me com a persona, però no cap per encima de ningú. Si no, tan digna com els altres, i els altres tan dignes com ho soc jo mateix.
3: Sí, sí.
4: És.
3: I ser molt exigents o molt permissius amb nosaltres mateixos fa que també ho siguem amb els altres?
4: Sí, però també es pot donar una combinació contradictòria. Que jo sigui molt permissiu amb mi mateix, però exigent molt als altres. Això s'anomena hipocresia.
3: Ah, és veritat.
4: O que jo sigui molt permissiu amb els altres, però molt exigent amb mi mateix. I això s'anomena perfeccionisme. I està més relacionat amb l'egoisme del que ens imaginem. Perquè darrere té la idea que jo sóc millor que els altres. Llavors, el més important és que jo sigui molt bo perquè jo sóc millor i no m'importa el que els altres facin perquè no són com jo. En qualsevol cas, no hi hauria equilibri. Abans que exigir o ser permissius, hem d'estar la misericòrdia, que es manifesta en la comprensió de cada persona i de les seves condicions i capacitats i el desig de caminar plegats i ajuntar-nos mútuament amb la comunitat cristiana.
3: Ampliar-ho a tota la comunitat.
4: Està molt bé ser equilibrats i mantenir una mirada de misericòrdia dels uns als altres.
3: Sí.
4: Jesús ens ve i no ens jutja, no juzga, sinó que comprèn la circumstància
3: humana
4: de cadascú. Nosaltres tenim demasiados judicis.
3: Sí.
4: Pues aquí lo important és no tenir judicis. Así que lo que me exijo a mí mismo también debe ser equivalente a la misericordia que tenga con los demás.
3: Sí, sí, sí. I es pot fer el bé menyspreant-se un mateix?
4: Definitivament sí. No.
3: No.
4: I definitivament. Això seria una malaltia i no pas la veritable humilitat. A veure, si algú vol que sapiguem que cadascú és molt important per a Déu i que cadascú ens estima com a fills, aleshores, per què he de menysprear-me? Menysprear-se a si mateix s'anomena complex d'inferioritat. I això és tan errat com el contrari, el complex de superioritat. Humilitat de reconèixer-se iguals als altres, és a dir, que tots som fets del mateix fang, però que tots som estimats pel pare com els seus fills. O sigui, cadascú és igual de valuós. En la humilitat jo puc, reconèixer-me tan mereixedor de tot com els altres, cedir davant dels altres en determinades circumstàncies per procurar el bé que l'altre necessita. Aquesta és l'essència del sacrifici. Que implique algun tipus d'esforç perquè l'altre es benefici. Però això mai no ha de passar perquè jo em senti menyspreat que l'altre, menys que l'altre, perdó. Vegem que Crist es reconeixia fill de Déu, però va decidir viure com a fill d'home. Amb aquesta negació de si mateix es va poder ensenyar que és l'amor de Déu. Si una persona es menysprea, primer ha de curar la seva manca d'amor propi, reconeixent que és estimada per Déu i per això mateix dignificada en la seva existència, perquè per Déu cap fill no sobra i que busque així madurar en la fe i la conversió. Però si aquest complex d'inferioritat és massa persistent, també que obtingui ajuda professional.
3: Sí.
4: Que per això existeix. Sí,
3: sí, clar. I en definitiva, doncs, ens hem de sentir estimats per poder estimar?
4: Definitivament. Jo ho diré amb aquesta paraula perquè ens defineix el que coneixem. Allò que és una experiència personal es converteix en una experiència vital. Cal conèixer l'amor i els tipus d'amor per poder saber estimar. I dir amors en plural perquè al llarg del desenvolupament de l'ésser humà es va experimentar diferents maneres de sentir amor. Amor, i hi ha amors madurs i amors immadurs. I no es pot estimar bé sense haver viscut l'experiència de l'amor. És el que ens dona una maduresa humana sana. La primera escola de l'amor és la família. Els nens aprenen a estimar identificant la qualitat de l'amor dels pares. Això es dona no només per gestos, sinó també per l'obertura i la comprensió de la comunicació. L'exemple que els pares donen en estimar-se els uns als altres i en l'equanimitat de l'amor a tots els fills. Per això és tan important la família, perquè és la primera escola d'humanitat i és on comença el camí de formació i de maduració de l'ésser humà. Però encara que una persona no hagués comptat amb un amor de família, això no justifica un ser humà amargat. Tots tenim la capacitat de resiliència, que es diu en la psicologia. Això és la capacitat de superar i sobrepassar-nos a allò dolent que ens passi. Mira, Dolors, la fe ens porta a l'amor de Déu, a sentir aquest amor, i qui avança en aquest amor no pot madurar i guarir en aquest amor. S'entén això que he dit? O es compleix?
3: Una mica complicat, potser.
4: A veure. Si sento l'amor de Déu,
3: sí,
4: reconeix l'amor de Déu, uh-huh, i me lo tomo per mi,
3: sí,
4: això pot donar-me les eines per sanar-me.
3: Sí.
4: I és una responsabilitat pròpia. Uh-huh. Aquesta és la raó per la qual Crist s'atreveix a confiar-nos un manament nou. Amen-se els uns als altres com jo és estimat.
3: Sí.
4: Però abans va deixar clar, com el Pare m'estima, així els estimo jo. Entonces estem veient que l'amor de Déu és la premissa de la vida humana i de totes les relacions. Per això, davant la pregunta de què és més gran que tots els manaments, Jesús va respondre: estimar Déu sobre totes les coses i el proisme com a si mateix. I va afegir: el que compleix aquests dos manaments està complint tota la llei i tot el que van dir els profetes.
3: Tan fàcil i tan difícil, no?
4: Esa és la relació de lo fàcil, precisament.
3: Sí.
4: Que se pot reconèixer, però porta-lo a terme i ja veràs com sí, te donarà una mica d'esforç.
3: Sí.
4: Però és que el que no té esforç no es valora realment.
3: És clar.
4: Sí. Amar als altres com a si mateix té un joc d'equilibri. D'equilibri en l'amor que em tinc per mi mateix i l'equilibri de l'amor que dono als altres.
3: Sí, sí.
4: El just centre és precisament el secret de tot a la vida, i a l'amor també.
3: Sí, sí. Hem d'intentar portar-ho a la pràctica, mossèn Edwin, tot això. Molt bé, doncs moltes gràcies, i ja ens acomiadem fins la setmana que ve, i bona Pentecosta.
4: Bona Pentecosta, i adeu-siau.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
5: Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb el capellà gironí Gerard Jiménez, que porta a terme la seva tasca pastoral a Roma i que el dissabte de la setmana que ve presentarà el seu llibre Tria la vida. També tindrem la crítica cinematogràfica de Narcís Mir i parlarem amb Maria Àngels Turón, que impartirà una xerrada sobre la Mare de Déu en la jornada dedicada a la vida contemplativa que l'Església celebra el diumenge de la setmana que ve, dia 31. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
6: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
7: Benvolguts i benvolgudes. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant. Escoltem en el llibre dels Fets dels Apòstols. Estem tancant el temps pasqual. 40 dies després del diumenge de Pasqua, l'Església ens proposa de celebrar l'Ascensió del Senyor. I 10 dies després, la vinguda de l'Esperit Sant damunt dels deixebles. Des de fa uns quants anys, l'Ascensió, com el Corpus, ha passat de ser celebrat de dijous a diumenge, però es manté aquesta unitat en la successió de les celebracions. La Pentecosta ens recorda un moment molt important a la història de l'Església. Els apòstols havien anat fent experiència del ressuscitat, una experiència per a ells desconcertant. Allò que vivien, tot i que el mateix Crist els ho havia anunciat, no ho havia viscut mai ningú abans. La força de l'Esperit Sant, davallant sobre els apòstols, significà l'impuls imprescindible per entendre la totalitat del misteri de la redempció, per emprendre la tasca evangelitzadora i adquirir així el coratge necessari per ser testimonis del Crist ressuscitat enmig del món. Nosaltres també rebem la força de l'Esperit Sant, perquè també ens cal rebre-la per esdevenir verdaders deixebles de Crist. La reben els nostres catecúmens, cada cop més nombrosos, quan reben els sacraments d'iniciació cristiana, és a dir, el baptisme, la confirmació i la comunió. I per als qui hem rebut el baptisme sent infants, és en la confirmació quan rebem el do de l'Esperit Sant i aquest moment esdevé la nostra Pentecosta personal. Ho vivim especialment aquestes setmanes del temps pasqual en moltes de les nostres parròquies. Aquest sagrament té una doble dimensió, personal i comunitària. Personal en tant que cada jove, havent-se format en la fe a través de la catequesi, manifesta la seva fe, el seu compromís amb Déu. Déu Pare, Fill i Esperit Sant. I alhora el compromís en l'Església, renunciant alhora a tot allò que el pot allunyar de Déu i de la comunió amb els germans i germanes. Però aquest sagrament, com tots els altres sis, té una dimensió comunitària. Cada comunitat parroquial escolta la professió, la renovació de la fe dels nostres joves o no tan joves, i fa ella mateixa una renovació de la seva fe com a comunitat davant del mateix bisbe, signe d'unió de la comunitat diocesana. Ho expressem en una proclamació. Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l'Església que ens gloriem de professar en Crist Jesús, Senyor nostre. Potser a vegades no hi fem prou atenció allò que anem escoltant o dient al llarg dels ritus. Certament, demanem als nostres joves que abans de rebre l'Esperit renovin la professió de la seva fe en unió de tota l'Església, aquella que els seus pares i padrins professaren per a ells el dia del seu baptisme. Alhora, tota la comunitat renovem i proclamem amb ells la nostra fe, la fe que ens uneix i que cada any renovem en la festa més important de l'any litúrgic, la Vetlla Pasqual. El do de l'Esperit Sant compromet a donar testimoniatge de Jesucrist i de Déu Pare i assegura la capacitat i la valentia per a fer-ho. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Dolors Guial, que és dels cursets de Cristiandat. Bon dia, Dolors.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia, quan vulguis.
1: Molt bé, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. I llavors, doncs, comentar-vos això, doncs, des del moviment de cursets, sempre he tingut la inquietud, doncs, de formar-nos en acompanyar processos de fe de totes aquelles persones que participen o no, que hi participen al curset, que senten l'impuls del primer anunci del Senyor i que després, doncs, necessiten eines, comunitats per poder tirar endavant en aquest camí de fe. I per tal, doncs, de fer possible i aquesta voluntat d'acompanyament, el passat dissabte 9 de maig, sota el lema o sota el títol dels moviments de l'esperit a l'acompanyament, hem tingut la sort del goig de compartir una estona amb la Marta Burguet, que és doctora en pedagogia, professora a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, membre també del GREM, que és el grup d'investigació en l'educació moral d'aquesta mateixa universitat, i al mateix temps és professora de cicles formatius a jesuïtes Sarrià Sant Ignasi i, sobretot, especialitzada en acompanyament. És membre activa de Cristianisme i Justícia i, per tant, gran coneixedora de l'espiritualitat ignasiana. I des d'aquesta aproximació a aquesta espiritualitat de Sant Ignasi, ja sabeu tots que, doncs, destaquen tres pilars. Un és el discerniment, l'altre és l'acompanyament i l'altre és l'examen. I així, doncs, sabent que des d'aquesta espiritualitat, doncs, des de l'interior de cadascun de nosaltres i la nostra relació amb Déu, tenir com a objectiu procurar sempre anar cap a l'altre cultivant la justícia, la fraternitat i la pau. Llavors, en aquesta formació ens vam centrar en l'acompanyament i començar a situar-nos ràpidament, no? Deia, etimològicament, acompanyar ve de ad companis, que vol dir compartir el pa. I això ja ho diu tot. I ens deia, dels millors exemples d'acompanyament en l'Evangeli el trobem en el text de Maús o en el pou de Sicar amb la Samaritana. Processos de relació on acompanyo i m'acompanyen, on es creen vincles que sovint costen i creen ferides. Fins i tot amb Déu Pare hi ha relacions de ferida, sabent que mai trobarem l'excel·lència. I refermant també que els processos d'acompanyament cal ser conscients que no hi ha una conversa entre dos, sinó que sempre hi ha la presència de l'Esperit. I això ens permetrà ser més lúcids i més humils a l'hora de veure en com i des d'on mirem l'altre, sabent que és precís que l'altre creixi i jo disminueixi. Perquè això haurà volgut dir que la persona acompanyada ja té una relació amb Déu tan o més gran que la meva i que està traient la millor versió d'ell mateix. Per tot això és molt important posar la pregària a l'altre, ja que hem de comptar principalment amb els moviments de l'esperit, que sempre hi és. I com diu ella, com diu la Marta, quan entris en una ànima humana, entri com a ànima humana que és, ja que de mestre només n'hi ha un, i amb les orelles ben obertes i de puntetes a la terra sagrada de l'altre. Testimoni savi d'aprofundiment seriós que recomanem.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: El dissabte de la setmana que ve, dia 30, es presenta al Casal Bisbe Cartanyà de Girona a les 7 de la tarda el llibre de Gerard Jiménez, Tria la vida. Un assaig que reivindica l'audàcia i l'alegria de la fe en la vida de cada dia. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica, amb connexió

0: Després del col·legi, doncs vaig estudiar a Barcelona comunicació, concretament publicitat i relacions públiques. I poc després d'acabar la carrera vaig venir cap aquí a Roma per fer els estudis en filosofia i teologia per preparar-me també com a mossèn. També seguint l'espiritualitat de Sant Josep Maria, que és una mica la meva font també de vida espiritual. I bé, si hagués de sintetitzar doncs, el meu recorregut, podrien ser aquestes els trets principals.
1: El llibre Tria la vida, l'editorial Albada. A qui va destinat? De què va?
0: Doncs aquest llibre, el fil conductor, ve a dir que la vida cristiana a vegades podem tenir la impressió que quan més ens hi endinsem, més ens podem complicar la vida, potser més complicat, més difícil a vegades, i sense treure veritat a l'exigència que té la vida cristiana, perquè és una crida enmig del món radical i que ho veiem en els primers cristians, que ens hem d'anar a vegades, moltes vegades, contracorrent, però al mateix temps l'essència de la vida, quan un s'hi endinsa i la viu amb autenticitat, és realment apassionant i té molt de creativitat, de llibertat i de plenitud. Per tant, tenir aquesta audàcia i aquesta valentia d'escollir amb llibertat el que nosaltres volem fer per extendre aquest missatge de salvació i d'alegria enmig del món, doncs és realment algú que està a les nostres mans i que és molt maco. I també com a mossèn haver vist gent d'una banda que sofreix, que a vegades es veu atrapada en la vida, i també gent que veus que està més suelta i que té aquesta capacitat de triar la vida, d'extendre el regne de Déu amb aquesta passió, doncs això m'ha portat a reflexionar i a escriure aquest llibre per mostrar que no només és possible, sinó que és realment molt maco entreprendre i agafar aquest camí.
1: Val, explica'ns, dona'ns alguns consells, alguns exemples.
0: Doncs alguns exemples podrien ser també agafats de gent concreta, sense dir noms i cognoms, evidentment, però, per exemple, conec famílies o gent que, bé, doncs, per exemple, té ja uns quants fills, no? I a mi em va sorprendre molt una família que tinguent ja diversos fills, doncs va voler adoptar una altra persona. I jo els vaig preguntar, però si ja teniu uns quants fills, no eren ni un ni dos, eren alguns més. I els vaig dir, bueno, com és possible, com us ha vingut l'idea d'adoptar encara un altre fill? I aquesta família amb molta senzillesa, i no sé si ho feien amb una visió de fe catòlica o no, però deien, bueno, nosaltres tenim moltes possibilitats humanes, tenim recursos, tenim la sort d'haver tingut aquest benestar familiar i voldríem que també una altra persona doncs, es pugui beneficiar d'això. Llavors bé, aquest tipus d'eleccions que són totalment lliures, gratuïtes, audaces i valentes, em sembla que són un exemple de com podem viure la nostra vida, que allà on estem sempre podem ampliar el bé i sempre podem triar fer més bé del que realment ja tenim i podem fer. I això està a les nostres mans i ho tenim, està molt disponible. Però bueno, cal tenir aquesta visió de fer contínua per anar descobrint oportunitats i per anar dient al Senyor cada dia, bueno, i avui com et puc ajudar? Avui què puc fer per ampliar la vida? Què puc fer avui per amb el meu treball, amb els meus talents, doncs posar-me en joc i fer més coses, no?
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
5: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
4: Des de la infància fins a l'edat adulta,

0: acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Tu convides a viure els cristians amb profunda alegria, que es noti aquesta alegria dels cristians.
4: Correcte. Sí, perquè fonamentalment quan un entén aquesta idea essencial que Déu et regala la llibertat i et regala molts dons per fer coses grans i coses maques, bueno, doncs llavors un està content de poder col·laborar amb algú que realment és molt gran, perquè no és col·laborar amb, no sé, ajudo a muntar un projecte humà que durarà 3 anys, o no sé, qui munta una companyia de teatre i vol fer una obra de teatre, bueno, que durarà uns anys, bueno, està molt bé i és apassionant, però col·laborar amb els projectes de Déu té alguna cosa a veure que té a veure amb algú que durarà per l'eternitat, que té a veure amb la felicitat de les persones, amb donar sentit a gent que potser doncs, l'ha perdut, i això realment és font d'alegria, perquè es contagia la vida de Déu, que és el més gran que hi ha en aquesta terra.
3: Mm. Però, esclar, Gerard, a vegades les malalties, els fracassos laborals, els fracassos emocionals de parella, no es poden viure amb alegria.
4: Totalment, efectivament. Això és el que ens ensenyen els sants, i un dels capítols del llibre està dedicat precisament a la pregunta que acabes de fer, que té molt de sentit, perquè efectivament podríem dir que a vegades la vida ens atrapa i ens fica per camins molt estrets. L'experiència dels sants i de la gent que ens ha precedit en aquests camins ens mostra que inclús en els camins més difícils un descobreix que sempre hi ha més possibilitats, més alegria, més vida, més punts on es pot recolzar dels que un inicialment es pensava. No? Recordo una família que el seu fill doncs, li van descobrir una malaltia doncs, difícil i molt rara, i la mare, però tota la família, però ho explicava la mare, va quedar totalment devastada i bueno, el món de cop se li va apagar la llum, no?, a tot el món, a la seva vida. Però després explica com, passant els anys, va descobrir que amb l'ajuda de psicòlegs, amb l'ajuda dels metges, amb l'ajuda de familiars, va descobrir que, d'alguna manera, que la llum entrava per aquestes escletxes de la vida i ella i la família era part d'aquest missatge de Déu pel fill. Vull dir que ells podien ser aquesta ajuda de Déu al fill i això ja li omplia no només de sentit, sinó que també descobria una missió en la seva vida, que era ajudar el seu fill d'una altra manera. Doncs quan hi ha batacassos i quan hi ha errors i quan hi ha fracassos, l'experiència ens demostra que hi ha més llum i més possibilitats i més vida del que inicialment veiem quan la llum s'apaga. I bé, per això aquest llibre vol també donar aquesta esperança i invitar la gent a no tenir por, a començar a caminar fins a la foscor perquè trobarà la llum si té aquests punts de recolzament inicialment amb la fe.
3: El llibre es diu Tria la vida, es presenta el proper dissabte, dia 30, al Casal Bisbe Cartanyà de Girona, a les 7 de la tarda, i es pot demanar a qualsevol llibreria. És de l'editorial Albada, d'en Gerard Jiménez, que tens 38 anys, eh?
4: Correcte.
3: Doncs molt bé, Gerard, moltes gràcies per estar amb nosaltres, des de Roma.
4: Un plaer, Àngel.
3: I que vagi molt bé. Gràcies, Gerard.
4: Perfecte.
0: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Un cop al mes tenim aquesta crítica cinematogràfica que ens porta el nostre cineasta, Narcís Mir. Bon dia, Narcís.
1: Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me una vegada més.
0: Com sempre, en pel·lícules de valors, eh?
1: Sí.
0: I aquesta em penso que la podem veure al cinema, eh?
1: Sí, sí, ja saps que a mi m'agrada recomanar que la gent segueixi anant a les sales de cinema,
0: sí,
1: tot i que cada cop costa més, i que hi ha moltes plataformes per després veure-les i tal, però sí que és interessant, doncs, gaudir del cinema on te toca, que són les sales de projecció.
0: Anem ràpids, Narcís, avui.
1: Val, doncs és una pel·lícula que, mira, es va estrenar el mes d'abril, però que ha fet que allò, el boca orella, faci que encara es mantingui a les cartelleres, perquè la gent segueix anant a veure-la, perquè és una pel·lícula superinteressant. Es titula Incontrolable, i és una pel·lícula que parla de la història real de John Davison, que és un noi que la pel·lícula retrata la seva infància i joventut a l'Escòcia dels anys 80. I és un noi que té un síndrome, que és el síndrome de Tourette, que no és massa conegut, però que fa que sigui un trastorn neurològic crònic que provoca petits tics motors i que no puguis controlar una mica els teus moviments, no? És una mica, com podríem dir, com un estornut, no? Que quan estornudes no pots controlar, no pots aturar-ho. I això és el síndrome que té aquest noi, i la pel·lícula retrata com intenta trobar el seu encaix dins la societat dels anys 80, sobretot en una societat com l'escocesa, una mica molt tancada durant aquella època, i que, mica en mica, aquests símptomes i problemes neurològics, sí que, i malalties minoritàries, sí que la gent ha tingut més consciència en els últims anys. Però, clar, si ens situem a principis dels 80, clar, costava que encaixar dins d'una societat, podríem dir, entre cometes, normal, no? Per tant, és una pel·lícula que retrata la seva vida i com intenta encaixar amb tot això, i sobretot té tocs molt humorístics que fa que trenquin una mica amb el fet de caure en una pel·lícula que podria ser tremendament lacrimògena i que busqués una mica en l'espectador aquesta empatia amb la seva malaltia, no? Però fa que sigui molt interessant, i sobretot també la interpretació de Robert Aramayo, que és el protagonista, que és un actor jove, que segurament ens sentirem a parlar més perquè fa una interpretació realment excel·lent. Va guanyar premis als premis BAFTA a Anglaterra, i després sonava pels Oscars, però malauradament doncs no va poder aconseguir cap estatueta. Però, per tant, és una pel·lícula molt interessant, sobretot que destaca per aquests valors de la resiliència, de lluitar, d'intentar trobar el teu encaix dins la societat quan et veuen com un element diferent, i sobretot doncs també per conscienciar la gent d'aquestes malalties minoritàries, doncs que val la pena tenir un xic d'empatia amb la gent que els pateix.
0: Molt bé. La pel·lícula es diu Incontrolable, recordem, que es pot veure a les sales de cinema.
1: De cinema. I ben aviat les tindrem segurament en alguna plataforma, però jo crec que és un excel·lent moment per reivindicar anar a les sales de cinema.
0: Molt bé, Narcís, gràcies per estar amb nosaltres. Fins al mes que ve, eh?
1: Això, hi tornarem.
0: Gràcies, Narcís.
1: Moltes gràcies.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Precisament el diumenge de la setmana que ve, sota el lema Vida Contemplativa, per a qui ets, se celebra aquesta jornada a les 5 de la tarda al convent de les Germanes Carmelites de Banyoles. Maria Àngels Turón parlarà de Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua. Tenim a la Maria Àngels aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Maria Àngels.
3: Molt bon dia.
0: Bé, parla'ns una mica de què anirà aquesta conferència.
3: Mira, aquesta conferència, que es titula Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua, vol ser un recorregut espiritual, teològic i artístic a través de la figura de Maria, contemplada amb 7 grans obres de la història de l'art. Perquè l'art cristià no només il·lustra la fe, sinó que la interpreta i la fa visible. I llavors, a través de pintors com Frangelico, Domenico Ghirlandaio o Roger van der Weyden, entre d'altres, anirem resseguint i veurem com en cada època ha entès la figura de Maria d'una manera diferent. Amb aquestes representacions hi anirem fent també un seguit amb la teologia, amb els evangelis. Mm-hmm.
0: Bé, queda encara una setmana per acabar el mes de maig, el mes tradicional que l'Església celebra, el mes de Maria. Com veus aquesta devoció a la Mare de Déu actualment?
3: Mira, crec que avui la devoció mariana viu un moment de transformació, com la fe, no?, i els cristians. Potser algunes formes tradicionals de pietat popular han perdut presència social, però això no significa que Maria hagi deixat de parlar al cor de les persones i dels creients. De fet, aquests dies, mentre he anat preparant aquesta conferència i anava mirant i buscant aquestes diferents obres d'art, me n'adono que és extraordinàriament actual. I per què? Doncs perquè representa experiències profundament humanes: l'escolta, la fragilitat, el servei, el sofriment, l'esperança i la confiança. I el Concili Vaticà II recordava que Maria és sobretot model de fe i deixeble de Crist, i això la fa molt propera a la sensibilitat actual.
0: En què pot ajudar la fe amb Maria, amb la Mare de Déu, a la nostra vida diària?
3: Mira, la figura de Maria pot ajudar-nos sobretot a humanitzar la fe. En la vida quotidiana, Maria ens pot ensenyar a escoltar més, a viure amb més interioritat, a no fugir del sofriment, a confiar fins i tot en moments foscos i a mantenir viva l'esperança.
0: Maria Àngels, t'han convidat a parlar de Maria en aquesta jornada Pro Orantibus que l'Església celebra el diumenge de la setmana que ve, dedicada a la vida contemplativa. Estem parlant de persones com monjos, monges i també els religiosos en general. Com valores aquesta tasca que duen a terme?
3: Crec que és una de les grans riqueses silencioses de l'Església. Precisament la conferència vol mostrar aquesta importància, la de la contemplació. Les grans obres d'art religioses neixen d'una mirada contemplativa. No són només exercicis tècnics, són fruit d'una experiència espiritual profunda. I això connecta directament amb la vida contemplativa. Vivim en una societat marcada per la rapidesa, la productivitat i la dispersió constant. I els monjos, les monges i moltes comunitats religioses recorden amb la seva vida que l'ésser humà necessita també silenci, pregària i transcendència. I això ens pot contagiar també als laics compromesos.
0: Diumenge que ve, diumenge 31 de maig, la celebració de la jornada Pro Orantibus, amb el lema Vida Contemplativa. Per aquí ets, a les 5 de la tarda, al convent de les Germanes Carmelites de Banyoles. La Maria Àngels Turón parlarà, doncs, de Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua. Maria Àngels, alguna cosa més?
3: No, gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies, Maria Àngels, que vagi bé.
4: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa a ser presentat per Àngel.
5: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
6: Són les 10 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies destacades d'avui dissabte 23 de maig. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més una de les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat. La Diada de Seguretat i les Emergències arriba a la seva 6a edició amb l'objectiu de consolidar un vincle entre els cossos de seguretat i la ciutadania, posant un accent especial en els infants i joves del municipi. Aquest esdeveniment oferirà avui una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia a dia a Tordera. Nadia Cantera és regidora de Seguretat.
7: L'objectiu que té aquesta diada és aproximar les tasques dels gossos d'emergència i de seguretat a la ciutadania, no? La gent sap que durant el dia a dia, no, durant, hi ha, doncs, la policia que actua en diferents situacions, a l'ambulància, no? Ells senten les sirenes de l'ambulància, dels bombers i tots aquests cossos de seguretat i emergència, i el que fem aquest dia és arreplegar-los tots a un mateix espai perquè la gent es pugui acostar, es pugui conèixer i sàpiga quina és la tasca que fan, i doncs, perquè encara sigui més vivencial i potser també més didàctic, tenim els seus vehicles on la gent hi pot accedir i les diferents tasques que fan, i les poden manipular ells mateixos.
6: El gran reclam de la jornada serà l'exposició interactiva i les demostracions en directe que es faran al llarg del matí. Els assistents que podran veure una mostra completa de flota i les eines de seguretat preparades per actuar. També la diada servirà per reforçar el vessant pedagògic que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final de l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs a les escoles de Tordera. Per tal de no perdre's cap activitat, l'organització detalla el següent horari oficial: a les 10 del matí, ara mateix obertura de la diada al públic i també inici de l'exposició de vehicles i material. Posteriorment, a les 11, exhibició de les unitats canines i a 3:15 el lliurament de premis del curs d'educació per mobilitat segura. Per acabar, a la 1, els parlaments finals de les autoritats locals i cloenda de la jornada.

0: L'Associació Espanyola de Sofagites Eosinofílica ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nici Endoscòpia Sense Por. Es durà a terme el pròxim diumenge 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera i l'acte que gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori enèrgic i emotiu als assistents. Els beneficis de l'esdeveniment que es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir el temor que tenen aquests infants sobre les proves mèdiques i també a través d'acompanyament emocional.
1: Hem dit de fer accions més locals i sobretot intentar recaudar fons per un projecte que tenim pediàtric per ajudar els nens amb esofagitis eosinofílica en l'acompanyament i de la endoscòpia. Aquesta malaltia, com saps, s'han de fer endoscòpies molt sovint, cada 3 mesos, llavors els nens tenen molta angoixa. Per això és un projecte amb realitat virtual per preparar el nen abans de l'endoscòpia i a la família. Llavors aquest concert, és els fons que recaudem seran per aquesta causa.
0: Les entrades del concert, que tenen un preu de 10 euros i ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium o amb el següent enllaç a la web de la mateixa notícia d'EDCO a Ràdio Tordera. Avui en esports, que només tenim un partit, el CEP Tordera, que juga aquest diumenge el seu últim partit de la temporada davant la seva afició a les 7 de la tarda. Aquest duel contra el Sant Adrià tancarà una temporada difícil per les torderenques ja salvades. El femení Sant Adrià, novenes classificades, tampoc es juguen res i venen de guanyar el darrer partit sent l'única victòria dels últims 4 enfrontaments. Des de l'arribada de Marc Alonso, l'equip que va donar un salt per part del Tordera per retornar la il·lusió i fins i tot a les pròpies jugadores. Van aconseguir victòries de mèrit per seguir el camí de la salvació que ho van certificar ara farà 2 setmanes. El partit que es podrà seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera. I pel que fa al temps d'avui, que tindrem un dia majoritàriament assolellat, marcat per temperatures entre els 14 i 27 graus, avui que no s'esperen pluges, per tant, el sol, que serà el protagonista del dia d'avui, i de cara a la tarda, doncs, seguirem més o menys amb la mateixa tendència. Demà també seguirà aquest sol amb les temperatures que baixaran lleugerament i, a més, fins a dilluns, aquests petits núvols que veurem durant el cap de setmana desapareixeran, deixant ple pas al sol i pujant també un altre cop les temperatures.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta.

0: Thank you.
1: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Podcast. Emissió d'àudio o audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
4: El primer capítol del Paraules Habitables el dediquem a parlar del Paraules Habitables, és a dir, del podcast. Ho fem amb la Marta Graner, del Termcat.
5: És una paraula que ja es va estudiar i tractar l'any 2007. En aquest cas es va considerar que ja està tan implantada internacionalment, és la forma que han adoptat també les altres llengües de l'entorn, no hi ha alternativa en cap altra llengua, que en català també entrava en la forma anglesa. Únicament es va posar l'accent gràfic, per tant en català és el podcast amb l'accent obert a l'O, i si hem de parlar de la tècnica, és el podcasting. En l'origen es va formar a través de l'iPod d'Apple, i la forma el broadcasting. Era la unió d'aquestes dues paraules, el que nosaltres en diem una acronímia, i era molt difícil traslladar en una altra llengua aquest recurs i aquest concepte, i de fet que s'acceptés i que es conegués.
4: Marta, i això d'adaptar paraules des de l'anglès passa sovint quan parlem de noves tecnologies?
5: Això en català, d'agafar directament la paraula anglesa, ho hem fet en altres ocasions, sigui amb aquesta mínima adaptació, no? En casos bastant coneguts, el web mateix ho és, no? Un blog també, el hacker, el big data, es considera i en ocasions que la forma anglesa està molt implantada, que les llengües de l'entorn també l'agafen, i que, per tant, en català entra així com un manlleu. És possible, el que passa que s'ha de procurar que sigui en un nombre reduït de formes, perquè la fesomia de la llengua no variï. No sempre agafem aquest recurs, sinó que intentem buscar formes pròpies.
4: Llavors, com es fa quan arriba un nou terme anglosaxó?
5: Quan dius, bé, ha entrat aquesta paraula en anglès, que és el que passa habitualment, no?, en aquest àmbit, en l'àmbit de les tecnologies, aleshores, hi ha com una graella, un quadre, de dir què podem fer. El millor, el més desitjable, és que tinguem una alternativa pròpia, que doncs el català tingui una manera de dir-ho. Si fins i tot és prèvia a l'anglès, o ja s'ha fet de manera natural i espontània, molt millor. I això a vegades passa quan simplement es tracta del que nosaltres diem un calc o una traducció. El username, doncs, és nom d'usuari. També l'online en línia, encara que sembla que costi tant dir en línia i tan senzill que és, perquè és només una traducció. Moltes vegades, fins i tot sense adonar-nos-en, és el recurs més habitual, perquè en català és possible traslladar allò. Però pot passar que el calc directe o la traducció directa no funcioni. I aleshores és quan s'ha de fer anar més l'enginy per buscar alguna cosa. Alguns exemples que podem pensar en el selfie mateix, esclar, selfie no podem traduir directe perquè és un recurs que en català no tenim, i es va fer la proposta, de fet és la forma que nosaltres difonem, de l'autofoto. En videojocs hi ha un tipus de jocs que són molt populars, la gent els coneix molt, que són els casual, se'n diuen en anglès els casual games. I aquest casual, esclar, és molt difícil de traslladar al català, perquè casual en català vol dir una altra cosa, vol dir que t'ho trobes fortuitament, per casualitat, i no és aquest significat que té l'anglès. I en aquest cas, en aquests casos, bé, es busca una forma pròpia, no? I en el cas d'aquest tipus de jocs, en català són jocs de gran públic, que és traslladar una mica la idea. Hi ha ocasions en què no és possible. Quan busques si hi ha alguna forma que ja s'utilitzi, perquè és el que fem primer, mirar en textos, en webs, es demana als especialistes. Quan heu de dir això, ho feu servir amb alguna forma pròpia. Quan diuen no, és que sempre fem servir l'anglesa, es valora si aquesta possibilitat de fer-ne una de pròpia té possibilitats d'èxit o no, és clar, perquè el que finalment es vol és que s'utilitzi. I és quan es decideix, doncs, que com web, com hacker, com big data, que en aquest cas hi va haver una primera proposta, però finalment també s'ha decidit que no, que en català és big data, doncs es decideix que allò ja és una forma catalana. Sigui amb una mínima adaptació gràfica o sigui exactament com és l'anglès, com és el cas de hacker, que s'escriu, tal com és la forma anglesa. En català es decideix que no s'acaba aquesta CK convertint en una Q perquè es valoren les possibilitats que té d'implantar-se. A més, en un context que cada vegada la llengua anglesa és més coneguda, la gent reconeix més les formes tal com són directament que no pas amb segons quina adaptació. Canviar molt la fesonomia, com a vegades el castellà ha fet en alguns casos d'adaptació. En català potser no es tendeix tant a fer-ho. I si és un accent, sí, però variar molt, tal com s'escriu en anglès, com s'escriu en català, si realment allò ho agafes com a manlleu, no s'acostuma a fer.
4: I no passa que en un àmbit especialitzat com el tecnològic acabes trobant gent que pensa que en sap més si fa servir el terme en anglès?
5: En aquest context sembla que hi ha aquesta com distinció, no?, de si saps la forma en anglès perquè l'has d'utilitzar en una altra llengua. També hi ha altres qüestions que aquí toquen. Es té la idea que com que aquell concepte, no només la paraula, l'has après, l'has conegut a través d'aquella paraula en anglès, sembla que aquella sigui la que ben bé se digui allò, que encara que tu busquis una forma catalana, et sembla que no és el mateix. Quan en realitat, en molts casos, en anglès també s'ha agafat una forma de la llengua general. És una paraula que ja existia en la llengua, però que ara se li ha donat aquest significat especialitzat.
4: Paradoxalment, un escull important per adaptar els anglicismes tecnològics poden acabar sent les mateixes tecnologies, oi, Marta?
5: Intervenen també altres factors més difícils, qüestions també de posicionament web. Encara que coneguis l'alternativa, vulguis posar les formes en català, a vegades per política d'empresa, per directrius que venen de més amunt, volen que en pàgines web, sobretot, o també en discursos, en paraules clau, s'utilitzin les formes angleses perquè són les que permeten indexar el contingut, donar-te més relleu en segons quines ocasions, perquè allò surti quan es fan cerques, quan es busquen, i vaja, això ja és la llengua amb finalitats de negoci, comercials, i aquest aspecte és més complicat.
4: Doncs au, aquest és el panorama en l'àmbit de les noves tecnologies. Hem començat parlant del podcast i del podcasting. Recordeu que aquest el trobeu a la xarxa Més, que és una plataforma.
5: En català ja tenim introduït plataforma amb aquest significat, perquè el que passava és que en català, de fet, la paraula plataforma, que és una paraula catalana ben adequada, només està recollit al Diccionari de la Llengua Catalana amb el significat d'una plataforma com més física, no? La plataforma aeroespacial, on s'enlaire, no? Sobre on es fa un muntatge, però en canvi aquest significat que és tan present ara en l'àmbit de les tecnologies, informàtic, no el teníem recollit. I ha estat ara arran de voler fer un recull de les plataformes audiovisuals, dels serveis de vídeo a la carta, que ens vam trobar que bé, que havíem d'acceptar plataforma amb aquest significat. Per tant, nosaltres ara podem parlar d'una plataforma, això, de vídeo a la carta, una plataforma audiovisuals, una plataforma de podcast, el que vulguem.
0: La xarxa Més podcast.
2: La pregunta Termcat.
4: Volem acabar cada capítol amb una pregunta al Termcat. A qui li devem aquest Paraules Habitables? La respon el seu director, el Jordi Bové. I la primera és bastant òbvia. Què és i què fa el Termcat?
6: El Termcat és un consorci que es dedica a vetllar que la terminologia catalana, és a dir, que la llengua catalana, pugui utilitzar-se en tots els àmbits d'especialitat. El nostre objectiu és que la gent que són advocats, els esportistes, els metges, a l'hora de fer servir paraules específiques que es fan servir en cada àmbit, doncs que no es trobin que han d'utilitzar una paraula castellana, una paraula anglesa, perquè en català no en tenen cap. Som un consorci que hi ha la Generalitat, que assegura doncs, l'existència del Termcat i que fa que estiguem inserits en tot aquest procés de normalització lingüística que ja fa molts anys que dura i que s'ha vist que encara haurà de durar molts anys més. I, a més de la Generalitat, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és la nostra acadèmia de la llengua i d'alguna manera també assegura que allò que nosaltres proposem té un rang prenormatiu. No tota la terminologia que nosaltres treballem acaba en llengua general, però a vegades sí, a vegades hi ha termes que al final acaben entrant en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. I a més, hi ha un tercer ens consorciat, que és el Consorci per la Normalització Lingüística, que és el que ens assegura poder disseminar les nostres propostes.
4: O sigui, que el Termcat és com un servei d'urgències de l'Hospital de la Llengua.
6: Correcte, i nosaltres tenim potser aquesta sort que som més àgils que per força ho pot ser a l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim un servei de consultes terminològiques i allà també anem donant aquesta, com dius tu, aquestes primeres urgències. Pots adreçar consultes directament. Nosaltres tenim un cercador, que es diu el cercaterm. Si allà no trobes el terme que tu busques, que n'hi ha molts, estem parlant de 400.000 termes, doncs tu pots fer-nos una consulta a qualsevol usuari. I també estem dins de l'Optimot. Allà no només fas preguntes específiques de termes, sinó que pots preguntar coses de qualsevol àmbit de la llengua.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Extrem dreta. Extrem que juga a la banda dreta de la seva línia de jugadores.
4: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León. L'esclat del futbol femení ha obligat a adaptar el gènere de termes que no són nous, però que s'han hagut de posar al dia. És el cas de l'extrem dreta, com explica Joan Reballato, del Termcat.
7: Totes les posicions de jugador i jugadora sobre el camp poden tenir una forma diferent segons si és masculina o és femenina. De vegades canvia tot, per exemple, el porter, la portera, i de vegades ens canvia només els articles o els adjectius que concorden. Recordo que això en vam començar a parlar fa un temps, hi havia certs dubtes en casos com extrem, per exemple, si s'havia de dir l'extrem dret, parlant d'una dona, l'extrem dreta, i òbviament no parlem de l'extrema dreta, que no tindria sentit, perquè aquí extrem és un nom, eh? I el que ens interessa és dir que és una persona que juga a l'extrem, i aquest extrem pot ser l'esquerra, pot ser el dret. I ara ha quedat clarament establert això, que tot el que són els adjectius, diguéssim, nosaltres hem de posar l'article en masculí o en femení, i a partir d'aquí ens arrossega una mica la resta, no? Si diguem la i ho apliquem un davanter, doncs serà la davantera, i si és dret serà dreta, i si és esquerra doncs serà esquerra en va. Vull dir que al començament hi havia certs dubtes amb això, potser ens feia estrany que es parlés de les entrenadores, les jugadores, o sentir entrenadors, perquè encara n'hi ha molts que són homes, de fet, d'anar al món del futbol, que parlen en primera persona del femení per referir-se a l'equip, tot i que ells puguin ser homes, no? I tot això s'ha normalitzat molt. La llengua que fa és reflectir el que passa a la societat. I és evident que hi ha hagut un canvi molt gros amb això, no? El cas de futbol femení el trobo és especialment paradigmàtic, perquè no és que les dones hagin trucat a la porta, no, d'un món tan masculinitzat com era el futbol, sinó que han tirat la porta a terra.
4: Però com comentaves, la feminització del futbol és una qüestió sobretot de gèneres, oi, Joan?
7: Més que termes nous, el que tenim són referents diferents. Potser és més allò la sorpresa social de veure el canvi, no?, el que ens ha comportat a tots, veure que les dones s'impliquessin de manera absoluta en el futbol, que no pas... Bé, jo crec que la llengua ja estava preparada, perquè tot això és exactament està passant en el futbol femení com havia passat en qualsevol àmbit laboral o així, en què no hi hagués hagut dones i entren de cop, no? I la llengua s'adapta, la llengua és de qui la parla i, per tant, el que fa és adaptar-se a les realitats.
4: Ara bé, en l'àmbit esportiu sí que hi ha casos de manlleus i, sobretot, de l'anglès. Canviem la porteria per la cistella per parlar de sinergies entre el Termcat i l'equip de les Transmis de bàsquet de Catalunya Ràdio.
7: Se m'acuta el cas del mat al vol, no? Que és una qüestió que vam normalitzar amb la gent de Catalunya Ràdio i vam treballar amb les transmissions de bàsquet, que ells fan una cosa molt interessant per nosaltres, busquen termes que habitualment es diguin en anglès en bàsquet, que n'hi ha un fotimer, perquè la NBA pesa moltíssim, llavors proposen, demanen als oients que proposin formes catalanes i que les votin. Llavors, des de l'any passat, ens ho fan arribar a nosaltres i acordem a veure com ho podem dir en català.
8: Segons pel final, estem perdent un punt, però tenim dos tirs lliures.
4: Ernest Macià és locutor de les transmissions de bàsquet.
9: Vam decidir que, a part de fer bàsquet, com a ràdio pública, havíem de portar un valor afegit, alguna cosa més que justifiqués per què fem bàsquet. I nosaltres vam tirar per la llengua. Vam tirar per la llengua perquè Catalunya Ràdio i TV3 van néixer justament per reforçar el català. I posats a explorar en alguna direcció, vam arribar a la conclusió que calia crear llenguatge nou perquè hi havia aquelles àrees en què grises, en què el bàsquet es nodreix d'anglicismes o de paraules que venen del francès o manlleus del francès, de l'espanyol, el que sigui, però majoritàriament anglesos. I bé, nosaltres vam proposar a la nostra audiència que ens ajudessin a trobar paraules genuïnes i, si pot ser, originals, creatives, que tinguessin bona sonoritat, bona poètica i que encaixessin bé, que fossin realistes, que no fossin anades de l'olla, que ens ajudessin a trobar sinònims, no? I ens va agradar tant que vam dir, doncs, ho hem de seguir fent, això. I ens pensàvem que el moriria ràpid, perquè pensàvem que hi hauria una vintena a tot estirar de manlleus, diguem-ne, transformables, però hem anat veient que n'hi ha bastants més, no? I, per tant, almenys per aquest any ens ha donat per fer una quarantena de propostes. Evidentment, el Termcat les ha de digerir, les ha de discutir, metabolitzar, i llavors diuen si les accepten o no. Algunes les han acceptades, algunes no, i llavors nosaltres el que fem és, una vegada el Termcat ho aprova, ho fem servir. Utilitzem les transmis en igualtat de condicions que l'anglès. No volem suplantar el que ja tothom diu, perquè evidentment viuríem a Plutó o a Venus, però sí que introduir de moments aliup, moments mat al vol.
4: Ha dit aliup? Què és això, Joan?
7: L'aliup és una jugada que, si no saps, si no t'agrada una mica el bàsquet, és difícil que sàpigues ben bé de què va. És això de fer una passada llarga a l'altura de la cistella, un company d'equip que salta a tocar de la cistella, l'agafa i l'esmaixa dintre, en el mateix salt. Això a l'NBA es veu bastant, i aquí ara es comença a veure també. Bé, gràcies a això, la participació dels oients, a col·laboració amb Catalunya Ràdio, i així el Termcat al final va normalitzar fer un mat al vol. Que a mi sembla una forma fantàstica, perquè és molt curta i perquè he decidit donar la imatge que és fer un mat i el vol, anomenant el salt mateix, no?, en què agafes la pilota. I trobo que és un exemple perfecte, de forma que ajuda molt a fer entendre què volia dir aquest concepte, que si no, a partir de l'IUP, doncs costa més d'entendre per què se'n diu l'IUP. No hi ha cap llengua ni que agafi totes les paraules de fora ni al revés, que es negui a agafar-ne cap de fora, no? És cert que jugar una mica amb l'equilibri. I això històricament ha passat amb l'esport, des de la mateixa paraula esport, que de fet és una paraula anglesa que venia al seu torn del francès, una paraula que més o menys tenien totes les llengües romàniques, i aquí les llengües romàniques van separar una mica quan van venir els esports anglesos, perquè va haver les llengües que vam agafar la paraula esport que havien fet servir els anglesos, nosaltres, en català, també el francès, també l'italià, i en canvi va haver llengües que van preferir fer servir la seva paraula històrica, deport, i per això en castellà fan deporte, i en portuguès de Portugal també.
2: La pregunta Termcat.
4: Acabem cada capítol amb aquesta pregunta, que ens respon el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, com us arriben els termes dubtosos? Com els estudieu?
6: Això pot ser que entri per diverses bandes. Pot ser que entri pel servei de consultes, pot ser que entri perquè estem treballant un diccionari, i nosaltres també fem diccionaris, i pot ser que en aquell moment hagi entrat en l'estudi del diccionari. En tots els casos, quan entra el nou terme, nosaltres el que tenim és una xarxa d'especialistes per, doncs, saber primer quin és l'ús que té, i clar que hi ha una possibilitat, que és que el terme no tingui cap problema en català, no? També pot ser, són nous termes, són neologismes que diem nosaltres, i l'altre, que sigui un terme, doncs, que hagi entrat això, amb una denominació que sigui, que nosaltres diem manllevada, un manlleu, és a dir, que amb un anglicisme, un castellanisme. Aleshores, nosaltres fem un estudi més aprofundit. Primer, si ha entrat pel servei de consultes, ells miren de donar una resposta ràpida parlant-ho només entre nosaltres, però quan veiem que és una denominació que tindrà, doncs, més ressò, i que realment la forma utilitzada no és una forma catalana, tenim el Consell Supervisor. El Consell Supervisor és un organisme que es reuneix, bueno, a vegades ho fa virtualment i a vegades aquí mateix on som ara nosaltres, que està format per gent del Termcat i gent de l'Institut d'Estudis Catalans, i estudien a fons aquell terme amb un dossier que preparem nosaltres, un dossier de normalització, que en diem, que diu, doncs, què han fet les altres llengües, quin ús té, quines opcions hi hauria d'introduir altres propostes, és a dir, si aquestes altres propostes o els especialistes consideren que podrien introduir-se o no. I doncs, a partir d'aquest estudi, el Consell Supervisor pren una decisió, que no necessàriament, és a vegades no hi ha més remei que acceptar l'anglicisme o adaptar-lo, però normalment la nostra prioritat és introduir una alternativa a aquella forma.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
0: Mmm, que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
3: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren, si fa no fa, de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
0: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
3: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua, ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure-ho també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb la caspirada, però qui vulgui

0: Sí, conegudíssim. En català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
1: La pregunta Termcat.
2: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sense falta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
3: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí. Es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà, en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres, en veritat, el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat. No? Llavors, hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà. Però doncs quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 11 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 23 de maig. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més una de les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat, la Diada de Seguretat i les Emergències, que arriba a la seva sisena edició amb un objectiu que és consolidar el vincle entre els cossos de seguretat i la ciutadania. Aquest esdeveniment oferirà una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com també els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia a dia al territori. La Diada també servirà per reforçar el vessant pedagògic que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final de l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs a les diferents escoles de Tordera. Per tal de no perdre tota l'activitat, l'organització ha detallat una programació oficial amb aquest horari següent. A les 10 del matí, que s'ha obert les portes a la Diada de cara al públic i també l'exposició de vehicles i material. Ara a les 11 hi ha ara mateix exhibició de les unitats canines i de cara a 3:15 s'ha dut a terme aquest lliurament de premis del concurs d'educació per la mobilitat segura. Acabarà la jornada a la 1 del migdia amb els parlaments de les autoritats locals i la cloenda de la jornada.

0: Demà l'Associació Espanyola de Sofagit Eosinofílica organitza un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nisi Endoscòpia Sense Por. Aquest acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel i oferirà un repertori enèrgic i emotiu als assistents. Aquests beneficis de l'esdeveniment que es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen als més petits a través d'eines d'acompanyament emocional. En clau esportiva, l'Octàgono celebra la Final Four aquest dissabte. Des d'aquest matí, el camp de futbol municipal de Tordera serà l'escenari del desenllaç definitiu de la Lliga. Quatre equips que lluitaran per aconseguir el primer podi. Després de mesos de competició regular, aquesta Lliga de l'Octàgono, creada enguany amb la categoria de futbol 7, arriba al seu punt àlgid. Per decidir el campió, es gaudirà d'una Final Four on es disputaran les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i, finalment, la gran final. El camí fins aquí no ha estat fàcil i la fase eliminatòria disputada el passat 5 de maig va demostrar que l'Octàgono no importa ni la posició prèvia ni la ratxa. Els classificats per la fase final van estar Eterno Juvenil, Clàssics Futbol Club, Bambinos Futbol Club i Benjamí A2. Així doncs, avui dissabte a partir de les 12 del matí la pilota començarà a rodar amb aquestes semifinals. Eterno Juvenil versus Clàssics Futbol Club i Bambinos Futbol Club amb Benjamí A2. Aquest esdeveniment que està dissenyat no només per jugadors, sinó també per l'afició, al camp municipal de Tordera, que completarà amb un servei de bar ininterromput des de les 8 del matí fins les 8 del vespre, assegurant així l'ambient festiu durant tota la jornada esportiva mentre es decideixi qui es queda amb el primer podi. I també en clau esportiva, el CEP Tordera juga aquest diumenge el seu últim partit de la temporada davant la seva afició. El duel a les 7 de la tarda contra el Sant Adrià tancarà una temporada difícil per les tordenques, que ara mateix ja estan salvades. El conjunt tordarenc ha patit de valent per poder mantenir la categoria, sobreposant-se a canvis en la banqueta i sobretot a les lesions. Des de l'arribada de Marc Alonso, l'equip va donar un salt per retornar la il·lusió i fins i tot l'esperança a les pròpies jugadores. Van aconseguir victòries de mèrit per seguir el camí de la salvació, que no es va certificar fins ara farà dues setmanes. Davant tindran el femení Sant Adrià, que ara mateix són novenes classificades i tampoc ha jugat res. Venen de guanyar el darrer partit, això sí, és l'única victòria en els últims quatre partits. Aquest maig que el podreu seguir a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i la 107.fm. Per acabar, repassem breument el temps. Avui un dia assolellat, estable, amb temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis i aniran des dels 14 fins als 27 graus. Aquests 27 que arribaran pràcticament al migdia, ara hores de les 11 del matí, que arribarà pràcticament això, cap a la 1 del migdia, i els núvols, això sí, que faran acte de presència de cara a la tarda. Avui que no s'esperen pluges i la tendència de cara a demà és pràcticament la mateixa, i ja si anem directament cap a dilluns, el sol que pujarà inclús una miqueta de to, tirant ja cap a temperatures més d'estiu i fent pujar precisament aquestes temperatures.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-393929. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: D'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre després de l'informatiu a Ràdio Tordera.

0: sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Amb la il·lusió de tornar amb tots vosaltres, com el primer dia, en aquests 20 anys d'antena, comencem ara i aquí el teu espai de ball matí.

I una setmana més, aquests primers 45 minuts que dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem amb la dedicatòria del programa de la setmana i la salutació i el nostre fi de festa. Un espai que dediquem als músics de casa nostra, també als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca. Exclusives, gravacions en directe que només trobaràs aquí. Així són els matins de Ball Matinal. Sempre amb la bona música. I qui et farà costat en aquests 59 minuts de ràdio, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més presents a través de la FM. I si volen també es poden trobar a través d'internet. Perquè ball matinal és la festa. És el moment del concert. Són els moments dels ballables. Bons moments que compartim amb tu cada setmana. I primera de les orquestres convidades en el nostre ball matinal d'avui és la música de l'Orquestra Meravella. Amb aquesta peça elegant que porta com a nom Flor de Canela.

Primera de les intervencions del nostre ball matinal d'avui, l'Orquestra Meravella, hem escoltat a través d'una de les seves veus i també d'un dels últims treballs editats a través de la Meravella, aquesta Flor de Canela.

deixem doncs transportar per les músiques d'ahir i músiques de l'avui a través del nostre programa dedicat a les orquestres, als conjunts, als solistes, als duets i als trios de casa nostra. I és que sempre hi ha una cançó, amics, que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos doncs portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio que ens ve sempre de petits i ens manté sempre joves i ben atents. Però de ben segur que recordes alguna d'aquestes cançons a través d'alguna sala de ball, d'algun embalat d'aquella època. Doncs tanquem el nostre programa i arrodonim amb un tema musical que de ben segur serà del teu grat.

També gràcies als veïns, als amics i amigues, volíem dir, que comparteixen el nostre programa amb la gent que més estimen, els balladors, a les sales de ball, o fins i tot també els vostres veïns, que també potser busquen aquest referent musical en una emissora de ràdio, amb la nostra. Doncs aquí, nosaltres, compartint la bona música des de Ball Matinal. I propera de les veus que ens acompanyaran, els Mongrins, amb una de les seves veus. Ja tenim a punt a l'escenari el David Jarque, un dels cantants dels Mongrins, i anem a recordar la figura d'aquell tema que porta com a nom El Pare. Dues versions, una que la coneixem per a través del Joan Manuel Serrat, però aquesta és la del Diango, que en va fer una versió també totalment diferent, amb uns arranjaments diferents, i també en aquest toc intimista dedicat a la figura del pare. Per als pares, aquest tema, El Pare.

Ens ha vingut molt de gust avui recuperar aquesta versió dels anys 50-60 a la veu del Gaietà Renom, que va passar per les grans orquestres del nostre país, un dels grans cantants també, un referent també per als actuals, dedicats també doncs, a la música de ball i a la música de concert. L'hem escoltat en aquesta bonica versió que porta el nom Camí de la Font, que ens serveix per tancar aquesta primera part del nostre programa d'avui.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla. I com totes les festes majors tenen aquesta primera part dedicada a la música de concert, doncs ara anem ja per als ballables. Anem a ballar amb la música de Ball Matinal. A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca. Doncs arrenquem ja els nostres ballables. Aquesta nit, tu i jo podem somiar.

0: Hem obert el nostre programa d'avui dels nostres ballables amb la música dels Bojos pel Ball. La gran orquestra. Aquesta nit, tu i jo. Podem somiar.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: I seguim des de Ball Matinal, ara hi posem la música d'un pas doble. Ens acompanya una formació que ens arriben des de la Garrotxa, des de la ciutat d'Olot, la música dels Blue Moon. Un pas doble i dos per ballar, que sempre va bé aquesta hora del matí. I que porta com a nom, A Calle Abierta. Ens la canta l'Encarni.

doble final i se'n va la música d'aquesta formació que ens arriben des de la Garrotxa, des d'Olot, la formació Blue Moon, amb la veu de l'Encarni i també el teclat en Pere, ens acompanyaven amb aquest tema que porta com a nom A Calle Abierta. I seguim des del nostre ball matinal posant-hi bona música. I ara ens anem cap a Solsona, amb la formació Solsona 70. I aquesta cúmbia. Cançons d'ahir, d'avui i de sempre, amb un dels seus directes.

0: grans músics, grans professionals. Amb el gran mestre Joan de la Rosa. La Solsona 70.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Perquè Ball matinal és la festa. I ara l'escenari, ens acompanyant la formació que ens arriben des de Sitges, la Janio Martí Orquestra. Canviant d'estil, canviant de gènere i de la música més romàntica. Ens marquem ara un mambo.

Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah! I en aquests instants baixen els músics de l'orquestra Jannio Marti amb la Bettina i també el seu director, en Jannio. I ara qui puja a l'escenari és un cantant que ens arriba des de Solsona. La música del solista Marc Anglès.

Se'n va la música de Marc Anglarill i ara hi posem la música d'un corrido. I ens acompanya la música de la Meravella. Amb tot un clàssic, Ay, Jalisco, no te rajes.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Tot un luxe de bones músiques i bones veus que ens acompanyen des del nostre programa. I ara seguim i ho farem amb una formació també de casa nostra. Anem a recordar la música dels Padàngel. Ara hi posem un fox d'homenatge a la gran Janet d'aquest últim àlbum dels Padàngel.

0: Fem aquesta segona part del nostre programa. Fem, com dèiem, amb els Pa d'Àngel. Selecció de Janet, des d'aquest àlbum, des del Chapó.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui dissabte 23 de maig. Tordera celebra dissabte la sisena edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada, adreçada a tots els públics, té lloc durant el matí d'aquest dissabte a la zona del Mercat de la carretera de Fogars. L'Ajuntament de Tordera, que ha impulsat més d'un any les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat, l'esdeveniment d'enguany ha oferit una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com també els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia al territori. El gran reclam de la jornada és l'exposició interactiva i les demostracions en directe que es fan al llarg del matí. La diada també serveix per reforçar el vessant pedagògic que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final, l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat a projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs a les diferents escoles de Tordera. S'han de dut a terme des d'exhibicions de les unitats canines fins al lliurament de premis del curs d'educació, passant també per demostracions dels diferents cossos o els parlaments a les autoritats locals amb la cloenda final d'aquest acte. AEDC organitza demà un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu del proper 24 de maig, és a dir, demà diumenge, serà recaptar fons pel projecte Nisi Endoscòpia Sense Por. Aquesta activitat es durà a terme demà a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera, aquest acte que gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel i oferirà un repertori enèrgic i emotiu als assistents. Els beneficis de l'esdeveniment que es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen aquesta malaltia, una malaltia que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Aquesta normalment sol produir ansietat i temor al els infants i, per tant, aquests beneficis que anirien destinats a l'acompanyament emocional. Pel que fa a l'estil musical del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius. Les entrades, que tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium, tot i que també es podran aconseguir a la mateixa església de Tordera. També comencen les mostres de final de curs de l'Escola de les Arts al Teatre Claver. Demà serà el torn de l'Escola de Dansa. Ho dèiem demà, però és el dia d'avui a les 6 de la tarda amb l'Escola de Dansa que presenta el cos com a quadern de bitàcora. També tindrem altres dates assenyalades com el 29 de maig a 6:45 de la tarda que hi haurà una mostra de sensibilització i hàbitats amb belles arts i expressió dramàtica. Altres dates assenyalades el 30 de maig a l'aula de teatre o el 8, 9, 10 i 11 de juny a les 6 de la tarda, que serà el torn de les audicions de l'Escola de Música. Aquest any que podeu adquirir entrades de forma gratuïta a la web del Teatre Claver. El CEP Tordera, que juga a les 7 de la tarda contra el Sant Adrià, un duel que tancarà una temporada difícil per les tordenques, tot i que ja s'han salvat. Aquest diumenge, el seu últim partit es disputarà davant de la seva afició, amb el femení Sant Adrià, que són novenes classificades i tampoc juguen res, i han guanyat el darrer partit, tot i que és l'única victòria en els últims 4 enfrontaments. En canvi, les tordenques no venen en bona ratxa, ja que han perdut els darrers 4 partits, i aquest seria clau per acabar la temporada amb el peu dret. aquestes que posen, com comentàvem, final, punt i final a una temporada dura amb canvis d'entrenadors i dificultats per mantenir la categoria, sobreposant-se també a les lesions i canvis a la banqueta. L'equip que des de l'arribada de Marc Alonso va donar un salt per retornar la il·lusió i fins i tot les pròpies jugadores ho van notar i per aconseguir aquesta permanència. Podreu seguir el partit a través del YouTube de Ràdio Tordera i la 107.1 FM. I pel que fa al temps, repassem breument avui dissabte, que es mantindrà estable i assolellat durant tot el dia, amb presència de petits núvols cap a la tarda i les temperatures que es mantenen sense canvis importants, des dels 14 fins al màxim dels 27 graus. Avui, però, que no s'esperen pluges, com comentem, serà un dia assolellat i estable, i això que s'allargarà fins demà, i de cara a dilluns ja el temps que canviarà una miqueta i pujaran encara més les temperatures, desapareixent aquests núvols i tenint un sol radiant durant tot el dia.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469. L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
1: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

El concert per a piano i orquestra número 23 en la major K488 de Wolfgang Amadeus Mozart és considerat per molta gent una de les obres més belles i humanes que va escriure. El va acabar el 1786 en una època extraordinàriament creativa, quan també preparava l'òpera Le nozze di Figaro. Té tres moviments. L'allegro, el primer, és elegant, lluminós i serè. Comença amb una atmosfera tranquil·la però plena de subtileses. El piano no entra amb exhibicionisme, conversa amb l'orquestra. L'adagio és el cor emocional de l'obra. Molts el consideren una de les pàgines més profundes de Mozart. Té una tristesa íntima, gairebé una ària d'òpera sense paraules. És l'únic moviment que Mozart va escriure en fa sostingut menor, una tonalitat molt poc habitual per ell. Escoltarem, doncs, el segon adagio amb tota l'atenció. El segon moviment, l'adagio. El tercer moviment, l'allegro assai. Torna la llum i l'energia, però no és alegria superficial. Sembla una alegria amb ombres, molt humana. Una cosa especial és l'orquestració. Mozart va substituir els oboes pels clarinets i va evitar trompetes i timbals, creant un so més càlid i íntim, gairebé de música de cambra. Molts melòmans i músics el tenen entre els seus favorits. En discussions entre aficionats, apareix sovint com un dels concerts més estimats de Mozart. Si l'escoltem, fixem-se especialment en aquest segon moviment. Hi ha persones que el descriuen com una música que sembla parlar directament a l'ànima. Sense més preàmbuls, escoltem el primer moviment d'aquest concert per a piano i orquestra número 23 de Mozart. I el primer moviment és l'Allegro.

Hem escoltat el primer moviment, Allegro, d'aquest concert per a piano i orquestra número 23, i ara sentirem el famós Adagio, segon moviment.

Fins aquí aquest melancòlic adagio, segon moviment, d'aquest concert per orquestra i piano de Mozart. I hi ha el tercer moviment. Entrem ja en el tercer moviment i darrer, ja no em queda cap més, Allegro assai.

Bé, aquí s'acaba aquest concert número 23 per a piano orquestra i, com que ens queda molt de temps, en la mateixa gravació hi tenim el concert per a piano i orquestra número 19, que n'explicarem que és en fa major, K459, de Wolfgang Amadeus Mozart. És una obra de menys famosa que els concerts 20, 21 i 23, però molts músics i aficionats el consideren una petita joia. Va ser composat al finals de 1784, en un període extraordinàriament creatiu, com hem dit abans, de Mozart. Consta de tres moviments, l'adagio, l'allegretto i l'allegro assai. Es coneix a vegades com el segon concert de coronació, perquè Mozart el va tocar durant les celebracions de la coronació de Leopold II. Si t'ha agradat o t'agrada el concert número 23, K488, aquest número 19 és menys melancòlic, però molt més lluminós i ple d'enginy. Molta gent descobreix que després d'escoltar-lo unes quantes vegades creix molt. Doncs ja estem escoltant el primer moviment d'aquest concert per a piano i orquestra, número 19. I aquest primer moviment és el...

Hem escoltat el primer moviment, Allegro Vivace, d'aquest concert per orquestra número 19 i piano, i ara escoltarem només un trosset petit del segon moviment, Allegretto i no dona per més.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui dissabte 23 de maig. Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada, adreçada a tots els públics, té lloc durant el matí d'aquest dissabte a la zona del Mercat de la carretera de Fogars. L'Ajuntament de Tordera, que ha impulsat més d'un any les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat, l'esdeveniment d'enguany ha oferit una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com també els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia al territori. El gran reclam de la jornada és l'exposició interactiva i les demostracions en directe que es fan al llarg del matí. La Diada també serveix per reforçar el vessant pedagògic que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final, l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat a projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs a les diferents escoles de Tordera. S'han de dut a terme des d'exhibicions de les unitats canines fins al lliurament de premis del curs d'educació, passant també per demostracions dels diferents cossos o els parlaments a les autoritats locals amb la cloenda final d'aquest acte. AEDC organitza demà un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu del proper 24 de maig, és a dir, demà diumenge, serà recaptar fons pel projecte Nisi Endoscòpia Sense Por. Aquesta activitat es durà a terme demà a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera, aquest acte que gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel i oferirà un repertori enèrgic i emotiu als assistents. Els beneficis de l'esdeveniment que es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen aquesta malaltia, una malaltia que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Aquesta normalment sol produir ansietat i temor al els infants i, per tant, aquests beneficis que anirien destinats a l'acompanyament emocional. Pel que fa a l'estil musical del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius. Les entrades, que tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium, tot i que també es podran aconseguir a la mateixa església de Tordera. També comencen les mostres de final de curs de l'Escola de les Arts al Teatre Claver. Demà serà el torn de l'Escola de Dansa. Ho dèiem demà, però és el dia d'avui a les 6 de la tarda amb l'Escola de Dansa que presenta el cos com a quadern de bitàcora. També tindrem altres dates assenyalades com el 29 de maig a 6:45 de la tarda, que hi haurà una mostra de sensibilització i hàbitats amb belles arts i expressió dramàtica. Altres dates assenyalades el 30 de maig a l'aula de teatre o el 8, 9, 10 i 11 de juny a les 6 de la tarda, que serà el torn de les audicions de l'Escola de Música. Aquest any que podeu adquirir entrades de forma gratuïta a la web del Teatre Claver. El CEP Tordera, que juga a les 7 de la tarda contra el Sant Adrià, un duel que tancarà una temporada difícil per les tordenques, tot i que ja s'han salvat. Aquest diumenge, el seu últim partit es disputarà davant de la seva afició, amb el femení Sant Adrià, que són novenes classificades i tampoc juguen res, i han guanyat el darrer partit, tot i que és l'única victòria en els últims 4 enfrontaments. En canvi, les tordenques no venen en bona ratxa, ja que han perdut els darrers 4 partits, i aquest seria clau per acabar la temporada amb el peu dret. Aquestes que posen, com comentàvem, final, punt i final a una temporada dura amb canvis d'entrenadors i dificultats per mantenir la categoria, sobreposant-se també a les lesions i canvis a la banqueta. L'equip que des de l'arribada de Marc Alonso va donar un salt per retornar la il·lusió i fins i tot les pròpies jugadores ho van notar i per aconseguir aquesta permanència. Podreu seguir el partit a través del YouTube de Ràdio Tordera i la 107.1 FM. I pel que fa al temps, repassem breument avui dissabte, que es mantindrà estable i assolellat durant tot el dia, amb presència de petits núvols cap a la tarda i les temperatures que es mantenen sense canvis importants, des dels 14 fins al màxim dels 27 graus. Avui, però, que no s'esperen pluges, com comentem, serà un dia assolellat i estable, i això que s'allargarà fins demà, i de cara a dilluns ja el temps que canviarà una miqueta i pujaran encara més les temperatures, desapareixent aquests núvols i tenint un sol radiant durant tot el dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya el regidor de Vox, Eric Pérez. Benvingut, bon dia.
3: Bon dia.
2: Regidor de Vox al nostre ajuntament. Bé, regidor, aquests dies és notícia aquest procés de regularització d'immigrants. Vostès han sigut crítics en el darrer ple de la manera que s'havia, doncs, portat a terme tot aquest procés. Crítics, evidentment, amb el govern espanyol, perquè és qui ha impulsat, doncs, aquest procés de regularització. També han mostrat, doncs, el rebuig de la manera també que s'ha gestionat des de l'Ajuntament per fer tot aquest procés. Bé, m'agradaria conèixer l'opinió del seu partit. No sé si consideren que era necessària aquesta regularització. Evidentment, són persones que ja estan aquí en una situació irregular. Potser també molts pensen que calia fer alguna cosa. No sé si des del seu partit com ho haguessin fet, sí, o com ho valoren.
3: Sí, nosotros lo tenemos claro. Por parte de lo que afecta a nivel nacional, como vemos una aberración que se haya aprobado este Real Decreto sin consultar además al Congreso de los Diputados, porque sí que es cierto que ya estas personas estaban aquí, pero hay que recordar que han llegado de manera ilegal, saltándose los cauces legales, también siendo una falta de respeto para todos aquellos inmigrantes que sí que han venido como tienen que venir, ¿no? De manera legal. Entonces, al final nosotros esto no le vemos ningún tipo de sentido, y lo que nosotros creemos es que estas 500.000 personas como mínimo, que seguro que son más, debería haberse procedido a su repatriación a sus países de origen, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que afecta a nivel municipal, hemos sido críticos en el último pleno, ya que se han organizado dos reuniones informativas exclusivas para estas personas, para informarles de todo el proceso, de hacerles un acompañamiento, de cómo tienen que llevar el proceso, de qué documentos necesitan, facilitárselos, por supuesto, todo esto. A ver, es cierto que un ayuntamiento, nos guste o no, este Real Decreto, la ley es la ley, se tiene que cumplir, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, el ayuntamiento está obligado a facilitarles tanto el certificado de empadronamiento, en el caso de que estén empadronados, y el certificado de vulnerabilidad. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo, y un alcalde no puede saltarse la ley, ¿no? Si no, estaría metiéndose en problemas judiciales. Pero lo que sí que decimos, o lo que hubiéramos hecho nosotros, es ponerlo lo más difícil posible. Por ejemplo, una exigencia documental. Vas al ayuntamiento, el funcionario te pide X documentación para atenderte, no la tienes. Bueno, cuando la tengas, te atenderemos. Siguiente persona. Otra medida que se podría haber aplicado, cita previa. Es decir, ¿quieres que te atendamos para esta gestión? ¿Vale? Pide cita y te atenderemos. Al igual, le damos un cupo de atender a dos personas por día, dos personas que vengan por este proceso, quiero decir, a dos personas en situación irregular. Entonces, al final, es una manera de cumplir la ley. Tú les facilitas los documentos que la ley te obliga a facilitarles, pero lo pones un poco más difícil a estas personas. Y sobre todo, no vemos lógico que se coja una sala aparte para atenderlos a todos en esto. Y encima, la concejal Toñi García, del Partido Socialista, reconoció que también han atendido a personas que no están empadronadas, simplemente que manifiestan de palabra residir en Tordera. Entonces, al igual, si una persona en situación irregular que vive en Blanes, me lo invento, el municipio, que vive en Blanes y su municipio ha puesto unas trabas o unas medidas más complicadas para estas personas, al igual esta persona dice, no, me voy al Ayuntamiento de Tordera, que me lo dan todo en bandeja. Digo que vivo en Tordera y como no me piden ni el empadronamiento, pues ya está. Y al final, ¿esto quién lo paga? El Ayuntamiento. ¿Pero quién es el Ayuntamiento? ¿Quién financia el Ayuntamiento? Los vecinos de Tordera. Al final, pagan los de siempre.
2: Entenc que la seva crítica també és el fet de que s'hagin disposat serveis municipals, funcionaris per a tot aquest procés, eh?
3: Sí, bueno, no, al final es lo que decía, atenderlos hay que atenderlos porque la ley te obliga, pero hay maneras y maneras de hacerlo.
2: Regidor, vostès també són molt crítics normalment en els plenaris amb l'estat de les urbanitzacions. Ara aquests dies coneixíem bé aquesta moció que també van presentar vostès sobre les urbanitzacions no recepcionades, amb dèficits com a Tordera en tenim 4, per exemple. Sembla que la Generalitat ara ha dit que hi vol posar fil a l'agulla, que vol intentar doncs, posar-les al dia. No sé, primer de tot, si confia que això serà cert, que la Generalitat realment hi dedicarà esforços, o com valora actualment la situació d'aquestes urbanitzacions a Tordera?
3: Sí. Bueno, nosotros no fuimos ponentes, votamos a favor de la moción que se aprobó por unanimidad por todos los grupos de Tordera, cosa que también me sorprendió porque en el Parlament de Cataluña tanto la CUP como en Comú Podem han sido muy críticos con este tema, ya que han manifestado que estas casas se levantaron durante el franquismo y que viene de una época que no merece la importancia que le están dando, y luego aquí en Tordera, sin embargo, en Comú Podem vota a favor, pero bueno, ese es otro tema. En cualquier caso, lo que comentabas del tema de las urbanizaciones, en Tordera es un tema que lleva muchos años enquistado. Tenemos varias urbanizaciones que no es que sean de segunda división, sino que son de primera regional. Es decir, vas incluso a las peores urbanizaciones de otros municipios y no están tan mal en comparación con las que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ahora ha aparecido el alcalde de San Cebrià, me parece que era, queriendo dar soluciones mágicas, alcalde de Esquerra Republicana, pero claro, hay que recordar que Esquerra Republicana hasta hace muy pocos años estaba en el gobierno, ¿no? Y no han hecho absolutamente nada por solucionar este tema. Junts presenta la moción en Tordera y en otros municipios, tres cuartos de lo mismo, hace un poco más que Esquerra Republicana, pero también hasta hace poco estaban en el gobierno y además en la época de Convergencia han gobernado en Cataluña media vida, ¿no? Digamos, tampoco han hecho nada por solucionarlo. Entonces, ahora sí, queda un año para las elecciones municipales y al igual hacen ver que hacen algo. Pero nosotros no confiamos en que vayan a hacer nada porque si no lo han hecho en 40 años, no lo van a hacer ahora. Entonces, por otra parte, nosotros, en el tema de las urbanizaciones, somos conscientes de que es muy muy caro sufragar estos gastos, porque al final es empezar casi de cero. Y obviamente los vecinos creemos que no deben pagar esto, porque muchos ya es un problema que lo han heredado de hace mucho tiempo, o incluso algunas generaciones. El ayuntamiento consideramos que tampoco lo tiene que pagar, porque financiar esto al igual supone un gasto mayor que todo el presupuesto anual del ayuntamiento, entonces tampoco tiene cabida, ¿no? Nosotros lo que decimos es que debería financiarse mediante la Generalitat, que es quien ha asumido las competencias en territorio, ¿no? Y creemos que son estos los que lo deben pagar. Y sí, es mucho dinero porque es toda Cataluña, pero voy a dar un dato. El presidente de la Generalitat ha dicho que hay 120.000 personas afectadas o que residen en urbanizaciones no recepcionadas. 120.000. Por hacer números rápidos, pongamos que son, de esas 120.000 personas, son 60.000 viviendas. Un coste medio por vivienda de 50.000 euros. Lo multiplicamos y nos sale 3.000 millones de euros que costaría arreglar para poder recepcionar todas las urbanizaciones de Cataluña. 3.000 millones de euros parece mucho, pero el presupuesto anual de TV3 es de 300 millones de euros. En 10 años tenemos justo los 3.000 millones de euros. Al final es cuestión de prioridades de cada gobierno cómo lo quiere gestionar, ¿no? He dicho TV3 como podría haber dicho otra cosa. Por ejemplo, el gobierno de Illa ha destinado 37 millones de euros a proyectos feministas y descoloniales en África y en América, ¿no? O 300.000 euros para personas, movimientos trans en Colombia, o 200.000 euros para proyectos feministas de campesinas en el Congo. Entonces, es que no tiene ningún tipo de sentido. Primero para los de casa, ¿no? Primero para los de aquí, que son los que estamos contribuyendo y los que estamos pagando. Luego, si sobra, pues podremos ayudar a los demás, ¿no? Pero es que es de sentido común. Si tú no tienes dinero para darle de comer a tus hijos, no le vas a dar al del vecino. Primero a tus hijos, y luego, si sobra ya, pues invitas al vecino.
2: Queda un any per a les eleccions municipals, han passat ja 3 de legislatura. És bon moment, doncs, per mirar ja cap enrere. Quin balanç en fan des del seu grup de la gestió del govern municipal aquí a Tordera?
3: Bueno, al final el gobierno municipal ha sido bastante inmovilista, digámoslo así, respecto al anterior, pero incluso empeorando algunas cosas, porque si es verdad que ya anteriormente arrastrábamos, por ejemplo, el problema de las basuras, que venía siendo un problema en Tordera, ahora es que se ha empeorado. Es un desastre cómo están las basuras en Tordera, ya por no hablar del escándalo que salió con la empresa LUM de la presunta explotación de inmigrantes ilegales, que los tenía en negro, trabajando para su empresa, explotándolos, rebajando los salarios de aquí y aprovechándose al final de estas personas también, ¿no? Entonces, al final es un desastre todo. Y ya hablábamos de las urbanizaciones, ¿no? De que están mal. Pero es que aquí en el tema de las basuras no hace falta irnos a las urbanizaciones. Podemos ir al centro del pueblo y depende del día que vayamos, vamos a ver las basuras a rebosar. También sin tapas, abiertas. Otro tema, el ayuntamiento le echa la culpa a los vecinos de ser incívicos. Sí que es verdad, hay muchos vecinos que son incívicos, eso no lo vamos a negar. Que dejan la basura fuera o los trastos fuera cuando no los tienen que dejar ahí, sino que tienen que hacerlo mediante otro proceso, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que muchas veces la basura está hasta arriba, ¿no? Y vas a la basura de al lado, que estará al igual a 500 metros o un kilómetro, y te lo encuentras igual. Al final, una persona mayor, ¿qué va a hacer? Pues lo va a dejar fuera. ¿Y qué pasa? Que lo acaban sancionando.
2: Diuen que en principi aquest estiu el tema de la licitació d'aquest servei d'escombraries estaria ja resolt. Suposo que vostè, com la majoria de partits, confia que això sigui així i es pugui desencallar aquest contracte que portem caducat ja des de fa molt temps.
3: Sí, ojalá y vaya, esperemos que así sea, ¿no? Pero uno de los temas también que hemos sido críticos ha sido, por ejemplo, la tasa, ¿no? de residuos. De hecho, hicimos una manifestación aquí en Tordera para reivindicar unas tasas justas. La tasa va ligada al coste del servicio, ¿no? Entonces, nos han prometido nos han prometido que con esta nueva licitación es muy probable que la tasa baje. Bueno, esperemos que así sea, pero es que igualmente vamos a lo mismo. Tenemos unos contenedores que sí, que son muy bonitos, de acero, soterrados, muy bien, pero al final es empezar la casa por el tejado. Si al final nos vale un ojo de la cara y los vecinos de Tordera pagan una barbaridad, ¿para qué queremos unos contenedores tan bonitos? Vamos a lo práctico, ¿por qué no ponemos o por qué no pusieron en su día los contenedores de toda la vida de plástico, que los coge el camión, los recoge, echa la basura y los vuelve a dejar, ¿no? Como están, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona o en tantos otros sitios. Al final es mucho más barato y al final es mucho más eficiente y le sale al vecino una tasa menor, porque también va ligada a lo que costó en su día construir estos contenedores soterrados.
2: Vostè parlava de baixar impostos, difícilment mai es veu baixar impostos amb res, no? Més aviat al contrari, sembla que des d'Europa es reclama doncs millores, sobretot en el control de les deixalles, amb la recollida selectiva. Tot augura que més aviat serà el contrari, que pot anar pujant aquest impost de residus.
3: Sí, bueno, esto es una directiva europea que la tienen que transponer los estados miembros, y cada estado miembro, dentro de lo que la directiva marca, tienen cierto margen para hacerlo. Pero hay España, o sea, en España se ha subido la tasa no por la directiva, sino por la ley 7/2022, que es la transposición de esa directiva. habrán otros países que la hayan hecho una ley de otra manera y que al igual no hayan tenido que subir la tasa. ¿Por qué tienen que subir la tasa? Porque esta ley, la ley 7/2022, dice que el 100% del coste del servicio de recogida de residuos tiene que pagarlo al propio contribuyente. No puede asumir una parte el ayuntamiento. Hasta ahora el ayuntamiento estaba asumiendo una parte de ese coste mediante otros ingresos del presupuesto, ya sea transferencias de otras administraciones, con parte del dinero del IBI, bueno, con cualquier cosa, ¿no? Claro, llega esta ley y dice el ayuntamiento de Tordera y ningún ayuntamiento puede pagar con otro dinero que no sea estrictamente el de la tasa de residuos el servicio de recogida de residuos. Claro, ¿qué pasa? Que sube la tasa de residuos en un montón de pueblos. Hay algunos que no tenían, hay algunos municipios que no tenían tasa de residuos y ahora la tienen, ¿no? Entonces, sí, nos dicen de Europa. Bueno, no es solo Europa, es la ley en España que la han aprobado el Partido Socialista con sus socios, ¿no? Aunque quieran hacer ver que es de Europa. Bueno, igualmente en Europa gobierna el Partido Popular con Partido Socialista.
2: En matèria de seguretat, vostès sempre també al llarg de la legislatura han estat molt a sobre. Sí que és veritat que la feina que fa la policia local és destacable i es continua denunciant el que tant govern com oposició, no? La falta d'efectius, fa falta més policies, destinar-hi potser encara més recursos. Com valora la tasca de la policia local i en matèria de seguretat a Tordera i també aquesta col·laboració que a vegades es demana que sigui més per part dels Mossos d'Esquadra?
3: Sí, a ver, el tema de la policía por parte de los agentes están haciendo una buena labor. El problema quizás viene de la dirección política, ¿no? De la concejalía, que nos consta por parte de algunos policías que no se está haciendo la mejor gestión o que no hay el mejor ambiente dentro de la policía, cosa que en el anterior mandato, con otro alcalde y otro concejal de seguridad, no había este problema. Y muchos coinciden en que ha sido cambiar de alcalde y especialmente del concejal de seguridad cuando han empezado a llegar ciertos problemas, cierto mal ambiente en la policía, ¿no? Entonces, si tenemos unos policías que son buenos y saben trabajar, lo que falla está claro, ¿no? Es la dirección política, en este caso de la concejal de seguridad. Y está claro, y desde nuestro punto de vista, y también coincidirán muchos, que debería cambiarse en un futuro, si no ya, la dirección política de un área tan importante como es la policía.
2: Però en quin sentit vostè creu que es pot millorar la gestió de la policia?
3: Sí, lo primero es dejar trabajar a la policía, es decir, al final son técnicos, ¿eh? Lo podemos equiparar a un técnico. Un policía se ha preparado, se ha formado y ha hecho unas oposiciones para desempeñar esa labor, y un político está para dar directrices políticas, pero luego el técnico, en este caso el policía, las tiene que ejecutar con criterio profesional. Entonces, al final hay que dejar trabajar a la policía, y nos consta que no está siendo así, cosa que antes sí sucedía con el anterior gobierno. Y no es por defender al anterior gobierno, porque no son de mi color, pero yo defiendo la verdad.
2: Regidor, per anar acabant, queda un any per les eleccions municipals, precisament ara per aquestes dates. No sé des del seu partit com es preparen de cara a aquests comicis i també com veu com poden ser aquestes eleccions amb un panorama polític que ha canviat. Per exemple, respecte a fa 4 anys, Ciutadans ja no existeix, ha aparegut Aliança Catalana. No sé com plantegen des del seu partit aquest any vista a les eleccions municipals.
3: Sí, nosotros ahora mismo, a día de hoy, no estamos mirando en las elecciones. Eso llegará quizás después de verano o principios del año que viene. Se empezará a preparar todo el proceso para encarar y afrontar las elecciones, y ahora mismo no estamos en eso. No obstante, sí que es cierto que, bueno, el panorama político cambia, unos desaparecen y llegan otros nuevos, ¿no? Como en la vida, unos se van y otros llegan. Bueno, veremos a ver cómo son los resultados. Nosotros lo afrontaremos con ganas y tendremos expectativas de subir. Y por dar un dato, porque mucha gente dice, no, Vox en Cataluña no va a conseguir nada. Bueno, hay que recordar una cosa: en el año 2007, en Tordera, no nos vamos a ir a otro sitio, en el año 2007, en Tordera, es que la Republicana tenía un concejal. En el año 2019 obtuvo 5. Es decir, en 12 años multiplicó por 4 su representación. nosotros partimos de dos, ellos partían de uno. Entonces, cuando empiezan a hacer un poco de especulación, en política ficción, etcétera, bueno, nosotros nos remitimos a la realidad, y es que la sociedad es cambiante. Los jóvenes en su gran mayoría votan a Vox. Cada vez los jóvenes, lógicamente, van cumpliendo edad, cumplen la mayoría de edad, y tendremos más votantes, de modo que cuando vengan con el voto útil de que en Cataluña Vox no va a cosechar nada, bueno, tranquilidad, cada vez Vox va creciendo, lo hemos visto en Andalucía, en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León, y al final todo se pone en su sitio, y nosotros confiamos en que tendremos un crecimiento ascendente, y muchos quedarán sorprendidos al igual.
2: El que sí que passa a Tordera és la baixa participació, sobretot a les municipals, no? Que fa falta implicar els tordarencs, o a vegades no vinguts al poble, que són unes eleccions importants.
3: També Tordera tiene la particularidad que es el tercer municipio más extenso de toda la provincia. Entonces, al ser de los 311 municipios el tercero más grande y tener urbanizaciones dispersas de punta a punta, prácticamente, esto también sí que es cierto que dificulta que la gente vaya a votar. Y al final, los colegios electorales es algo que lo dicta la Junta Electoral, y el ayuntamiento no puede decir, venga, voy a poner un colegio electoral en Las Ferreras. Quizás si hubiera un colegio electoral en Las Ferreras, la participación sería mucho mayor, porque mucha gente no va a bajar de Las Ferreras hasta el pueblo para votar. Pero claro, es algo que el ayuntamiento no tiene competencia alguna, es de la autoridad electoral, en este caso de la Junta Electoral. Pero es algo que no podemos hacer nada.
2: Regidor, ho deixem aquí. Moltes gràcies, molt com sempre, per el seu temps, i serà fins a la propera.
3: Gràcies.
2: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
1: Hola, què tal? Benvinguts a La Taranyina, el programa on parlem amb les entitats i les associacions de Tordera. Avui que tenim amb nosaltres el president de la penya barcelonista, tenim en Lluís Agell aquí amb nosaltres per parlar una mica d'actualitat d'aquest 30è aniversari de la penya barcelonista, una mica del Barça d'aquesta temporada, i per això tenim el president Lluís Agell. Què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Estem aquí per parlar una miqueta d'això, d'actualitat de la penya del Barça, però per començar, perquè la gent no ho sàpiga, o sigui, per la gent que no ho sàpiga, tot i que jo crec que ja ho coneix tothom, explica'ns una mica de què tracta la penya barcelonista de Tordera.
4: Bueno, la penya barcelonista de Tordera és una entitat que es va fundar en el 1996, i l'objectiu, pues, era ajuntar els col·legis de Tordera i fer poble fora de Tordera.
1: Per que la gent ho tingui al tanto, la principal activitat d'aquesta penya, quina diries que és?
4: Bueno, la principal activitat, pues, és el local social, que veiem tots els partits, i el tema de l'autobús, els desplaçaments.
1: L'autobús, que ho feu cada setmana, o cada setmana que hi ha desplaçament, o es va fent temporalment, així, de forma esporàdica?
4: No, es fan tots els partits.
1: Tots els partits, déu-n'hi-do. Volia preguntar també quina és la principal activitat de la penya barcelonista fora d'aquests partits dia a dia. A més, doncs, aquests desplaçaments, entenc que dins del local és quedar tots, fer pinya, no?, com una penya, i llavors hi ha una mica de conversa, al final la gent va a sopar. Com es du a terme aquest dia de partit dins de la penya?
4: Bueno, el dia a dia, pues, és el caliu que ens trobem tots allà en el local social, i pues, bueno, pues, la gent ve, gaudeix del local, estan molt contents, i llavors, pues, bueno, es tracta d'això, d'ajuntar-nos-ho.
1: Parlant d'aquest 30è aniversari, volia parlar, doncs, home, 30 anys és una fita bastant gran a celebrar. No sé quines activitats heu dut a terme des de la penya fins ara, doncs, per celebrar aquest 30è aniversari com cal.
4: Bé, el dia 1 de maig, pues, vam fer un dels primers actes, i va ser, pues, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar, perquè la veritat és que va anar tot molt bé, i el temps també ens va acompanyar, i llavors, pues, bueno, el poble de Tordera s'hi va abocar, i això, pues, com a president de la penya, estic molt agraït, i això m'ha donat il·lusió per seguir treballant per la penya barcelonista de Tordera. I llavors també vull agrair molt que hi va participar-hi molta gent, entitats com Pere Cot, Geganters, els Diables, que ens van fer un correfocs molt espectacular, llavors gent particular, socis, i vam tindre molts col·laboradors, perquè clar, érem 315 persones, i per portar a terme això necessitava molta col·laboració, i gràcies a tota aquesta gent, pues, ha sigut possible.
5: totes aquestes activitats, que recordem també que inclús va haver-hi una presentació d'una mascota. Això com es va viure des de la penya?
4: Sí, això vam fer-ho abans del 30 aniversari. Tenim un soci que es diu David López, i llavors ell és dibuixant de còmics, i li van comentar de que ja si ens podia fer una mascota, i llavors pues, bueno, pensàvem què faríem, si érem una persona real o què es faria. I llavors doncs, ell va decidir fer aquesta mascota que tenim, que la veritat que és molt maca, molt maca.
5: També parlem d'aquestes activitats que s'han fet, però ara fora de càmeres, abans de l'entrevista em deies que també queda alguna coseta a fer de cara a les properes activitats.
4: Sí, queda una entrevista amb en Marc Torres sobre el tema del hockey, i després doncs, pot ser que preparem alguna cosa més, però de moment també estava pensat fer unes veneres, però la veritat que la festa que vam fer del sopar ens va costar molts de cèntims, i la veritat que potser les veneres potser les deixarem per l'any que ve.
5: Veig, però, que el sopar va tenir èxit, va agradar dins de la penya, i que va ser doncs, un bon esdeveniment.
4: Vaig rebre moltes felicitacions per part de socis, per part de tordarencs, tordarenques, i estic molt agraït, perquè ja, com bé dic, això me dona il·lusió seguir sent president de la penya barcelonista de Tordera.
5: De cara al Barça, hem parlat de la penya, volia parlar també del Barça. Ha acabat ja pràcticament la temporada. No sé com has vist el Barça aquesta temporada, si estàs content amb els resultats que s'han dut a terme, perquè s'han guanyat títols, o si t'ha faltat alguna cosa.
4: Estic molt content perquè hem guanyat el títol, partit a partit hem disfrutat, hem jugat molt bé, però m'he quedat amb el gust que, la veritat, que jo esperava jugar a la final, no potser guanyar-la, però arribar a la final de la Champions jo esperava.
5: Per tant, una agulla que s'ha quedat de clavadeta, sí. Potser una espineta.
4: Esperem que l'any que ve pugui ser i que la guanyem.
5: També, mira, precisament un tema d'actualitat és que ahir Robert Lewandowski va anunciar que marxava del Barça. No sé com heu viscut aquesta notícia, si creus que hi hauria d'haver un relleu pel que fa al davanter centre, i ja de pas et pregunto, no sé si tens algun nom, algun fitxatge que t'agradaria portar.
4: No, en concret no tinc cap fitxatge, vull dir, també tenim problemes amb tema fitxatges, però ja que l'economia doncs, tampoc és massa vulnerable, no?, al Barça, però bueno, sigui benvingut el que ens portin, i esperem que sigui un gran davanter.
5: Parlant també un altre cop de la penya, no sé quin és el desig que us agradaria aconseguir de cara o al proper any o els propers anys en plural, de cara a això, assolir des de la penya barcelonista.
4: Bueno, gràcies a aquesta festa que hem fet, que la gent ha estat tan contenta, doncs, a part de, com bé he dit, que he tingut moltes felicitacions, també tinc molta gent que no són sòcies i que ens han dit que es farien sòcies de la penya, i des d'aquí faig una crida que la penya doncs, és molt important, la part econòmica que ens dona l'aportació aquesta de socis, que és una quota de 30 euros la temporada, que no significa gran quantitat, i la penya doncs, és d'agraït poder tindre aquesta quantitat i de socis, que som 203, doncs que poguéssim seguir augmentant per poder fer coses com hem fet, i si pot ser, per fer-ne més.
5: Per fer-se soci, que s'ha d'anar directament al local, o es pot fer mitjançant algun tràmit per internet? Com s'ha de fer?
4: Directament en el local, s'ha d'emplenar una fulla, i després pues, bueno, anirà ja a l'inscripció, i automàticament s'ha d'inscriure després, perquè abans sí que només era fer-te soci a l'inscripció de la penya. Actualment el club exigeix que el soci que té una penya s'ha d'inscriure en la web del Futbol Club Barcelona.
5: Déu-n'hi-do.
4: Per ser soci...
5: Per controlar-ho tot així amb les penyes.
4: Sí, exacte. Sí.
5: Molt bé. I quins avantatges té ser soci de la penya barcelonista?
4: Bueno, a part, com hem dit, poder entrar en el local social, perquè en el local social està molt clar que cada vegada són més, i actualment pues, no podem deixar entrar gent que no sigui sòcia, vull dir, perquè estem limitats. I després, pues, bueno, a part d'això, pues, el Futbol Club Barcelona, que si vas a la botiga, que si descomptes les entrades, tens l'opció als desplaçaments, vull dir, tens grans avantatges.
5: De cara també a nivell personal, no sé si aquesta temporada heu pogut anar gaires desplaçaments, i quin és el que t'ha agradat més, potser?
4: Jo personalment no hi vaig mai al camp, perquè bueno, soc una persona sacrificada cobra local i estic allà, però ho faig molt orgullós i estic molt satisfet de poder donar aquest servei als socis, que per això sóc el president i m'haig de sacrificar sense cap problema.
5: I saps d'algú que t'hagi dit, ostres, aquest desplaçament ha sigut brutal, o algun comentari que t'hagin fet?
4: Sí, hi ha molts socis que, bueno, que de veritat que estan molt agraïts del servei que els donem amb l'autobús, uh-huh. i que gaudeixen de partits, que hi ha partits que són millors i n'hi ha que no, però bueno, que la majoria aquesta temporada han sigut gran partits.
5: Ja per acabar, volia parlar també del clàssic que va ser fa poquet. Com vas viure aquest clàssic? Creus que li va faltar alguna cosa, que va ser una mica potser descafeinat, o que va estar bé?
4: No, jo la veritat, jo no m'esperava guanyar. Jo esperava que era el títol que tenien ells a guanyar, però jo crec que estan els problemes que tenen dintre el club, que ho han de mostrar-ho, que no van ser capaços de guanyar-se.
5: Doncs ja per acabar, no sé si destacaries quin és el jugador potser que t'ha agradat més aquesta temporada del Barça.
4: No, tots en general, jo per mi no em decanto amb ningú.
5: Per tant, joc col·lectiu, no?
4: Joc col·lectiu, sí, que és el maco, i gent de casa, que és el maco, que l'economia que té el Barça no ens ha afavorit, però ens ha fet un favor perquè hem fet un gran equip gràcies a això.
5: Doncs amb això, que jo que tinc les preguntes ja acabades, no sé si vols afegir alguna cosa per comentar, jo que per la meva part ja estic.
4: Jo, com bé he dit al principi, vull agrair a tots els col·laboradors, a les entitats, Pere Cot, Geganters, els Diables, i a tots els socis i sòcies que també van col·laborar, i com no, doncs a Ràdio Tordera, que sempre heu estat els 30 anys amb nosaltres. Moltes gràcies a tots.
5: Doncs gràcies també a vosaltres per estar per aquí.
4: També, que m'havia deixat la part principal, que és l'Ajuntament de Tordera. L'Ajuntament de Tordera s'ha portat molt bé durant aquests 30 anys, i especialment la seva alcaldessa. Moltes felicitats, Elisabet.
5: Doncs moltes gràcies per aquests agraïments també. Amb això jo que ja acabo. Moltes gràcies, Lluís, per estar aquí amb nosaltres aquí a Taranyina, i esperem doncs que acabi molt bé aquest 30 aniversari.
4: Esperem que sí, i comencem la Lliga com l'hem acabat.
5: Doncs amb vosaltres també, que ens acomiadem un programa més. Ens trobem la setmana que ve amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
3: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
3: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
1: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
3: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estartit, entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, o sigui, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera era dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallac i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el proper 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40 aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. María Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generar una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta en el nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees es permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornar a la normalitat. En aquests moments, per exemple, la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2 a Cornellà hi ha un punt de lentitud a Cornellà, com dèiem, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: Tot això parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorí font de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que són, per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 1:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat, i el motiu de l'acte d'avui doncs era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramon Bellauí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Sabeu que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte, i sempre va quedar d'alguna manera la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acullen la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui no hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Molt calorosa, però ens ho estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria, de la ple, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
20: Estem fent caragols de la Gormanta amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre... Llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: Les dues i gairebé 21 minuts. És moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
0: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
1: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
0: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però saben que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
3: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
4: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només, no és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Mitchell també va explicar que Estuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
1: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
0: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
1: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
0: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 2:15 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolísticament pel partit.
6: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que és ganar en Alicante.
5: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
1: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de sense segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
0: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelleixi la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell ens ho explica Adrià Arroyo.
7: El Sabadell juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada avui al camp d'un Tarazona que, per contra, s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses, Eneko Aguilar, per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarassona. Arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
1: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
0: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma a la xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
1: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
0: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
1: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
0: I a les 8 Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el banc dels locals als penals.
1: I a les 9 el Reus rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
0: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'alineació indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i, per tant, la victòria per 10-0.
1: És tot, fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
11: L'alenada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Continguts en xarxa.
12: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
13: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
14: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
12: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
13: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
15: Depèn.
13: Ai, Martín, fes el favor.
16: Adelante. Vayan tomando asiento.
17: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
14: ¿Envenenada?
12: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
14: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
18: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
19: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales.
15: Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
12: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
15: Este es el camino.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
0: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
1: Tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
0: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, o sigui, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava, això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten 2 grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la 4ª Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies que han viatjat a Noruega.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos. O sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa als republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també en parla calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Música. Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a l'AP7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a l'A2 hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
7: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
8: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
7: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
4: L'incident es va produir pels voltants de 2:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
4: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
4: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
9: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
10: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del

0: mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
1: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
2: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
1: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
3: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
4: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
5: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
4: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
3: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'Aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
6: Els camps silicis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila i els dinars de germanoi, sobretot per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
7: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé.
8: Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria, de la ple, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot, i molt guai.
6: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
9: Estem fent caragols a la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre... Llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
6: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
3: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.

0: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
1: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu

0: punt culminant amb una presència espanyola històrica.
1: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
0: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortida de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
1: Avui, a les 5 de la tarda, la colla vella dels Xiquets de Valls actuen a la diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça d'Evarist Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la colla jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
1: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
0: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
1: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Michel Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final... La sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
0: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
1: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga Mestalla davant del València.
0: Aquesta tarda també acaba la Lliga Regular a Primera Federació amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
1: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de descens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
1: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
0: I aquesta tarda arrenca el play-off de descens a tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
1: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
0: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
7: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i tenim que defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
6: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
0: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conversat amb la Marta Caupena, autora del llibre Autisme, un canvi de mirada i mestra de primària, a una escola de Blanes. L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió, oi que sí, Marc?
2: Sí, així és, Gemma, i de fet parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme.
3: Hola, bona tarda.
2: Com estàs?
3: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
2: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha de seguir treballant, com és l'autisme.
3: Sí, i tant. És un tema encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
2: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
3: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
2: Que a més, Marta, tu tens, vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles. I, per tant, potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'ocut és fer-ho a través d'un llibre. I si jo el visc de primera mà, ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
3: Exacte. Totalment. Totalment va ser així.
2: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs, poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar però es queden a mig camí per falta d'eines.
3: Sí, sí, sí. Jo personalment sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més, i bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre haig de fer alguna cosa per anar aprenent.
2: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2025.
0: Estàs escoltant Ona Maresme Més, el bo i millor de l'Ona Maresme.
1: Ens hem fixat també en la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosch.
4: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat. I és que Glob de Bosch organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresme, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat. Marc Stock, molt bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies.
4: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosch, però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
5: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, ven a les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs, fer tallers, fer un concert íntim per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem, durant aquella estona que estem allà.
4: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
5: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-ne, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara quan en parlem veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, bueno, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
4: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
5: Exacte. Aquest taller de còctels serà, per mi, la primera vegada que el faig. La primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser. I em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran. I això és el que vull fer a aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no? I fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, o bueno, tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
4: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions?
5: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no? Ara que estem en aquest moment tan important els plans individualitzats, no? L'atenció individualitzada a secundària, doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un joc i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
4: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta que va bé quan tinguem convidats a casa per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs que tots podem tenir a casa i ens poden treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
5: Doncs serà a 7:45. I bé, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats i el taller durarà una hora. Mm-hmm. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig, i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria, i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent que no sigui la cervesa o...
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: Ha passat per l'Ona Maresma Minoria, una banda musical emergent que està agafant cada cop més força. Parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
6: Gràcies.
7: Bones, què tal?
1: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
6: Bueno, doncs realment som dos, o sigui, vam començar fa temps a tocar junts, vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però Minoria és un projecte molt recent, o sigui, és de fet 2024, em sembla, i bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
1: Mhm. Per tu, Pablo?
7: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop rock, llavors doncs busquem al final, pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
1: Uh-huh. Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
7: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop rock a vegades, que també doncs som un grup molt guitarrero també, que ens inspira molt doncs molts grups dels 90 també i de principis dels 2000, i doncs crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial també, llavors tenim una mica com aquest mix.
1: Uh-huh. I pel que fa a les vostres influències musicals?
6: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria, però que a Minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Bevem de, no sé, en plan bandes com...
7: Els Foo Fighters, no?
6: Exacte.
7: Que és un grup que ens diuen molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també estan fent coses molt xules.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
6: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls són els dos que per mi són els millors a nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també, crec que defineix bastant el que volem aconseguir.
7: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
1: Doncs de fet tenim podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquesta és Trencalls.
6: Sí.
1: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de Minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
6: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
7: Desamor,
6: perdó, cap a una persona, i parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida doncs, s'han estimat, però que o sigui, en algun moment els seus camins es separen, i sempre es busquen com en aquesta, convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú. No?
1: Uh-huh. Qui escriu? Els dos? Un dels dos? O...
7: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som tots contribuïm a la idea, i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
1: Mm-hmm. Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs, a quina melodia es vol aplicar, o clar, no en tenim ni idea?
6: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords, o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra el Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons, treballar-les nosaltres dos, i després portar-les al grup, i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia, o sigui, tenim llibertat sí, cadascú sí. Per posar-ho.
1: Uh-huh. De quins projectes o novetats teniu entre mans?
7: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara, aquest cap de setmana, tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofarroc, a Mataró, I després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada em tocava a la Gué i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
1: I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
7: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys i ja vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa bastant de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar, fins que ara doncs tenim el nostre baixista, el Xavi, i el nostre bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer ells, llavors vam formar Minoria, i llavors vam començar a escriure cançons en català i doncs ens va, sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones. Uh-huh. I ja està. I arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat. Uh-huh. Que el vam gravar, bueno, vam entrar en realitat al setembre. I ja està, o sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam fer el canvi, bueno, vam decidir formar Minoria.
0: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
1: A l'Espai de Moda amb la Judit Jiménez hem comentat algunes de les tendències més sorprenents que s'han fet virals a les xarxes socials. I ara arriba a l'Espai de Moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda i bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Què tal, com va el dijous?
8: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
1: Ostres,
8: que voli el dia.
1: Que
8: me'n
1: bé.
8: Vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
1: Molt bé, contenta. Doncs que felicitats.
8: I de cul perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això que, mare meva.
1: Bé,
8: de gent,
1: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà doncs ja crec que aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma. Ui. Menjant un gelato.
8: Estaré fent un free tour a les 5 de la tarda.
1: Molt bé. Doncs Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins.
8: Ja,
1: és com un reclama, robeu-me, no?
8: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que ven a les botigues estan oberts. I deia, jo no vull un bolso obert, a mi em roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
1: Clar, clar, clar, és que és super molt, fàcil
8: si
1: robar.
8: Si ja t'obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta, allà, és com, no sé...
1: No té
8: és
1: sentit.
8: Que no em sembla... No, em sembla la cosa més, jo què sé, no sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai això de la vida.
1: No té gaire, la veritat que no té gaire lògica.
8: No.
1: Més tendències, les sabates ugly, que significa doncs lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva, que són lletges, no?, a simple vista,
8: sí.
1: Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
8: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir, tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabates, sabatilles a les ugly, sabates i els looks ugly. Era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar és com tot, potser queda bé, et dona, fa un toc de gràcia. Però si vas tot ugly o vas tot molt assetejat, compte, eh? Perquè al final l'ugly, que és lo lleig, es va donar de la mama l'estil de xat, saps? I és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, scruffy, tot pagat.
1: Clar, clar, clar.
8: Tal qual, eh?
1: I també...
8: O sigui, per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps?
1: Clar.
8: Llavors, clar, no dona... Sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te'ls poses amb un vestidet a l'estiu i tal, però són monos. O amb una luxòria texana i tal. Però portar-los, no sé, molt bèstia, compte de com es combina.
1: Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
8: Jo, per mi és una exageració. El que passa que, clar, això depèn dels faixonets que hagin posat de moda. el multicinturón, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons, que eren, però eren cinturons molt llargs, que feien dos o tres voltes, no sé si te'n recordes, que eren molt finets, i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges. Rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada ho vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta. Però bueno, qui li agradi, tu, endavant, eh?
1: Uh-huh. Ara que ve tan...
8: Perdona, digue'm. Els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per, saps?
1: Sí, per, encara es podrien salvar.
8: Em sembla que sí, aquí sí.
1: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, breument, no parlarem molt de banyadors perquè potser encara no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist, també.
8: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno, és que...
1: Clar, és que...
8: és el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
1: Ja.
8: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres. Dir-me, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? Tu li trobes sentit? En roba interior no, en banyador perquè n'ha de tenir. Doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
1: Sí.
8: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota.
1: Sí.
8: O el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
1: Clar, clar, clar.
8: És una cosa rara. Al final dius, bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
1: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda, o sigui,
8: sí.
1: Han tornat trepitjant fort.
8: Sí, les trobes i veus que una i et tapa l'altra i et surt per darrere i el volum i vinga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que es duien els volums i les capes, llavors es porta a totes les... s'intenta dur a totes les branques de la moda. És això.
1: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda sí. No pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets, però que sembla que no portis res, perquè no. Ho portes amb una americana o un jersei molt llarg, i per tant sembla que vagi sense pantalons.
8: Són calces. Per mi són calces. Ho sé, o sigui, aquí cadascú té la seva opinió, eh? N'hi ha molt monos, eh? N'he vist uns a Desigual, que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't. Però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc. Clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
1: Clar.
8: I llavors és com si... És que és una calça, una faja braga, saps? És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló. Sisplau, diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es poden anar calces pel carrer, que és normal, però vinga, poden posar calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no. Ara això sí que està bé que diguis no pants.
1: Ja.
8: Que no són pants, és veritat.
1: No pants.
8: O sigui, són calces. No pants, són calces. Mira, podem fer aquí un eslògan.
1: Sí,
8: no
1: sí.
8: Reivindicatiu. Però és que em sembla una tonteria. O sigui, si qui vulgui anar així que hi vagi, però que no diguin que és que veig pantalons. No portes pantalons.
1: No.
8: No dus ni shorts.
1: Ja. Total.
8: Ja tenim la polèmica del short de l'ancla, te'n recordes que es puja de la, que es veu tot el culete? A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
1: Sí, però... clar, cadascú més enllà doncs, clar, de la moda escull el que...
8: Després és com tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no em saltaria, almenys jo. Però que és això, que és molt raro, no? que diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
1: Doncs sí. Mira, més tendències. Roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no?, que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat, i ara és que és superhabitual.
8: Mira, Gemma, perdona, un segon. La meva iaia em pot descansi, pobreta. Jo tenia el meu pantaló en estripat que m'encantava i me'l va costar.
1: Això és tot a l'Ona Maresma. Més un repàs als continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb la proposta musical dels alumnes de l'Escola Pia de Calella.
9: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia de Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sort de tu, d'Oques Grasses.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui de la història del High Energy tindrem els Transix. Farem un repàs als grans èxits dels 70, 80 i quelcom dels 90. I tindrem alguna sorpresa pel mig del programa. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Transix és un icònic projecte canadenc de synthpop i high energy format a Montreal. A principis de la dècada dels 80, el grup és conegut mundialment pel seu mega hit del 1983, Living on a Video.

L'ànima i cervell al darrere de Trànsix és pel Cal Langinard, un músic, compositor i cantant canadenc que ja tenia experiència amb la música experimental, còsmica i ambient abans d'adentrar-se al synthpop.

els Sunsics varen aconseguir encapçalar les llistes de música dance als Estats Units, Canadà i diferents països europeus. Això és la història del High Energy avui amb Transics.

A la dècada dels 90, Langirand es va prendre un descans de Transix per enfocar-se en la música New Age, però va descobrir que països com Mèxic i altres països de Llatinoamèrica funcionava molt bé el High Energy.

I com que Pascal va descobrir que Llatinoamèrica funcionava la música dance, es va mudar a Mèxic durant diferents anys, on va reclutar a noves vocalistes com Luis Navarro i més endavant la seva dona, Sandra Vázquez.

va començar a girar per festivals de nostàlgia dels 80, clubs gòtics i events de música electrònica, mantenint-se actiu i reeditant els seus èxits amb tocs moderns de techno i trance.

It's all right. Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui anem a escoltar uns clàssics, com aquest primer que escoltem, The Cool and the Gun. Això és celebració. 626-440-111 si ens vols enviar una nota de veu. I seguim amb més vacances. I doncs podem anar d'una altra manera de vacances que amb Madonna i el seu Holiday, que més tard es va fer el Holiday Rap.

sempre diem el Hot Dance 80, de que ens agrada posar les cares A, les cares B, les C's. Avui posem cares A. Els grans èxits de les discoteques dels anys 80 i 90. I ara, Hot Dance 80, arriba Lionel Richie, que abans de cantar en solitari ho va fer amb la formació Commodores. Ens porta el seu gran èxit.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

una cançó que ens recorda les vacances d'estiu. A la platja, a la piscina, és Club Tropicana. Tropicana, pizza free. La música de Wham i George Michael. I els propers a trepitjar Hot Dance 80 són els Europe.

Tales from Nose Closet, i això és Living in Your Eyes. I és que es van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir: Josep Maria, sabeu que es fa una festa dels 80 a Terrassa? Va, vinga, a veure si ens veiem. I és que en Gabriel i l'Elisabet han vingut als estudis de Ràdio Vic, Ràdio Taradell, i després també han vingut a Tordera, als estudis centrals d'HDMR. I després dels Closet, doncs, va venir un músic que ha fet moltíssimes coses, però aquest és un seu gran èxit.

Si és que en una festa d'aquesta no pots parlar amb els protagonistes, però es poden fer contactes. En aquesta ocasió van fer contactes amb Mamomo i amb Irene César de a la formació Daydream. A la propera edició de Hot Dance 80 tindrem una entrevista amb la Irene, que ens parlarà què han fet.

si avui ens dediquem a posar cançons que varen ser número 1, no podríem mancar ella. Boys, boys, boys. Ella és la Sabrina. Boys, boys.

la música de la Sabrina Salerno. I si als 80 ballàvem amb la Sabrina, amb un tema del 83, vàrem estar ballant els 80 i els 90. Ells són els Dexys Midnight Runners i això és el Come On In Lean. Com he dit, un tema que punxaven molt els DJs i que es punxaven no una, no, sinó diverses vegades en una sessió.

El nom de la banda, Dexys, és un apodament derivat de Dexedrine, una amfetamina popular a l'escena del nord de Seoul, de la que la banda era part.

I si ballàvem a les pistes de ball amb Dexys Mina Runner, també ho fèiem amb els The Rylers. I el seu Voyage Voyage. Ricardi Lucerón. Recorda, 626-440-111. Aquí pots enviar una nota de veu i demanar-nos quelcom.

0: vaig néixer per ser viu i per ballar la bona música dels 70s, 80s i 90s. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: romantic lover, Dirty Jackson. I és que sempre diem Hot Dance 80 que punxem música dels 70s, 80s i 90s. Diu que punxem més, com sabeu, és música dels 80s. En aquesta darrera part de Hot Dance 80 d'avui ens dediquem a escoltar música dels 70s. I ara ho fem amb el gran mestre Barry White.
1: Feels so good.
0: Quina guarra, mare de Déu.
1: Lying here next to me.
0: El pare del funk.
1: Oh, what a groove.
0: I'm gonna love you just a little more, baby.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 17 de maig. La històrica reivindicació del perllongament de l'autopista C32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre de debat polític, malgrat que fa mesos que es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027. La realitat d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari a les vies d'accés dificulta l'arribada dels serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. En una intervenció recent, la Diputació tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat i posteriorment retirat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsió de la moció hagi llançat un crit d'alerta davant el risc de la infraestructura torni a quedar bloquejada. L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. A Tordera, com passa el 95% dels pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a tordarencs en el moment del seu propi naixement. Amb l'excepció de pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'Hospital de Referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins i barcelonins. Segons en el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que el converteix oficialment en calellencs, gironins o barcelonins, respectivament. Aquesta mesura, que es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar, no obstant això, aquesta comunitat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronaven també a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona les dades locals. El Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena avui la segona jornada després que ahir estrenessin el Mètode Grunholm al Teatre Claver, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. Es du a terme a les 7 de la tarda i, segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, que referma la salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades, que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver o el següent enllaç a la web de Ràdio Tordera, on està publicada la mateixa notícia.

0: Ahir que el Club Futbol Tordera va proclamar-se campió de Lliga i va pujar a segona catalana després d'una gran temporada. Els tordedencs que van assolir aquest objectiu amb un gol al minut 90 de Marc Ruiz que sentenciava ja la permanència i a més l'ascens directe a aquesta segona catalana. Per tant, els tordedencs que no depenien d'altres equips sinó de si mateixos. Amb aquest ascens també van celebrar-ho amb una rua per tot el municipi juntament amb el juvenil, que també va pujar de categoria. A més, també van jugar els seus partits el Club Patí Tordera i el CEP Tordera. Per la seva banda, el Club Patí Tordera, que va perdre davant el Jaiec, i d'altra banda, el CEP Tordera, que també jugava a tres quarts de sis de la tarda. Finalment, avui que juga l'Atlètic Club Tordera, i nosaltres que podem anunciar que podeu recuperar totes aquestes retransmissions al primer canal i al segon canal de Ràdio Tordera de YouTube. I pel que fa al temps, avui un dia assolellat amb temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir, amb unes temperatures que van dels 10 graus fins als 20. Avui no s'esperen pluges i serà un dia generalment assolellat. Demà sí que s'esperen algunes pluges durant el matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta.
1: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
0: Que t'escolta.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
6: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
8: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'ETAULE, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM.
1: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'e-tauler, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia. O truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
0: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: elle est à toi.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui dissabte 23 de maig. Tordera celebra dissabte la sisena edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada, adreçada a tots els públics, té lloc durant el matí d'aquest dissabte a la zona del mercat de la carretera de Fogars. L'Ajuntament de Tordera, que ha impulsat més d'un any les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat. L'esdeveniment d'enguany ha oferit una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com també els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia al territori. El gran reclam de la jornada és l'exposició interactiva i les demostracions en directe que es fan al llarg del matí. La diada també serveix per reforçar el vessant pedagògic que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final, l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat a projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs a les diferents escoles de Tordera. S'han de dut a terme des d'exhibicions de les unitats canines fins al lliurament de premis del curs d'educació, passant també per demostracions dels diferents cossos o els parlaments a les autoritats locals amb la cloenda final d'aquest acte. AEDC organitza demà un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu del proper 24 de maig, és a dir, demà diumenge, serà recaptar fons pel projecte Nisi Endoscòpia Sense Por. Aquesta activitat es durà a terme demà a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera, aquest acte que gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel i oferirà un repertori enèrgic i emotiu als assistents. Els beneficis de l'esdeveniment que es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen aquesta malaltia, una malaltia que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Aquesta normalment sol produir ansietat i temor al els infants i, per tant, aquests beneficis que anirien destinats a l'acompanyament emocional. Pel que fa a l'estil musical del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius. Les entrades, que tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium, tot i que també es podran aconseguir a la mateixa església de Tordera. També comencen les mostres de final de curs de l'Escola de les Arts al Teatre Claver. Demà serà el torn de l'Escola de Dansa. Ho dèiem demà, però és el dia d'avui a les 6 de la tarda amb l'Escola de Dansa que presenta el cos com a quadern de bitàcora. També tindrem altres dates assenyalades com el 29 de maig a 6:45 de la tarda, que hi haurà una mostra de sensibilització i hàbitats amb belles arts i expressió dramàtica. Altres dates assenyalades el 30 de maig a l'aula de teatre o el 8, 9, 10 i 11 de juny a les 6 de la tarda, que serà el torn de les audicions de l'Escola de Música. Aquest any que podeu adquirir entrades de forma gratuïta a la web del Teatre Claver. El CEP Tordera, que juga a les 7 de la tarda contra el Sant Adrià, un duel que tancarà una temporada difícil per les tordenques, tot i que ja s'han salvat. Aquest diumenge, el seu últim partit es disputarà davant de la seva afició, amb el femení Sant Adrià, que són novenes classificades i tampoc es juguen res, i han guanyat el darrer partit, tot i que és l'única victòria en els últims 4 enfrontaments. En canvi, les tordenques no venen en bona ratxa, ja que han perdut els darrers 4 partits, i aquest seria clau per acabar la temporada amb el peu dret. Aquestes que posen, com comentàvem, final, punt i final a una temporada dura amb canvis d'entrenadors i dificultats per mantenir la categoria, sobreposant-se també a les lesions i canvis a la banqueta. L'equip que des de l'arribada de Marc Alonso va donar un salt per retornar la il·lusió i fins i tot les pròpies jugadores ho van notar i per aconseguir aquesta permanència. Podreu seguir el partit a través del YouTube de Ràdio Tordera i la 107.1 FM. I pel que fa al temps, repassem breument avui dissabte, que es mantindrà estable i assolellat durant tot el dia, amb presència de petits núvols cap a la tarda i les temperatures que es mantenen sense canvis importants, des dels 14 fins al màxim dels 27 graus. Avui, però, que no s'esperen pluges, com comentem, serà un dia assolellat i estable, i això que s'allargarà fins demà, i de cara a dilluns ja el temps que canviarà una miqueta i pujaran encara més les temperatures, desapareixent aquests núvols i tenint un sol radiant durant tot el dia.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: Radio Tordera.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
2: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
1: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
2: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: Hora que t'escolta. Sense 107.1 FM.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Sunset på Nu FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, fes de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà. Amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BV-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
3: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
2: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Saludem l'Anna Freixana, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha guanyat 4-0 a l'Olímpic de Lió, la final disputada a Oslo. És el quart títol de la Lliga de Campions que aconsegueix el conjunt blaugrana i, a més, el quart títol de la temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina, la Supercopa i ara aquesta Champions.
0: A tot això, el Girona se la juga.
1: Necessita guanyar l'Elche a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. En horari unificat, a les 9 del vespre també juguen Barça i Espanyol. Els blaugrana més talla davant el València i els blanquiblaus tanquen curs a l'RCD Stadium contra la Real Societat.
0: Última jornada, moltes emocions també a Primera Federació.
1: El Nàstic busca la permanència, depèn d'ell mateix. Juga al camp de l'Hèrcules, de moment està perdent 1-0. El Sabadell vol acabar en segona posició per tenir millor creuament al play-off d'ascens a segona. Juga al camp del Tarazona, de moment 0-0. I l'Europa busca acabar a la cinquena posició contra l'Eivissa a Can Dragó. De moment està guanyant 3-2.
0: I el Barça de futbol sala fora de la final de Copa del Rei.
1: Ha empatat 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, dissabte 23 de maig de 2026. Moltíssimes coses en joc amb el Barça, que acaba de guanyar la Champions, la quarta, 4-0 a l'Olímpic de Lió. I ara mateix tota l'emoció centrada a l'última jornada de la Primera Federació Masculina, el grup segon, 38a jornada. L'Europa buscant una victòria de play-off davant de l'Eivissa. Jordi Cochran, bona tarda.
2: Bona tarda, Ignasi. Minut 70 i és un moment decisiu en el partit aquí a Can Dragó, perquè l'Europa acaba de marcar el tercer gol. Ha marcat Òscar Vacas, Europa 3. A Eivissa 2, l'àrbitre que revisa la jugada i acaba de donar el gol per l'Europa, que es torna a posar per davant. Una victòria que significaria la classificació pel play-off d'ascens a la segona divisió, en un partit en què els europeistes han començat molt i molt bé, molt endollats, amb un doblet de gols de Jordi Cano a la primera meitat, en què fins i tot podria haver estat un resultat més gran favorable als de David Benítez, però l'Eivissa, que ha retallat diferències just abans de la primera meitat amb el 2-1 i que ha començat millor el segon temps, fins i tot empatant a dos. Han entrat els dubtes per l'Europa, però aquest gol d'Òscar Vacas, el tercer, que torna a donar tranquil·litat a l'equip europeista. Minut 71 del partit, l'Europa que guanya 3-2, un conjunt gracient que depèn de si mateix. És cert que els seus rivals més perseguidors, Cartagena i Algeciras, no estan guanyant, però ara mateix, quedant 20 minuts de partit, l'Europa guanya i seria equip de play-off.
0: I un altre gol per la tranquil·litat de l'Europa, el segon del Betis, al camp del Cartagena. Perd el Cartagena 1-2, també està perdent en les Algeciras 3-1, per tant, l'Europa ara mateix tindria 4 punts de marge respecte a Cartagena i 5 respecte a l'Algeciras. De fet, l'Algeciras ara mateix superat per Antequera i Hèrcules a la classificació. Això a la zona alta, on l'Europa estaria entrant ara mateix a play-off. Però els altres dos equips catalans també juguen moltes coses. El Nàstic jugant-se la permanència al camp de l'Hèrcules. Tarragona Ràdio, Ter Ortega, bona tarda.
3: Juga la vida el Nàstic de Tarragona, minut 74, i ara un gol per l'esperança, el que ha aconseguit Kylian Abdallah, el francès cedit per l'Olympique de Marsella. Ha aconseguit aquest golaç, ha vist avançat el porter de l'Hèrcules, ha disparat la pilota que ha anat pràcticament acabat de... ha tingut l'oportunitat de marcar el segon a l'Hèrcules, però com us explicàvem, aquest gol de Kylian Abdallah, el francès del Nàstic, ha arribat al mercat d'hivern per donar vida als interessos del Nàstic de Tarragona, que no són altres que el de la permanència. Aquests 800 aficionats al Nàstic ara se senten cridar la immensitat del Rico Pérez. Pausa per la refrigeració que acaba de decretar l'àrbitre del partit, minut 75... Hèrcules 1, ha marcat a Fransol al Pichich Alacantí al minut 15 de la segona meitat, i ara ha aconseguit el 60 l'empat a Kylian Abdallah, un empat que dona esperances al Nàstic de permanència.
0: Ara mateix estaria salvat el Nàstic amb 47 punts, també el Betis se salvaria perquè està guanyant, com dèiem, a Cartagena 1-2, tots dos amb 47 punts. Juventut Torremolinos cauria al descens amb 46, i el Tarazona també estaria amb 46 perquè juga amb el Sabadell, i de moment el marcador no es mou, Anna.
1: Doncs no, no es mou aquest 0-0. De moment no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0. Per tant, és l'únic dels partits que hi ha presència catalana dels que encara no hi ha hagut cap gol.
0: El Sabadell, com que està guanyant l'Atlético Madrileño, perdria la segona posició de la classificació i, per tant, el creuament a la primera ronda de play-off a les semifinals doncs seria contra un quart classificat i no contra el cinquè de l'altre grup. Anirem repassant al llarg del programa com queda tot definit. A la primera divisió, 38a jornada, última jornada i se la juga i molt el Girona, que rep a Montilivi. L'Elx, a Montilivi tenim el nostre company de Girona FM, Pau Villafanyer. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, aquí a Montilivi, on la gent va entrant mica en mica a l'estadi després d'una repuda espectacular a l'equip, a les afores de Montilivi, i ja tenim molts confirmats, tant del Girona com de l'Elx. El Girona amb una novetat destacada, en aquest cas David López, a l'eix de la defensa, juntament amb Vitor Reis, com sempre Gazzaniga a la porteria, lateral dret Arnau Martínez, a l'esquerra Àlex Moreno, mig del camp per Witzel, Ivan Martín i Unagi, a dalt hi haurà Joel Roca, Tigankov i Brian Hill. Per part de l'Elx, hi haurà Dituro a la porteria, Chus, Affengruber i Vigas en línia defensiva, Buba Sangare, Bebas, Aguado, Villar i Valera al mig del camp, i a dalt, doble punta, Tete Morente i Álvaro Rodríguez. Per tant, tot llest, i en breus, doncs, a les 9, començarà aquest partit entre el Girona i l'Elx, on serà un tot o res. El Girona, recordem, només li val la victòria si vol seguir un any més a primera divisió.
0: Doncs veurem si arriba aquesta anhelada victòria del Girona, una victòria de salvació. A les 9 també jugaran el Barça i l'Espanyol. No sé si tenim ja l'11 d'algun dels dos equips.
1: Sí, dels dos equips. Mira, el Barça juga més talla davant del València amb aquest equip, amb Chesney a la porteria, Valde, Araujo, Gavi, Ferran, Lewandowski, Rashford, Gerard Martín, Olmo, Marc Bernal i Eric. Aquest és l'11 del Barça. I pel que fa a l'11 de l'Espanyol, que recordem, juga a l'RCD a Stadium davant la Real Societat, doncs aquest serà l'11. Ángel Fortuño, Rubén, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Terrat, Jofre, Roca i Roberto.
0: Doncs aquests són els 11 de Barça i d'Espanyol en els seus respectius partits intrascendents classificatòriament per tancar la Lliga. El playoff d'ascens a tercera federació masculina, anada de les semifinals entre Sant Mauro i Prat. Com tenim el partit?
1: Doncs mira, aquest partit ha començat a les 7 de la tarda, però de moment encara no hi ha gols, per tant es manté el 0-0 inicial.
0: Doncs de moment sense gols. En bàsquet, Lliga ACB, 33a jornada, és la penúltima, i avui tenim en joc el partit d'un dels equips catalans, el Baxi Manresa, que juga a Gran Canària. Ràdio Sallent, Pol Farell, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, ha començat el partit a Gran Canària Arena. De moment guanyar el Manresa 10-11, un partit que ha començat molt erràtic pels dos equips, sense encert en atac. Ara mateix hi ha un intercanvi de canestres entre amb dos conjunts, un gran canya que s'hi juga molt en aquest partit, perquè si no es pot veure amb aigua al coll de cara a la permanència en l'última jornada. Un Màxim Manresa que amb l'estat del Vallogant pot aspirar a guanyar i treure la desena plaça, una posició molt bona de cara a Europa. Per tant, de moment, falta de 5 minuts per acabar el primer període, 10-11, guanyar el Manresa.
0: Doncs així estan les coses de moment a la Lliga CB, i també estem pendents d'un altre partit de bàsquet, en aquest cas el partit de tornada de les semifinals de la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Juga el GEC.
1: Juga el GEC a partir d'un quart de 9 del vespre. D'aquí pocs minutets començarà aquest partit. S'enfronta a Lleó, però recordem, en el partit d'anada va perdre el GEC 83-67, per tant li tocarà remuntada al conjunt gironí si vol ser a la final d'aquesta fase d'ascens.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, quarts de final, s'estan jugant ja els segons partits, el millor de 3 aquest mig. I el Noia ha guanyat, el Barça ha forçat el tercer partit. A aquesta hora, el Voltregà rep l'Igualada. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
6: Bona tarda des de la pista de Sant Hipòlit, una pista plena a vessar per viure aquest partit de tornada, aquest segon partit entre el Club Patí Voltregà Movento Estern i l'Igualada Ricat. 18 minuts, és a dir, s'han jugat 7 minuts ja d'aquest partit, continua el 0-0, però destacar que en aquests primers minuts, 4 faltes per cada equip. Això vol dir que segurament tindrem pilota aturada, desena falta. I també una targeta blava, Matías Pascual, 2 minuts de superioritat que el conjunt de Sant Hipòlit, el conjunt entrenat per Kepa Rovira, no ha pogut aprofitar. Com diem, aquest 0-0, gran ambient, la victòria en el primer partit, després d'un empat a 0 pròrroga, victòria per 1-0 en els penals pel conjunt de l'Igualada, que porta avantatge en aquesta eliminatòria. Ara, en aquest moment, el temps mort ha sol·licitat a pista. 18 minuts per acabar la primera meitat. Club Patí Voltregà 0, Igualada 0.
0: I a les 8 i 13 minuts, Alexia Putellas, la reina, aixeca la copa.
1: Doncs acaba d'alçar el títol de campiones, li acaben de donar aquest títol a la capitana del Barça, ja estan celebrant les jugadores amb la copa després d'aquest 4-0 davant l'Olímpic de Lió, amb dos gols de Payor i dos de Salma Parayuelo, el Barça, que és campió de la Lliga de Campions per quarta vegada.
0: Espectacular la final que ha fet la Barça, i especialment amb dos noms propis, eh? Catacoll ha fet un munt d'aturades, i Eva Payor perquè ha fet un parell de gols, però bé, també Salma Parayuelo, per tant, uns quants noms a destacar. En hoquei patins, el Reus Calafell començarà a partir de les 9, també partit, segon partit de quarts de final, després de la polèmica, perquè el Reus havia guanyat de golejada a Calafell, però als despatxos el Calafell ha acabat guanyant aquest partit, per tant, es preveu calentet el partit avui a Reus. A la Lliga Nacional Catalana Femenina també estarem ben pendents a les 9 del primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca, i aquesta hora en embol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, segona jornada pel Sant Cugat.
1: Sí, una eliminatòria aquesta que es juga a Rentería, està enfrontant-se a l'Arenys ara mateix a la Sant Cugat en aquesta segona jornada ja, i de moment està guanyant per 5-16, per tant les coses li van favorables al conjunt català.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, un quart de nou del vespre en aquest dissabte 23 de maig de 2026 amb moltíssimes emocions, començant per aquesta Champions que ha conquerit el Barça d'una manera brillant amb una gran segona meitat. Resultat segurament una mica enganyós pel que ha estat el partit.
2: Sí, i sorprenent potser perquè s'esperava un partit molt més igualat perquè s'enfrontava ni més ni menys que l'Olímpic de Lió, però el Barça ha guanyat de manera contundent per 4-0. A la primera part el marcador era de 0-0 i a la següent han arribat doncs tots els gols del conjunt blaugrana. Primer ha marcat Payor, poc després ha tornat a marcar Payor, la polonesa, i Salma Parayuelo. Al tram final doncs, ha aconseguit dues dianes més per arrodonir aquest contundent marcador, aquest 4-0. És el quart títol de la temporada del Barça, que ho ha guanyat tot, i a més a més també doncs, la quarta Lliga de Campions per al conjunt català.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la Barça, que a priori acabarem de veure la confirmació oficial, però segurament ho celebrarà demà per allà a Avinguda Maria Cristina, plaça Espanya, per aquella zona. Es farà una festa, de moment no una rua. Veurem com acaba de concretar el Club Blaugrana doncs les celebracions oficials d'aquest quart títol. El que sí que podem fer és escoltar les declaracions d'una de les grans protagonistes, Cata Coll. Quin recital d'aturades ha fet avui en aquesta gran final. I ara fa uns minutets parlava als companys de 3Cats.
3: Que guanyaria, més estàs.
4: Quin partidàs de Cata Coll, hem dit durant tota la retransmissió. Cata, creus que ha estat un dels teus millors partits? Estàs satisfeta amb la teva actuació?
3: Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero. Així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre. Però com dic, m'encantava de jugar en aquest equip.
4: Què representa guanyar aquesta quarta Champions? Temporada perfecta, 4 títols en joc, 4 títols pel Barça. Què representa?
3: Molt. Enguany és un any difícil, la crítica, crec que han demostrat l'equip que som, el que volen ser en un futur també, i orgullosos de dur aquest escut a la més alt.
4: Què t'ha semblat? Quina valoració fas del partit contra l'Olímpic de Lió? La segona part, domini absolut del Barça, què t'ha semblat?
3: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí, i, bueno, que el dinero no es todo.
4: Vinga, gràcies.
1: Doncs molt contenta, Cata Coll. Valoracions a 3Cat, la televisió que tenia doncs, els drets oficials d'aquesta gran final que ha guanyat el Barça per 4-0. I com dèiem, Anna, les celebracions començarien demà, eh?
2: Sí, començarien demà perquè avui el Barça es queda a Oslo i no té el vol fins demà al matí. Sortirà el seu avió a les 10 i està previst que arribi aproximadament a 2:15 del migdia a l'aeroport del Prat.
1: Doncs vinga, 8 i 18 minuts, anem a més emocions en directe. I és que tenim a 3 equips catalans jugant-se les garrofes a l'última jornada de la primera federació masculina. D'una banda, l'Europa buscant plaça de play-off, necessita guanyar per no dependre d'altres resultats, i de moment ho estava fent Jordi Cochran.
5: Doncs l'Europa, que està guanyant el partit per 3-2 contra l'Eivissa, minut 83. Un resultat que donaria aquesta classificació al play-off al conjunt graciencà en un estadi de Can Dragó ple de gom a gom d'aficionats que comença a respirar, que comença a acariciar amb la punta dels dits aquesta classificació històrica pel play-off d'ascens a la segona divisió. Des del tercer gol del conjunt de David Benítez, marcat per Vaques en el minut 67, és cert que l'Eivissa s'ha fet amo i senyor de la pilota, amb una Europa que està contemporitzant el joc i comptant els minuts perquè acabi aquest partit i sigui equip de promoció. Minut 84, queden 6 més d'afegit. Europa 3, Eivissa 2.
1: Doncs aquest resultat de l'Europa, a més, es referma encara més amb les derrotes del Cartagena. Està perdent 1-2 amb el Betis, que juga a les garrofes per salvar-se, i també derrota de l'Algeciras, 3-1 al camp de l'Atlético Madrileño. Per tant, ara mateix l'Europa té marge. De fet, hauria d'encaixar un gol l'Europa i que el Cartagena en fes dos, o encaixar dos gols l'Europa i que el Cartagena també guanyes el seu partit. Per tant, ara mateix la situació sembla més o menys controlada, però compte perquè aquí poden passar encara moltes coses, que encara queden minuts i ja sabem com s'allarguen aquests partits. I, de la seva banda, el Nàstic buscant la permanència. De moment, a aquesta hora del vespre, la tindria Tere Ortega.
6: Minut 86 de partit i la tindria amb aquest empat a un que ara llueix el marcador d'aquest immens Rico Pérez, on se deixen sentir els 800 aficionats al Nàstic de Tarragona, tot i que molt de compte, perquè l'ha tingut l'Hèrcules, pilota al pal de Carlos Mangada, que ha pogut suposar el 2-1 al marcador. De moment, contenció per part del Nàstic de Tarragona. Ara Pablo Alfaro procedeix al que serà el darrer canvi del partit, perquè ja està preparat Pedro Alcalá per sortir al terreny de joc. Veurem qui serà l'home que es retirarà a la banqueta. És Aitor Gelardo, un futbolista de Catral d'Alacant. Per tant, juga la seva darrera carta Pablo Alfaro, surt Pedro Alcalá al terreny de joc per intentar fer un golet més que donés tranquil·litat per assolir l'interès del Nàstic, que és aquesta permanència, tot i que s'està cridant gol o celebracions des de l'afició del Nàstic de Tarragona. Intuïm que algun resultat s'ha mogut.
1: Doncs així estan les coses. De moment el Nàstic estaria salvat amb 47 punts, també el Betis amb 47 perquè està guanyant a Cartagena. Baixarien al Torremolinos, que perd 2-0 al camp de l'Antequera, i a la Tarazona, que de moment empata sense gols amb el Sabadell.
2: Sí, de moment segueix aquest 0-0, on no es mouen les coses en aquest duel, on el conjunt arlequinat ja arriba al minut 88, per tant, ja el tram final a punt d'acabar, i de moment que no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0.
1: El Sabadell ara mateix cauria a la tercera plaça, perquè l'Atlético Madrileño està guanyant, per tant, el Sabadell ara jugaria contra el quart de l'altre grup, que a aquesta hora de la tarda seria la Ponferradina. En canvi, l'Europa, si acaba tal com estan les coses ara, que és cinquè del seu grup, jugaria contra el segon de l'altre grup, que seria el Celta Fortuna. Tot això quan estem a punt d'entrar ja als últims minuts, pràcticament en el temps afegit de tots els partits, tant al grup 1 com al grup 2, per acabar de definir com quedaran els play-off i com quedarà també la zona de baix, la zona de descens. De moment, bones notícies per l'Europa, que manté la plaça de play-off, pel Nàstic, que manté la permanència, aconseguiria la salvació única, però aquest empat del Sabadell, que perdria ara mateix la segona posició de la classificació. Són les 8:22, podem escoltar Rafa Juste, també a 3CAT, el president momentari, podem dir, del Barça, valorant aquesta quarta Champions del conjunt blaugrana.
7: El Barça ha guanyat els 4 títols en joc. Què representa també això per segona vegada a la història?
8: Representa que som, i ho dic amb tots els respectes del món, el millor club del món. El millor club del món, en aquest cas, som més que un club, però amb femení és increïble. Vull dir, fer això dues vegades té un mèrit enorme. I aleshores només puc que felicitar amb l'entrenador, amb en Pere, amb les jugadores, per suposat, amb la gent que ho fa possible, amb en Xavi Puig, amb el president Laporta, amb Àngel Ruiz del Bas, amb tothom, no? Vull dir, estic molt feliç, sí.
7: Com ha viscut aquest partit? Un 4-0, un 4-0 és un marcador enorme. La segona part ha estat de domini del Barça. Què li sembla? Què li ha semblat aquesta segona part tan de domini del Barça? Què li ha semblat el partit?
8: Mira, aquest matí he estat amb les jugadores i els deia que recordessin, o jo els he explicat el que vaig sentir a Wembley l'any 92, no? Quan en Johan Cruyff va dir, sortiu i disfruteu, no? Allò. Doncs jo crec que aquesta segona part n'ha fet això, disfrutar del joc. La primera ha sigut una part molt tècnica, tàctica per mi, però la segona ha sigut una segona part meravellosa d'aquest equip.
7: Senyor Juste, tothom es pregunta què passarà amb Alexia Putellas, vostè ho sap?
8: Bueno, ara què passarà, que estic segur, perquè ara li he fet un petó, que celebrarà moltíssim aquest títol de la Copa de Campions, de la Champions. Ara tenim un sopar, després sé que ho celebrarem. Demà convido a tots els culers i culers que ho celebrem tots junts a la plaça d'Espanya, allà a Maria Cristina, i a partir d'aquí, escolta, a disfrutar molt avui.
7: Fantàstic, senyor Juste, el felicitem per aquesta consecució de la Champions. Enhorabona.
8: Gràcies i una abraçada a tota Catalunya.
7: Sí, el deixem de celebrar amb els futbolistes. Gràcies al president del Barça. Content, satisfet, emocionat per la consecució.
1: Doncs Rafa Juste, el president del Barça, després d'aquesta consecució, com dèiem, del quart títol de Champions, i confirmat, demà a Avinguda Maria Cristina, serà a la tarda, perquè el vol de les jugadores blaugranes aterra a dos quarts de dues. Doncs en aquest cas la festa de celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina demà a la tarda. Digues, Anna.
2: Sí, doncs que tenim novetats, eh? Dèiem que 0-0 al Tarazona Sabadell, doncs el Sabadell que fa el segon. Dos gols ha fet i està guanyant 0-2, minut 90 de partit. Per tant, el tram final, el conjunt arlequinat, doncs que ha apretat i ha acabat aconseguint aquest 0-2 que hi ha ara mateix al marcador.
1: Doncs boníssimes notícies. Primer, perquè el Sabadell és segon classificat ara mateix a la classificació, recupera la segona plaça, per tant, jugaria contra el cinquè de l'altre grup, que ara mateix seria el Baracaldo, i compta perquè amb aquests dos gols la salvació del Nàstic està molt, molt a prop, eh? Està molt a prop amb l'empat que té ara mateix el Nàstic, perquè tant Torremolinos com Tarazona, que són els equips que baixen, estan perdent de dos gols de diferència. Per tant, el Nàstic ho té molt, molt a prop per aconseguir, en aquest cas, la salvació. Vinga, són les 8 i 25 minuts. Podem escoltar Pere Romeu. Mira, a 3CAT.
7: Què els hi has dit al descans?
9: Hem ajustat un parell de coses. Hi ha vegades que no és canviar tantes coses, és ajustar un parell. Hem estat millor per dins, ens hem trobat algú millor, hem pogut atacar amb onada. Un cop ens hem adelantat i ens han atacat un pèl més a la desesperada. Això ens ha fet recuperar la pilota un pèl més ràpid. Content amb el total.
7: És la quarta Champions de la història del Barça, la primera amb tu com a primer entrenador. Què representa tot plegat?
9: Super orgullós, si ja estic content de tota la temporada que estem fent, imagina't ara, no? Té molt mèrit el que fa aquest equip. Tothom deia al principi de temporada una plantilla curta, jo no et sé dir si curta o no, però avui Serra Jordi ha jugat una final de la Champions i ho ha fet super, super bé. Molt content per totes les jugadores, molt content per l'estaf, perquè treballa moltíssim dia a dia, perquè aquest equip segueixi creixent i l'ambició d'aquest equip és màxima, així que la temporada vinent ho intentarem tornar per tot.
1: Doncs Pere Romeu, el tècnic del Barça, ben content a sobre de l'estadi d'Oslo, on el Barça ha guanyat avui la quarta Champions, 4-0 a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldes. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una mica d'aire, perquè encara ens queden moltes emocions. És a punt d'acabar la jornada de Primera Federació Masculina. De seguida ho repassem tot aquí a l'Enjoc.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
3: La xarxa de comunicació local.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre amb totes les emocions de l'esport català. I avui en som moltes per la quarta Champions que ha aconseguit el Barça femení, guanyant 4-0 l'Olímpic de Lió. I ara mateix, amb aquesta jornada final, a la primera federació masculina, on tres equips catalans se l'estan jugant ja partits en temps afegit. Temps afegit a Can Dragó per l'Europa Eivissa. Jordi Cochran.
2: Minut 96, hi ha hagut 11 minuts de temps afegit. L'Europa que guanya per 3-2 contra l'Eivissa. Una Europa que té a tocar aquesta classificació històrica per la promoció d'ascens a la segona divisió. Un partit que s'està encaminant en aquesta recta final en què el públic està animant tota l'estona a l'equip de Dai Benítez per aconseguir aquesta fita. A més, també ja ha acabat el partit de l'Algeciras, que ha perdut un dels perseguidors de l'Europa, el Cartagena, que està empatant contra el Betis. Això ho té a tocar l'Europa. Queden 4-5 minuts mal comptants perquè acabi aquest partit. Recordem, temps afegit, estem ja l'Europa que guanya per 3-2 l'Eivissa.
1: Doncs ara tornarem també cap allà quan acabi el partit. I com estan les coses a Alacant? Acaba el partit del Nàstic, Tere.
3: Doncs acaba de finalitzar ara mateix el partit, celebració i abraçades per part dels aficionats i també dels futbolistes del Nàstic de Tarragona. Ara Dani Rebollo va cap a Moy Delgado, li besa el cap amb Omar Montalvo plorant a terra. L'han d'aixecar perquè es recuperi el de Riudoms. Ha estat bé, han estat unes setmanes de màxima tensió, també en el partit d'avui, on el Nàstic ha estat durant molts minuts en descens a segona federació. Acaba el partit aquí, el Rico Pérez, els futbolistes van cap a l'afició per celebrar aquesta permanència. Un Nàstic de Tarragona casuat per poder empatar el partit, ja que l'Hèrcules, al minut 15 de la segona, s'avançada en el marcador, obre amb gol de Fran Sol al pitici de l'Hèrcules. Un golaç al minut 60 del francès Kylian Abdallah ha posat les coses amb empat a un resultat, un marcador que el Nàstic...
1: Se'ns ha tallat... Hem perdut la comunicació, crec, amb la Tere Ortega, però en qualsevol cas ha empatat el Nàstic 1-1 al camp de l'Hèrcules. Ara mateix, això combinat amb la resta de resultats, està perdent el Torremolinos 2-1, està empatant el Betis a Cartagena 2-2, està perdent el Tarazona 2-0 amb el Sabadell. Per tant, ara mateix el Nàstic seria 14, o sigui, fins i tot acabaria amb una miqueta més, amb dos punts més que la zona de descens. Ara mateix acaba el partit de la Tarazona, per tant, acaba el partit del Sabadell, Anna.
4: Sí, el partit del Sabadell s'ha acabat emportant la victòria per 0-2, un Sabadell que ha acabat guanyant en els darrers instants. Recordem, anava 0-0 al marcador i el 88 i el 90 ha marcat el mateix home, Pinto.
1: Tornem cap a Can Dragó, Jordi, perquè em sembla que es desferma la festa grossa.
2: Can Dragó que salta, que bota, que anima, i és que l'Europa, que està guanyant el seu partit per 3-2 davant de l'Eivissa, encara en temps afegit, queden 2-3 minuts per arribar als 11 que ha afegit l'àrbitre, però els perseguidors de l'Europa que ja han acabat els seus partits, Cartagena que ha empatat a 2, el Algeciras que ha perdut, i en el moment que aquests dos equips han acabat els seus partits, la banqueta de l'Europa que ha fet una rotllana, que ha començat a celebrar aquesta classificació, i a més també Can Dragó, que s'anima encara més perquè sap que és equip de promoció d'ascens a segona divisió.
1: Doncs de seguida acabarà aquest partit, però ara ja passi el que passi amb aquest empat de la Cartagena, amb aquesta derrota de l'Algeciras, doncs no hi ha volta de full. L'Europa serà equip de play-off, acabarà com a cinquè classificat i, per tant, jugarà contra el segon de l'altre grup, que serà sí o sí el Celta Fortuna, perquè el Zamora ha perdut el seu partit. Per tant, Europa, Celta Fortuna, el play-off a partir de la setmana vinent amb l'anada a Can Dragó i la tornada a Terres Gallegues d'aquí un parell de setmanes. El Sabadell, amb la segona plaça que ja ha tancat amb aquesta victòria a última hora, jugarà contra el cinquè, que ara mateix seria el Baracaldo, però compte, perquè està empatant el seu partit, i el Real Madrid Castilla també té els mateixos punts, està empatant també el Real Madrid Castilla. Per tant, si hi hagués un gol en un d'aquests partits, doncs podria ser un altre el rival del Sabadell. Però a aquesta hora, el Baracaldo seria el rival del Sabadell, i veurem si acaba acabant ja també els altres partits. Efectivament, ha acabat el partit del Betis i, per tant, el Nàstic ara sí o sí està salvat perquè també acaba el Joventut Torremolinos. Per tant, podem dir que el Sabadell manté la segona plaça, jugarà el play-off, l'Europa manté la plaça de play-off i, per tant, jugarà també aquesta play-off d'ascens a segona divisió i que el Nàstic se salva. Jornada absolutament rodona, absolutament rodona per als interessos dels tres equips catalans de primera federació. Són les 8 i 35 minuts.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, en espera que acabi el partit a l'Europa, s'està revisant possible penal a favor de l'Ibiza, anem avançant i parlem també de la primera divisió, perquè avui tenim una jornada on se la juga el Girona.
4: Sí, esperem que segueixi també la jornada per als equips catalans i el Girona pugui aconseguir l'anhelada permanència. Juga a partir de les 9 a Montilivi davant l'Elx, l'equip ja ha estat rebut com si fos una autèntica final i esperem doncs, que el Girona a partir de les 9 pugui aconseguir aquesta permanència. Si aconsegueix la victòria davant l'Elx, doncs l'hauria aconseguit. Això sí, el conjunt de Mitchell depèn de si mateix. També juguen a les 9 els altres dos equips catalans. El Barça juga a Mestalla i l'Espanyol rep la Reial Societat.
1: Doncs vinga, ara parlem i escoltem protagonistes, però tornem a Can Dragó. Acaba el partit de l'Europa, Jordi.
2: Ara, Jací, l'eufòria, l'alegria que es completa sobre la gespa, els jugadors de l'Europa que salten, que ho celebren, l'afició també que anima, i és que ha acabat el partit, l'Europa, que ha guanyat per 3-2 davant de l'Eivissa en aquesta última jornada del campionat, una victòria que certifica la classificació pel play-off descens a la segona divisió. Ara mateix, l'equip de l'Europa celebrant-ho en el cercle central, i és que és un moment d'alegria. Tot el treball de tota la temporada té la recompensa, té el premi d'aquest fet històric pel conjunt gracienc, un equip que debutava la categoria i ho fa, a més, classificant-se pel play-off. Ara, per això, després d'aquesta celebració, intentarem parlar amb protagonistes sobre la gespa de Can Dragó perquè puguin valorar aquest fet històric per l'Europa. Victòria del conjunt escapulat, 3-2, classificació pel play-off.
1: Perfecte, doncs ens demanes pas, Jordi, quan hi hagi possibilitat d'escoltar protagonista. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I com dèiem, a primera sala juga el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx, perquè si no se'n va de pet a segona divisió. La salvació només passa per guanyar l'Elx, no depèn de ningú més. Mitchell, el tècnic de la Girona, es veu preparat.
5: Estem bé, estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i ja està, tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà. Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12, necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. En el joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això és el que hem demanat als jugadors. Ells estan convençuts, tothom està convençut de que som capaços de donar la nostra millor versió i 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
1: Doncs a veure si arriba aquesta victòria a partir de les 9 del Girona sobre l'Elx. A la mateixa hora el Barça, que doncs, visita el camp de la València, l'últim partit de Lewandowski, amb la Lliga ja guanyada, i amb un Hansi Flick que ja comença a pensar en el futur.
6: We are on our journey. I think it was...
7: Estem fent el nostre camí, i de moment molt exitós, amb 5 títols. Però encara tenim la gana per aconseguir-ne més. Això és el que volem. Hem de millorar l'equip i l'ambient que l'envolta, perquè és important per al futur del club. Estic 100% compromès per guanyar més títols. Tothom tenim el somni de guanyar la Champions. Treballem per això. Sé que no serà fàcil, però és un gran objectiu per nosaltres.
6: One big goal from us.
1: I de la seva banda, l'Espanyol, que vol acomiadar-se de la seva afició davant de la Reial Societat, ja amb la salvació sota el braç i buscant una tercera victòria seguida. Això diu Manolo González.
8: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant d'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta, la mateixa. No hem parlat res del tema, l'última paraula la té sempre el club, això sempre ho he dit, el club està per sobre d'entrenadors, de jugadors i de tothom. Llavors el club és el que té la darrera paraula i no toca parlar d'això ara mateix. El menys important ara mateix és el meu tema, el tema important és el partit de demà i fer un bon partit i guanyar. No, l'altre ara mateix no té cap importància, ja tens les obres per tratar-ho.

0: Vinga, 8 i 41 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà l'Ona Sant Adrià podria aconseguir l'ascens.
1: Un ascens que s'uniria, si fos així, al Barça, perquè és l'únic equip català que queda en aquesta categoria. Recordem, van baixar l'EM i també l'Europa. L'Ona Sant Adrià té una bona renda del partit d'anada. Va guanyar la Reial Societat B per 4-1. I demà, a les 12 del migdia, doncs, jugarà al camp de la Reial Societat B per intentar, doncs, segellar aquest ascens.
0: Doncs, de seguida escoltem a Miqui Ullé, el seu tècnic, però abans parla Alexia Putellas. Veurem si ha estat avui l'últim partit de la capitana amb la samarreta blaugrana. Anem a veure què diu els companys de Tres Caps.
2: Per aquesta quarta Champions, sentiments ara mateix?
3: Molt contenta, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius.

0: part que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem. I després anar a la segona part, doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, intentar tenir controlats tots els registres, i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
1: Què representa aixecar, tu com a capità, en aquesta Champions? Ja n'has aixecat, però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
0: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ella. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, a dins del vestuari. Quan ha tocat jugar, és un exemple i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
1: Quatre títols en joc, quatre títols per al Barça. Què representa?
0: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers, i això et dona aquesta energia extra que a vegades, doncs, també és necessària en el moment de temporada, i avui s'ha vist.
1: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
0: Ja ho veureu.
1: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies, amb aquest ja ho veureu, Alexia.
2: Doncs ja ho veureu, diu Alexia, la Laura Brugués de 3CAT. Ja ens fa patir, ens fa patir, Anna.
3: Sí, admiració profunda per Alexia, veurem què acaba decidint.
2: Veurem què és el que diu. En qualsevol cas, doncs una altra parella per la reina de la família blaugrana, doncs amb 40.000 milions de títols ja en el seu currículum, una altra més. Si marxarà amb un altre Champions sota el braç, que seria també una manera bonica de fer-ho. A tot això estàvem parlant, com dèiem, del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, aquesta final tornada que juga demà on a Sant Adrià, al camp de la Reial Societat B, a les 12, amb 4-1 a favor del partit d'anada. El tècnic Miqui Oller veu així el partit.
4: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
2: Vinga, 9:15 de la nit. Mare meva, quantes emocions en aquesta vespre nit de dissabte, i les que viurem també demà, i a més a les televisions locals, en el play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, partits de tornada de la primera eliminatòria.
3: Sí, tenim dos equips que podríem dir que tenen una mica encarrilada l'eliminatòria, perquè van guanyar en el partit en el primera, amb l'anada, podríem dir, i els dos van guanyar fora de casa, per tant, resoldran l'eliminatòria a casa. Són el Cornellà i el Badalona. Cornellà s'enfronta al Vilanova, va guanyar 0-1 en el partit d'anada, i el Badalona s'enfronta a l'Hospitalet, va guanyar 0-2 en el partit d'anada.
2: Doncs el Cornellà que defensarà aquest 0-1 davant del Vilanova, 12:15, televisions locals i plataforma La Xarxa Més. Així ho veuen el tècnic del Cornellà, Ignasi Sanabra, que defensa aquest gol de renda, i Albert Selma, jugador del Vilanova, que vol remuntar.
5: Ellos tienen que venir aquí a ganar, creo que es lo que harían independientemente del resultado de la ida, y me imagino un partido de donde ellos tengan que llevar la iniciativa y nosotros esperar nuestros momentos para poder resolver la eliminatoria. Vamos contra el equipo más defensivo del playoff. Creo que nosotros, estando por detrás del balón, estuvimos cómodos, esperando nuestro momento, y ahora a ser inteligentes, a no dejarnos llevar por las emociones y a plantear un partido que nos convenga, esperando nuestro momento.
6: Sí, bueno, es un playoff. La gent... En juguem, tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta, que un mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirà per la victòria i res. Ja ho sabia, més tenen el factor camp a favor, bueno, és el que hi ha, intentant no desesperar-nos i a fotre gols.
2: Doncs a 12:15 aquest Cornellà-Vilanova amb 0-1 a favor del Cornellà de l'anada, i a les 6 el Badalona-Ospi amb 0-2, en aquest cas pels escapulats, amb un bon marge.

0: amb tot, el seu tècnic Miquel Esparren no vol confiances i el de l'Hospi, Sergio Juste, confia en la remuntada.
1: Ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
2: La portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa, una mica, un 2-0, i al final, pues, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també, i això, sobretot confiar, i demanem també l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin. Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho.
0: Vuit i 48 minuts, vinga, avancem i parlem també del play-off d'ascens de tercera federació masculina. Avui es juga l'anada de les semifinals.
3: Sí, ens falta saber quin serà el tercer equip que pujarà. Recordem que el Martinenc i el Sant Joan Atlètic Moncada doncs ja han pujat, queda un equip i estem en joc en aquestes semifinals. Els partits d'anada Rubí, Poble de Mafumet, ha acabat amb empat a 1 i tenim en joc l'altre duel entre el Sant Mauro i el Prat. De moment està guanyant el Prat per 0-1.
0: Doncs així estan les coses en aquest partit. Abans, com dèiem, en un altre partit que també hem pogut seguir a l'enjoc, en aquest cas a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí, que ha aconseguit empatar finalment davant de la Pobla de Mafumet, que ha tingut moltes ocasions per guanyar. Ràdio Rubí, Siscolara.
4: Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, decidiran l'eliminatòria d'ascens a la tercera ref a Tarragona el pròxim dissabte, després de l'empat a 1 en el partit disputat al municipal de Can Rosés. Primer temps per al conjunt local, que ha sortit molt millor, amb aquella intensitat que et dona a jugar com a local, i d'aquesta manera ha arribat amb claredat a la porteria de Nahuel, però el porter tarragoní que ha pogut salvar els seus en un tram en el qual la Pobla ha millorat en el joc, igualant les forces, un parell d'arribades i en una d'elles penal clar, i Samper que feia el 0-1 als 23 minuts. A partir d'aquí, de nou domini d'una Unió Esportiva Rubí que ha gaudit de bones ocasions però que ha arribat al descans amb el 0-1 en el marcador. A la represa, el partit ha estat més aviat dels de Tarragona, que han controlat al mig del camp i han tingut bones ocasions de gol, però en una de les escasses arribades de la Unió Esportiva Rubí, la sort se'ls ha aliat amb una rematada de Beamuth en la seva pròpia porteria. Evidentment que no volia refusar, però la pilota se l'ha ficat en la pròpia porteria i d'aquesta manera arribava l'1-1. Fins al final del partit, tres ocasions clares amb un Rafaleva que ha estat espectacular per la Unió Esportiva Rubí i un Nico que ha tingut una última però ha relliscat amb l'1-1. Tothom cap a casa i ja pensar en un dissabte del qual se n'esperen emocions fortes. Serà a la Pobla de Mafumet a partir de les 7 de la tarda.
0: 8 i 51 minuts i vinga, més play-off d'ascens a Lliga Elit, en aquest cas, anada de les semifinals.
3: Sí, aquí ja tenim a tres equips que han pujat de categoria, són l'Argenton, el Singerlin i el Martorell, i ara tenim, doncs, entre els segons millors i el millor tercer, doncs, que s'estan jugant aquestes semifinals. Tenim una semifinal, que és la de l'Igualada Turopeira, que s'ha jugat el partit avui, ha acabat amb victòria de l'Igualada per 2-1.
0: Doncs en aquest Igualada Turó de la Peira, que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem a Dani Andreu del costat igualadí i a Manu Gràcia del Turó de la Peira.
5: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo. Inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, és futbol i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió. I res a dir, vull dir que ara doncs a anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
6: Sabemos la dificultad de venir a Igualada, de ser de los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros hemos dividido la eliminatoria en mini partidos. Sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivo de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. He visto cómo celebra el 2-1, como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo. Al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. y la vuelta del turó, como se dice en lo tópico, 90 minutos son muy largos.
0: I a tot això, demà diumenge jugarà l'altra semifinal.
3: Sí, l'altra semifinal d'aquest play-off d'ascens a Lliga Elit la juguen el Palamós i el Viladecans en aquest partit d'anada que serà a partir de les 5 de la tarda.
0: Vinga, 8:53, escoltem una altra de les grans protagonistes, vigolejadora Salma Palayuelo Trescat.
7: Bona, felicitats. Què representa aquesta Champions?
8: Muchas gracias. Representa pues todo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Estoy muy orgullosa de todas, del equipo que tenemos, de la ilusión que le hemos puesto y el trabajo, y hoy es un día, bueno, para celebrar con todos.
7: 4-0, amb dos gols de Salma Parayuelo. Què representa també per tu haver marcat aquests dos gols d'aquesta gran victòria?
8: Para mí esto es un sueño con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy, y lograr el objetivo junto a ellas, y de esta manera lo voy a recordar toda mi vida.
7: Què us ha dit Pere Romeu al descans? Perquè la segona part, el domini del Barça ha estat absolut.
8: Bueno, sobre todo que consigamos tener un poquito más de balón, que creo que en primera parte igual nos ha faltado, y que aprovechábamos los espacios, que seamos finas en los últimos metros, creo que así se ha dado y hemos podido meter goles.
7: Salma, escolta, 4 títols en joc, 4 títols que té el Barça que ha guanyat. Què representa també això? És història, és el segon cop que ho feu.
8: Es otra vez hacer historia, no es nada fácil. De verdad que me siento súper afortunada de vivir todo esto con toda mi gente, con todas mis compañeras, y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz.
7: Fantàstic, Salma.
0: Doncs Salma Parayuelo, una de vigolejadora, una de les grans protagonistes d'aquesta quarta Champions que ha guanyat el Barça avui 4-0 sobre l'Olímpic de Lió. Demà festa grossa a la tarda a l'Avinguda Maria Cristina. I més festa grossa ara mateix a Can Dragó. Ens demana pas Jordi Cochran amb un altre dels grans protagonistes, no només d'avui, sinó de tota la temporada de l'Europa. Va, Jordi.
9: Amb un dels jugadors més feliços de l'Europa ara mateix, Jordi Cano, tot un doblet en el dia d'avui, en el partit més important ha aparegut el Pichichi de l'Europa. Victòria escapolada, Jordi, com valores aquesta victòria, aquesta classificació per play-off?
10: Doncs una victòria de 10, com ha sigut la temporada, no? De 10, perquè crec que no hem sortit a zona de play-off, i per un equip que ens treuen al nostre camp i la majoria cobrem com el que menja de tota la Lliga, doncs té un mèrit espectacular.
9: Un mèrit espectacular. Quan començava aquesta temporada t'imaginaves que amb l'Europa, amb l'equip del teu cor, la temporada que has fet individualment i a més aconseguir aquesta classificació?
10: Bé, jo vaig tornar aquí a l'Europa després d'una sortida que no em va agradar bé, no em va agradar per aquestes coses, no? Per triomfar, per donar alegries a l'afició i així ha sigut.
9: I les dues últimes, temporada golejadora la teva, espectacular. No sé si pràcticament tens la sensació que ocasió que tens, ocasió que va dins.
10: Bé, bueno, de moment està sortint tot de cara i al final és tot gràcies als meus companys que són molt bons.
9: I l'última pregunta, la setmana que ve comença el play-off. Quin és l'objectiu de l'Europa?
10: Doncs ara l'objectiu és pujar. O sigui, el que vingui aquí a rebentar-los i anar per ells.
9: Doncs les paraules de Jordi Cano dient que l'objectiu de l'Europa ara és aconseguir l'ascens a la segona divisió.
0: Doncs el rival serà el Celta Fortuna, perquè l'Europa ha acabat cinquè en aquest grup primer i el Celta Fortuna ha acabat segon en el grup 2, en el grup 1, volem dir. Per tant, Europa Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó l'anada de les semifinals, a la tornada d'aquí dues setmanes a Terres Gallegues. I pel Sabadell, recordem, ha acabat segon el seu grup i, per tant, jugarà contra el cinquè, que finalment serà el Madrid-Castilla, perquè hi ha un triple empat entre Real Madrid-Castilla, Pontevedra i Baracaldo. I el Real Madrid-Castilla, si no m'equivoco, és el qui té el gol haver guanyat en aquest triple empat. De seguida ho resolem. Escoltem les notícies de les 9, 9 i 3, i més esports, més emocions aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
6: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
8: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Xarxa de comunicació local.
9: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

que t'escolta. FM.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
1: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Ha, diuen que Frank Sinatra és la veu, potser sí, una gran veu, potser és la millor del seu estil, però és que a finals dels 60 i principis dels 70 va arribar al món una altra cosa, una cosa ben diferent, una veu que no es pot posar en cap calaix perquè era simplement una cosa totalment mai vista. La veu en majúscules, amb totes les lletres, té només un sol nom. Freddie Mercury, un virtuós de les cordes vocals, un fenomen que passa una vegada cada molt temps i que quan desapareix deixa un buit que ningú ha pogut omplir. Avui dediquem el programa Queen, formada a Londres l'any 1970 amb Freddie Mercury al piano i a la veu, amb Brian May a la guitarra, Roger Taylor a la bateria i en John Deacon al baix. Quatre músics excepcionals que van construir junts un dels catàlegs més complets i indestructibles del rock. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb un directe gravat a Montreal l'any 1981. Un tema que no és només una cançó, és tot una obra mestra. Combina balada, elements d'òpera i rock. Tot només en 6 minuts, que canvien de forma i d'emoció com si fos 3 peces en una sola. La lletra és fosca, la lletra és ambigua, plena de referències literàries i teatrals. Freddie mai va confirmar ni desmentir de què parlava exactament, però qui escolta atentament pot imaginar que és més que una confessió íntima. És un monòleg interior, o potser una confessió molt personal dirigida a la seva mare. Una confessió d'algú que fa front a les seves pors i contradiccions. Cansat de ser, de cara a la galeria, què o qui realment no és. Va ser un single d'èxit l'any 1975, inclòs a l'àlbum A Night in the Opera. I avui és considerada unànimament una de les millors peces de la història del rock. Estem parlant, evidentment, de Bohemian Rhapsody. Així és que anem per feina, que la cançó s'ho mereix.

Bohemian Rhapsody no és una cançó qualsevol que simplement s'escolti. És una cançó que et passa simplement per sobre. La banda es va formar a Londres, com hem dit abans, l'any 1970, però la gran expansió comercial i artística va arribar a la primera meitat dels 70 amb una sèrie de discos que van deixar clar que Queen no sonava com tothom. John Deacon, el baixista, era el més reservat del grup. Pràcticament no donava entrevistes, era el menys visible damunt de l'escenari. Però com a compositor tenia una capacitat especial per escriure cançons en directe, cançons directes, contundents i amb un missatge molt i molt clar. I want to break free, vull ser lliure, n'és la millor prova. La lletra parla d'emancipació, parla d'autenticitat. Parla de rebel·lió contra les normes imposades i de la necessitat d'escapar de qualsevol forma de discriminació. És una cançó composta l'any 1983 i inclosa en el 1984 a The Works. Musicalment, és Queen al seu costat més directe, una base rítmica sòlida, una melodia que entra de seguida i un Freddie que canta amb la convicció d'algú que sap exactament de quines cadenes parla. El videoclip, on tots els quatre membres de la banda apareixen disfressats de personatges femenins, va ser prohibit als Estats Units i va generar una controvèrsia que, paradoxalment, va amplificar molt més el seu missatge, el missatge de la cançó. El videoclip estava inspirat en la sèrie britànica Coronation Street i la idea va ser del mateix John Deacon. Mai no hauria imaginat que aquella broma visual els costaria al mercat nord-americà. Anem a escoltar Vull ser lliure en directe, Queen, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

I want to break free, vull ser lliure. I és que quan la llibertat, la cançó, una cançó són així, les cadenes cauen soles. L'any 1978, Freddie Mercury vivia al límit. Les gires eren extenses, la fama era absoluta i la vida personal d'en Freddie era, diguem-ne, intensa. No frenat per res ni per ningú. I en aquell context va néixer una de les cançons més òptimes i alegres de tot el repertori del grup. Don't Stop Me Now, no em pareu ara. És un cant desbocat a les ganes de viure. La lletra és una festa en moviment. Parla d'anar al límit, d'accelerar, de gaudir cada segon, sense demanar permís a ningú. I hi ha qui ho veu com una metàfora del ritme de vida que portava en Freddie en aquella època. Potser sí, però el que és innegable és que musicalment és una obra mestra d'alegria. El piano és trepidant, la veu va pujant d'intensitat i el resultat és la cançó que hem sentit moltes vegades al llarg de la nostra vida i que sembla impossible aturar-se a mig camí. Curiosament, en el moment de la seva publicació no va ser un gran èxit de vendes. Amb els anys s'ha reivindicat fins al punt de que diverses enquestes la situen com a entre les millors cançons per animar-se quan tot va malament. Anem a escoltar Don't Stop Me Now, els nostres protagonistes avui.

0: Don't Stop Me Now, una cançó que funciona com un motor sense frens i que, per cert, no té ganes de tenir-ne de frens. Ara toca aturar-se un moment, respirar, perquè el que escoltareu a continuació és un dels moments més comprenedors, més interessants de la discografia de Queen i potser de tota la seva història del rock. L'any 1991 la banda publicava Innuendo. Freddie Mercury estava greument malalt. Els seus companys ho sabien, ell ho sabia, i malgrat tot va entrar a l'estudi. The Show Must Go On, l'espectacle ha de continuar, és un himne d'obligació de seguir endavant quan les forces semblen esgotades. La lletra és un missatge d'esperança dirigit als seus, una declaració d'amor i també de resistència. La vida continua, el rellotge no s'atura, passi el que passi, el proper segon sempre arriba. Brian May tenia dubtes seriosos de que Freddie pogués cantar el tema donat el seu estat de salut. Freddie va demanar un got de vodka, va entrar a l'estudi i va fer la gravació vocal en una sola presa. Quan va sortir May no va poder aguantar les llàgrimes. I és que hi ha moments en la història de la música que fan silenci al seu voltant. Freddie Mercury va morir el 24 de novembre de 1991, pocs mesos després de que el disc sortís al mercat. Anem a escoltar aquest gran tema, anem a escoltar aquest meravellós The Show Must Go On. L'espectacle ha de continuar.
1: I keep wanting to leave, but they won't let me. Also, I suppose we're not bad for four aging queens, are we? Really, what do you think?

The Show Must Go On. Una sola presa, una sola presa, un home davant del micròfon, una de les gravacions més impressionants que existeixen. Tornem a l'any 1977. Queen estava en plena expansió, les gires omplien estadis i Freddie pensava en el públic, aquell públic que cantava i que cridava, que donava tota la seva energia a la banda. Volia escriure alguna cosa per ells, un tema que fes vibrar tothom per igual, fos home, fos dona, fos gran, petit, vingués d'on vingués. Tant se feia, tant era. We will rock you. Us sacsejaré, podria ser la traducció. És un rock sense cap additiu més, sense colorants, sense edulcorants. El tema comença amb aquell ritme de palmades, dos cops de peu, que tots reconeixem en dos segons, i continua amb una guitarra distorsionada que arriba com una marejada. La lletra és un desafiament, una invitació a la lluita i a la resistència. No hi ha estridències, no hi ha complicacions. És simplement energia en estat pur, l'essència del que ha de ser un himne d'estadi destilada fins al mínim imprescindible. L'escoltarem en directe des de Budapest l'any 1986, on la reacció del públic forma part de la cançó tant com qualsevol instrument. Brian May va escriure el tema d'una sola tirada, inspirada en el desig de Freddie de crear una cançó que el públic pogués cantar sense necessitar cap lletra impresa. Anem a escoltar aquest grandiós tema, We Will Rock You, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters, Queen.

We Will Rock You, us sacsejaré dos cops i un palmell, res més. Només això, podríem dir, és suficient per encendre qualsevol sala del planeta o estadi. Ara anem a parlar de l'àlbum News of the World, gravat l'any 1977. És un dels moments més exitosos de la banda, i amb dos temes que s'han convertit en algo més que cançons. Són referències culturals, sons que han travessat generacions i que segueixen resonant amb la mateixa força que el primer dia. We are the champions, som els campions, és una font d'inspiració pura. La lletra no parla d'una victòria concreta, sinó de totes les victòries. Parla de la suma de tots els esforços, de la perseverança, davant dels obstacles. Parla de caure, parla de tornar-se a aixecar, parla de lluitar sense garanties d'arribar fins al final. 50 anys després de la seva publicació, segueixen ressonant al cor de totes les persones que l'han escoltat una sola vegada. Persones que han après alguna cosa difícil, que han superat alguna cosa que semblava insuperable. I d'aquí a 50 anys més, estic convençut que seguirà sent igual. Musicalment és una escalada. Comença continguda i va creixent fins a un final que semblava dissenyat expressament per ser cantada per milions de persones. La FIFA la va voler utilitzar com a himne oficial d'un mundial. Queen va acceptar, però va posar condicions molt estrictes sobre com s'havia d'usar. I és que era molt senzill. La cançó és, va ser seva i seguirà sempre seva. We are the champions, som els campions, News of the World, 1977, en directe, els nostres protagonistes, els Rockmasters.

We are the champions. Tot un himne per despertar consciències, per despertar ànimes. Sí, Bohemian Rhapsody va ser el gran monument de Queen a la dècada dels 70, i Innuendo és el seu equivalent als 90. De fet, molts crítics i fans la descriuen exactament com el Bohemian Rhapsody dels 90. Innuendo és una obra lírica d'ambició descomunal, 6 minuts que canvien de forma, canvien de ritme i d'intenció diverses vegades, com si la cançó es negués a quedar-se quieta. La lletra parla de perseverança, de crítica social, de conflictes humans, concretament els racials i els econòmics, parla de cobdícia i d'alliberament personal. Hi ha una urgència en el text que, sabent l'estat de salut de Freddie Mercury en aquell moment, resulta especialment colpidora. Musicalment, hi ha un interludi de guitarra flamenco a la meitat del tema que sona gairebé raro i que tanmateix encaixa a la perfecció. Roger Taylor va reconèixer que fins i tot ells, en el moment de gravar-la, no estaven segurs de que funcionés. Funcionava, simplement. I d'aquella manera. Va ser el primer single d'Innuendo, publicat l'any 1991, i va arribar directament al número 1 al Regne Unit, l'últim número 1 que Freddie Mercury va veure en vida.

0: Aquests de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. L'arxiu finalitza la digitalització de més de 26.000 imatges dels registres de naixements, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Ho explicava la referent de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Georgina Sánchez.
1: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
0: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Escoltem la professora de l'Institut Lluís Companys, la Gemma.
2: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies.
0: S'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafael Delgado, regidor de formació a l'Ajuntament.
3: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: En esports, el júnior B del Club Petit Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elite, aconseguint una tercera i vuitena posició, respectivament, en una final de temporada per emmarcar. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Situació meteorològica marcada avui per la tranquil·litat, tot i que encara queden alguns núvols, aquests han d'anar disminuint ràpidament a mesura que avancin les hores, i això afavorirà que augmenti la temperatura. No molt, però sí que tindrem valors un parell de graus o tres per sobre del que vam tenir ahir aquí a la comarca. Ahir, per cert, vam tenir algunes precipitacions, en general poc importants, 1, 2, 3 litres per metre quadrat a molt estirar, exceptuant l'àrea del Montnegre. Aquí es van acumular 14 litres per metre quadrat com a dada més significativa, però, en conjunt, precipitacions ben poc destacables. Pel que fa als vents, avui bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la i de cara a demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que, per cert, demà pugen de forma notable, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà fàcilment podran arribar als 27 o 28, i fins i tot entre dijous i divendres encara podrien ser una mica més altes.
0: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, dimarts 19 de maig de 2026 i salutacions a totes i a tots i, com sempre, salut per tothom. Bé, avui, com sabeu, anem als comerços i les empreses de Tordera dedicant-los al programa d'aquestes tardes del dimarts. I avui toca Tendals Maresme. Bé, doncs, per protegir-nos de les radiacions solars no és cosa d'ara i que voler, doncs, insonoritzar un habitatge tampoc, oi que no? L'ús de tendals en habitatges i comerços té orígens molt antics, encara que la seva evolució cap als models moderns que coneixem avui va passar principalment a finals del segle XIX. En l'antiguitat, quasi bé tot comença sempre per Egipte i a Síria, es trobem les primeres evidències on s'utilitzaven catifes o teleteixides. Perdoneu. O teles teixides per protegir del sol a les entrades d'habitatges i mercats. A l'Imperi Romà és famosa la utilització del velarium o vella, un tendal gegant desplegable fet de lli o lona de vaixells que cobria les grades del Coliseu, marcant una fita en la protecció solar a gran escala. A Espanya, encara que ja es feien servir, els tendals moderns van arribar amb força a partir del 1936 i es van convertir en un element essencial dels edificis residencials, especialment durant l'auge de la construcció dels anys 60 i 70. Bé, de tot això i més ens ho expliquen amb l'entrevista que ens porta la Nuri Pujol.
1: Bé, amics, estem avui en el camí ral número 52, estem a Toldos i Aluminis Maresme i parlarem amb en Sergi. Hola, Sergi.
2: Hola, bon dia.
1: Nosaltres farem una passada per la botiga i us anirem explicant què teniu i què podeu cercar en aquesta botiga.
2: Doncs mira, aquí fem una mica de tot, perquè com ja diu el nom Toldos i Aluminis, doncs, mira, doncs comencem per les finestres, si vols. Sí. Fem tot el tema de finestres. Amb finestres nosaltres, doncs, les fabriquem nosaltres mateixos al polígon. Tenim una nau al polígon industrial de Can Verdalet, que molta gent no ho sap, i aquí és on les fabriquem, és fabricació pròpia. Val? Aleshores, qualsevol gent que necessiti una porta, una finestra, una persiana d'alumini, doncs la fabriquem nosaltres mateixos i l'instal·lem. Val? Sempre ara buscant la màxima eficiència energètica. I amb això, doncs, és el que es busca amb aquest tema.
1: Si ho feu vosaltres, vol dir que ho feu a mida.
2: Correcte, fem tot a mida. Nosaltres no comprem res de finestres fetes, ho fem tot, i més igual la mida que tinguis, que te la farem com te convingui, i ens adaptem a totes les solucions, que a cada casa que hi ha cada solució.
1: Les finestres són a prova de soroll, de fred i calor?
2: Correcte. Ara en dia fem tot el tema de l'eficiència energètica està molt, molt a sobre, i el que mirem sobretot és que siguin eficients energèticament i, evidentment, aquests vidres tan bons que es posen ara també són molt eficients pel so.
1: Ah, pel sol.
2: Sí, pel sol, no, pel soroll.
1: Ah, pel sol
2: també, també hi ha vidres amb tractament solar, amb tractament pel fred, o sigui, avui en dia les vidres són una meravella i nosaltres estem amb l'última innovació en tema de vidres i aconseguim unes eficiències energètiques molt bones amb tot el tema de vidres i aluminis que muntem.
1: Passem aquí que tenim reixes,
2: sí,
1: no? Tenim aquestes reixes aquí.
2: Tot el tema de seguretat també, que és molt important, sobretot aquí que tenim molta urbanització, molta casa que està una mica aïllada, aquí ens trobem on la gent, doncs, a vegades ens reporten robatoris o coses, i hi ha gent que ho posa quan ja ha tingut patit un robatori, i gent que s'avança i que ho posa abans. Va? Totes les reixes que posem nosaltres són les reixes que no tenen manteniment, que van la casa al forn, que les poses i també les fem tota mida, i no cal que les tinguis que pintar després ni que tinguis que anar amb històries. Les poses i te n'oblides. I tens aquesta plus de seguretat de, per exemple, a la nit, poder obrir, deixar la finestra oberta i poder, doncs, ventilar, doncs, al sol a l'estiu i sense por que t'entri ningú a casa. Per això també tenim les mosquiteres. Que les mosquiteres també és un complement a vegades, perquè la gent diu, baixo la mosquitera, tanco la reixa i deixo la finestra oberta i dormo tranquil o tranquil·la.
1: I no entren els mosquits?
2: Ni els lladres.
1: Ni els lladres, però la mosquitera més que res és per les mosques, no?
2: Sí, però si ho complementem amb la reixa, tenim la mosquitera i tenim la reixa, i així ja podem tancar i que estem tranquils.
1: Te demanen molt, sobretot les finestres de fora, que siguin opaques o no? perquè aquesta és opaca.
2: No? Sí, no, aquesta la tenim com a mostra de que sigui un vidre opac, perquè a vegades els quartos de bany, doncs clar, volem que tinguin una mica més d'intimitat i, evidentment, doncs, hem de posar un vidre que no sigui transparent, doncs perquè no veiem. I posem aquest tipus de vidre opac que, sobretot, es posen a quartos de bany.
1: Uh-huh. I en aquí, per què tens la persiana al mig i la finestra fora i la reixa aquí? És una mostra, això?
2: Sí, això és perquè és la mostra i al final hem d'encabir-ho tot en un espai molt petit i aquí, doncs, aquesta és una persiana de seguretat, també, per això està al costat de la reixa, perquè és una persiana autoblocant, que vol dir que si tu la intentes des de fora pujar-la, es bloqueja i no te la poden. Hi ha gent que no li agrada la reixa perquè diu que fa de pressó, diguéssim, no? I que hi ha aquestes persones de seguretat que el que fan és el mateix efecte que la reixa.
1: Però ara ja ho entenc. Aquesta és la part de fora. La part de dintre és la part que hi ha a la finestra.
2: Correcte.
1: Ah, és que la veia al revés.
2: Sí, estem al revés ara. Sí, ara estem vint des de fora. El que veuria la gent que estigués al carrer. Aleshores, aquesta persona, et dic, el que té és que és autoblocant i que no es pot pujar des de fora. O sigui, queda bloquejada. No, és com una persiana de seguretat.
1: Molt interessant, això, eh?
2: Sí.
1: Molt interessant.
2: No tens el tema de la reixa al mig.
1: Bueno, seguim per allà o ens quedem
2: per aquí? Per aquí, més o menys, si hi ha... Jo parlaria, si vols, de les toldos, que també és l'altre gran producte que tenim nosaltres. Mm-hmm. Vale, tot el tema de toldo. Amb tema de toldos, la gent no ho sap, però hi ha molts tipus de toldos diferents. La gent normalment no és conscient de dir quants toldos... Quan es pensen que hi ha toldo, però és un toldo, no? I tots toldos són iguals, no? Doncs no. Hi ha toldos per cada tipus de balcó, del jardí, d'especials que hi ha aquests que van en cofre, que són com una caixa que hi ha tancada a la lona i queda recollida. En fi, sobretot el que busquem amb els temes dels toldos nosaltres és dues coses. Primer, que l'estructura sigui molt valenta, molt forta, que aguanti cops de vent, que aguanti doncs, que no s'atrenqui, no? Que duri anys i anys. I la lona, igual, que sigui molt resistent, fem la lona la més gruixuda que hi ha al mercat, doncs perquè no tinguem problemes de que aquests toldos després se'ns trenquin amb el vent.
1: Esclar, amb el vent és molt perillós, eh? I llavors, esclar, amb el sol potser es poden ressecar, si són més gruixuts, potser no...
2: Correcte. El que dona al final és durabilitat. Quan tens una lona més gruixuda, al final el que et dona és que aquesta lona et duri més anys. Hi ha lones que són molt, molt primetes i que aquests que venen als centres comercials doncs són toldos nyigui-nyoguis, que l'alumini és molt prim, la lona és molt prima, i aquests toldos, evidentment, no duren. Nosaltres estem canviant toldos que va posar ja el seu dia en Pere Gras, imagina't, no? Fa 30 anys igual que va posar, i encara li estem canviant perquè va posar un bon toldo, no? I aquesta és la idea, posar un toldo de qualitat perquè només canviant-li la lona després, si tu tens un toldo vell, venim, te canviem la lona i continues amb el mateix toldo i amb la lona nova. I no cal gastar tant.
1: I, a veure, parlem una mica dels colors, perquè jo veig aquest vermell aquí, però clar, amb la claror dona una il·luminació, no? Jo em pensava que no, que era opaca, això, però veig que no, el vermell... Quins són els colors que donen més claror? Bueno,
2: els claror? Els colors, de fet, els colors que donen més claror sempre són els que tirem amb tons crus, o sigui, tot el tema dels ocres, d'aquesta gasta cama, no? I després tot el tema dels groguencs i els taronges, que també fan una llum molt maca a dintre. Tot el que més, quan te'n vas a més fosc, enfosqueix una mica dintre, perquè al final, doncs, si fos un toldo molt fosc, després també la llum que tens a l'interior de la casa queda una mica més apagada. Si vols un to més alegre, doncs la gent se'n va que és més alegre, se'n va a tons taronges, i el que més es posa són els tons crus, el beige, tot això, totes aquestes gammes que són més neutres i agrada a tothom i lliga amb tot.
1: I llavors a l'hivern, cap problema, se recull,
2: deixem que entri el sol, que ens escalfi la casa gratis i no tinguem que posar tanta calefacció. I aleshores, doncs, és aquest l'avantatge.
1: Molt bé. Més es parlaries aquí. Aquí veig això.
2: Això és una mosquitera, però ja he parlat una mica abans.
1: Ah, això és una mosquitera.
2: Clar,
1: la mosquitera també va amb la seu mar.
2: Sí,
1: no?
2: Aquí tenim aquesta mosquitera, que és una mosquitera enrotllable, que queda, quan queda tancada, queda a dalt, i a l'hivern mateix la pots tindre a dalt, no es fa malbé, no es resseca amb el sol, la tens guardada... i a l'estiu, doncs, la baixes. Tot el bo d'aquests productes és això, que els fas l'ús a l'estiu i a l'hivern, doncs, el reculls o fas l'efecte contrari perquè, doncs, aprofitar les diferents estacions amb aquest producte.
1: Ja està molt bé. M'agraden molt. N'hi ha d'amples, són per les botigues aquests tan amples.
2: Tenim
1: de tot. N'hi ha més estrets, bueno, de totes les mides, però més que res el que més poseu és per botigues o per empreses o particular?
2: Nosaltres treballem més al particular. Nosaltres pràcticament no fem empresa. O sigui, fem empreses, fem alguna cosa d'hostaleria, de tema de restauració, més cap a la zona de la costa i tot això, però que ens movem molt local nosaltres, al final. Treballem Tordera i quatre pobles al costat, eh? O sigui, ens agrada que, treballem a 10 minuts d'aquí, eh? Perquè al final
1: dona
2: un bon servei i que la gent, sobretot quan som aquí a Tordera, doncs en seguida estem, qualsevol cosa, qualsevol incidència, podem resoldre-la molt ràpid perquè estem aquí al costat. I jo crec que això és el que m'agrada a mi també de comerç local, no?
1: Aquí es posa finestra i portes exteriors, però interior per habitació o per... no se sol posar, es posa més fusta, no?
2: Sí, interior sempre sol ser més de fusta, que per això també hi deixarem que treballin una mica els fusters, que si no, no ho farem tot nosaltres, que ja fem molts productes, eh? Perquè, ja dic, només de jardí, també tot el tema de pèrgoles, el que et deia abans, també... Doncs
1: això, sí, ara parla'm una mica de les pèrgoles,
2: vale,
1: perquè aquí n'hi ha una de fantàstica.
2: Això és top amb innovació.
1: Podeu fer 4x4, aquesta?
2: Aquesta sí, gairebé, fa 3,5x3,5, però bueno, quasi l'has encertat. I aquesta és una pèrgola bioclimàtica. Pèrgoles bioclimàtiques ara estan posant-se molt, perquè...
1: I per què? Ara hi veig unes mampares a dalt, no sé.
2: Bioclimàtica és un efecte que el que fa és que deixa tapar el sol igual, però com que queda una mica oberta les làmines, doncs l'aire circula. I al circular l'aire, tu pots estar a sota amb ombra i amb circulació d'aire, que no quedes tan enxubat com un sostre fixe. I està molt bé. Inclús aquesta, en aquest cas, és un sostre retràctil, que aquesta, a més, es recull completament i queda el sostre completament obert.
1: Però aquí sobre hi va la lona.
2: No, aquestes no van amb lona. Aquestes,
1: no?
2: No sé si tinc aquí per al comandament.
1: No, ja ho veiem.
2: Però aquí tenim
1: el comandament la tanca i l'obra.
2: La tanca i l'obra, el que fa és que la replega tota per complet. En aquest cas, la tancaria, ara l'estem tancant, perquè tu ho vegis una mica.
1: Sí. Quina passada, no m'havia vist mai cap d'aquestes, eh?
2: Aquestes és novetat.
1: Queda com un sostre.
2: Aquí tens un sostre ara mateix i quan tu vols dir... Bueno, és que jo no vull un sostre ara, perquè és que jo ara... El que me parlaves de l'hivern, l'hivern vull que entri el sol, doncs aleshores tu pots tindre aquest sostre que es recull, recull completament i te queda el cel obert. I és una meravella perquè pots gaudir tot l'any de sota de la pèrgola.
1: Sí.
2: I si després ho complementes, que ara encara ho hem de posar aquí, uns vidres tancant tot el que és
1: llavors ho pots tancar.
2: Perímetre, tens un porxo meravellós.
1: Això també ho tancaries, ho podries tancar.
2: Ho tancarem. Pot tancar i sense cap problema. Que si tu ja tens un porxo també el podem tancar, però és una mica això.
1: Sí.
2: Ara queda un efecte que queda tot obert, vale? I una meravella.
1: Quines coses. Doncs bé, anem explicant coses d'aquí. La motorització també és important, perquè, clar, això és un motor, no?, que tanca i obre.
2: Correcte. Avui en dia cada vegada ens estem anant més a la comoditat. La gent vol comoditat. No només comoditat, que molta gent també, per necessitats físiques, doncs gent gran o gent que té problemes de mobilitat i que necessita que es pugui moure les coses automàticament, doncs podem motoritzar. De fet, inclús si tu ja tens un toldo, vale? El que et deia, tant li podem canviar la lona com li podem posar un motor. I aprofitem tot el que ja tens, que és que és molt d'aprofitar les coses, eh? S'ha d'aprofitar el que tinguem. Al toldo li posem un motor, a una persona que tu tinguis li posem un motor, a una pèrgola li posem un motor, i el que fem és després aquests motors d'avui en dia que es poden connectar amb wifi, es poden anar a fer servir des del mòbil...
1: Clar,
2: meravelles, després el que vulguis.
1: Sí.
2: Tot el tema de jardí, que aquí tenim aquesta secció de jardí, doncs seria això, tot el tema de pèrgoles retràctils, tallavents... Bueno.
1: En quant a cortines, com són les cortines que feu?
2: Mira, les cortines nosaltres ara anem aquí a la part de cortines.
1: Sí, anem a la part de cortines ara, senyors, heu de venir i mirar la botiga, perquè tenen una mica de tot, eh? Bueno, una mica de tot i força, eh? Ara les cortines... Val.
2: Mira, aquí amb el tema de les cortines, nosaltres al final hem tirat cap a un teixit tècnic, que és el que més es posa ara, perquè la cortina tradicional, aquella de roba típica, no? Pues poder no es posa tant, ara ja ha quedat una mica més obsoleta, encara hi ha algun lloc que es posa, però no tant. I ara posem unes cortines tècniques, que són les cortines de teixit screen, que es diu, que ho hauré sentit alguna vegada. Són teixits microperforats que tu pots veure a través, tu pots veure, diguéssim, de dintre cap a fora, però de fora no et veuen. Superinteressant. I després, a l'hora de rentar-les, no cal despenjar-les només amb un drap, li passes una mica
1: un drap, o la vaporeta, queda... no? Allò que fa...
2: Ni la vaporeta, amb una balleta te queden netes quan estan molt brutes i només s'embruten si hi ha, jo què sé, gent que té nenos, que xocolata a les mans, que toquen, que tal... Doncs li passes un drap i és el que més estem muntant ara, perquè, perquè a part surten més econòmiques que les cortines tradicionals de, de roba i tenen més avantatges a nivell tècnic de que no s'han de rentar, no s'han de despenjar, no s'has de rentar, planxar o... un rotllo. Sí, sí. Això és més,
1: en més quant als vidres, ara veig aquests vidres tan transparents, també podem posar vidres opacs. Em penso que abans n'has parlat, però la part de fora, el vidre...
2: Tot el tema de vidres, sobretot també en tema de restauració, també fem moltes vidres de seguretat. Bueno, aquí tenim aquests vidres tan gruixuts, que també ho fem nosaltres, però en aquest cas ja estaven posats, perquè ja sabeu que aquesta botiga abans havia estat una entitat bancària i té uns vidres meravellosos, no? Però tot el tema de vidres ho treballem tot, també. Et dic, ara hi havia molt, molt tema de vidre, hi ha molt vidre tècnic, molt vidre amb, amb tractaments de... Per això, pel sol, hi ha un tractament que és un control solar i hi ha un control que es diu baix emissiu, que són els dos més famosos, i que un és perquè no t'entri el sol i l'altre és perquè no deixi sortir la calefacció. I són tractaments que fan baixar molt el gasto energètic d'una casa.
1: Però deu ser perillós, no?, treballar amb el vidre, tractar el vidre, no?
2: Bueno, al final...
1: El vidre...
2: Sí, el vidre el que té és que nosaltres diem que és un producte de risc, ¿vale? Perquè,
1: és de risc,
2: perquè al final, doncs, bueno, qui no renta plats mai se li trenca un plat, no?
1: Mai se li trencarà.
2: Doncs qui treballa amb vidres, al final trencarà algun vidre algun dia i sempre se'ns trenca algun.
1: Sí, ha de ser perillós.
2: És part del treball.
1: Perquè teniu maquinària a l'empresa.
2: Sí, bueno, això és el que és el vidre de càmera, que és el que posem dintre de les finestres, que són... Això ja hi ha empreses que ho fan, no ho fa aquí ningú. I hi ha empreses que per això es fa amb una màquina que porten, van després al buit per dintre i no tenen... No hi ha intervenció humana, diguéssim. Fan tot màquines i aleshores, perquè per dintre quedi net, perquè aquesta càmera, aquests dos vidres, que estan un per dintre i un per fora, aquest doble vidre, dintre ha de quedar supernet i no ha tocat ningú res.
1: Sí.
2: I ha de quedar perfecte perquè això ha de ser tota la vida així. Això sí que ho comprem, però després nosaltres la finestra la fem i posem el vidre dintre de la finestra que hem fet, que nosaltres donem la mida, que també fem el vidre a mida, i després el posem dintre la finestra.
1: I els clients us han de venir a cercar aquí o Can Verdelet?
2: Aquí. Les clients ens han de vindre aquí a la botiga o bé trucar-nos per telèfon o contactar pel qualsevol de la web, els correus o tot el que tenim, però sobretot no tenim servei a la nau. A la nau el que fem és fabricar, allà estem per fabricar i res més. És un polígon industrial i la part comercial, per això m'ha agafat aquesta botiga, que teníem moltes ganes d'agafar-la, aquesta cantonada, que ja tenien darrere
1: muntada. Jo deia, aquesta botiga està bé, ara. Però clar, pensava, ostres, la caixa deu picar, no? Perquè això era cara, no?
2: Sí. Bueno, això era un local que com saps, està molt temps tancat, que era...
1: Molt, molt.
2: Era Bankia, va ser Bankia, va ser primer la Laietana.
1: Sí, la Laietana, després Bankia.
2: Després Bankia, i sobretot aquest rotllo dels bancs que van fer d'absorcions i absorcions. I després, doncs, mira, va quedar aquí, va estar molt temps parat, i al final nosaltres estàvem darrere, estàvem preguntant, estàvem parlant amb molta gent per intentar comprar-ho, i al final doncs hem pogut comprar, i ha sortit ja al mercat, i quan va sortir al mercat nosaltres el vam comprar. Vam apostar per Tordera, nosaltres estem molt clar en l'aposta per Tordera, portem ja 16 anys aquí a Tordera. La gent a vegades no ho sap, la trajectòria que portem, però ja vam començar a la botigueta petita que hi ha allà a la merceria, en costat d'Entreserres, diguéssim.
1: Ah, sí.
2: Allà estàvem primer. Després vam anar a l'altra botiga aquí davant d'en Palomer, al costat d'en Pasqual, diguéssim, aquí. I ara estem aquí, a aquesta cantonada, que és meravellosa. O sigui, per mi és...
1: aquí teniu molta vista, clar, els clients ho veuen.
2: La gent ho veu, i pot vindre aquí, pot tocar i clar, pot fer...
1: No sé què més es pot... Ah, bueno, i sou molts treballadors allà?
2: Bueno, no et pensis, nosaltres som bastant eficients, som 6 persones ara i amb això anem bé. O sigui, com que treballem local, doncs és el que et dic, no marxem fora, doncs som més eficients amb el treball. Perquè a vegades la gent que diu, és que ha d'anar... O sigui, a mi em truquen per anar a Girona, jo no hi vaig. Me truquen per anar a Mataró, no hi vaig.
1: Clar.
2: O sigui, nosaltres ens movem aquí, et dic, sobretot Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls, o sigui, els pobles d'aquí al voltant. O sigui,
1: és un ofici que s'aprèn amb la pràctica o s'ha d'anar a aprendre amb alguna escola o algun lloc de FP o no?
2: S'aprèn amb la pràctica i, desgraciadament, ara costa molt trobar gent. És un problema recurrent de tots els oficis, que no hi ha jovent que continuï a la figura de l'aprenent s'ha perdut i costa molt trobar un relleu generacional per tot això. Gràcies a Déu, jo he tingut sort de que tinc gent de que fa molts anys, i després algun noi jove d'aquí Tordera, que també tenim a plantilla i que ha sortit molt bo i tinc moltes ganes de treballar, i aprèn molt ràpid, i tenim aquesta sort nosaltres, no? Però és veritat que és un tema que costa i s'ha d'aprendre a base de pràctica i tal. Però has de tindre aquell manetes, has de ser aquella figura d'aquell manetes que és el que pot mirar de tirar per algun d'aquests oficis, no?
1: Molta paciència, no?, aquest ofici. També.
2: Bueno, més que paciència és... T'ha d'agradar. T'ha d'agradar ser manetes. El que se li agrada fer coses, li agrada aquest ofici.
1: Però tu vols dir com un fuster de fustes podria aprendre aquest ofici? Perquè sembla que sigui fusteria, però no ho és.
2: No ho és. És més instal·lacions, és més... més, ja, la part més tècnica segurament és la fabricació de la finestra. Això sí que és més complicat i s'ha de tindre, que això sí que porta anys a aprendre.
1: Sobretot per les mides. Sí. Perquè sigui l'obertura igual que l'altra.
2: Sí, les mides, doncs això ja portem molts anys i ja ho tenim controlat, però que em refereixo que sí, tot el que és aquesta fabricació és molt feixuga, o sigui, té molta teca i s'ha de ser un bon professional perquè una finestra, doncs des de zero, crear una finestra i aquella finestra vagi perfecta, sigui eficient energèticament, no entri aire, no entri aigua, sigui tot meravellós, perquè són coses que al final doncs, tenen un cost econòmic perquè és una inversió en una casa i la gent, clar, tindrà un resultat el que espera.
1: És clar que sí. Bé, no sé, a veure si podem explicar alguna cosa més. Després aquest toldo és diferent de l'altre. Aquest toldo que va plegat, com és? Aquest és diferent.
2: Aquest és un toldo corredor, que és el típic toldo de jardí, és el que més, diguéssim, que és el que més es ven en tema de cases, o inclús es posa també molt a àtics, que a àtics molta gent té el problema de que no sap què posar i perquè els toldos tradicionals es trenquen amb el vent. I aquest és un toldo que aguanta molt amb el vent, és un toldo tipus pèrgola, corredera, que li diem nosaltres, i aquests funcionen molt bé, es poden fer grans superfícies, i continuaríem amb el tema del capítol d'elements de jardí, no? També uns jardins grans, igual que les pèrgoles bioclimàtiques, que són altres tipus de pèrgoles, doncs per jardins és ideal. Jardins i àtics, sobretot, posem això.
1: Uh-huh. I baranes, què? Perquè veig aquí una petita barana amb un vidre molt psicodèlic, això.
2: Bueno, aquí tenim aquesta, per exemple, que tenim a terra, que això és una barana també, que és una barana només de vidre, i també en fem. O sigui, realment, jo crec que la gent no és conscient de tots els productes que fem, perquè
1: clar, no,
2: toquem
1: no
2: moltíssima cosa. I tu, clar, que avui has pogut tindre l'oportunitat de vindre, doncs
1: sí.
2: Fem moltíssima cosa.
1: I veure-ho, de veritat, més que que bueno, com he quedat parada amb tot el que arribeu a fer.
2: Per exemple, una altra cosa que tampoc havíem parlat, que ara estic veient aquí, és el tema de les mampares de bany.
1: Esclar, la mampara de bany també és sobre automàtic o no? Perquè el bany no, eh?
2: No, però ja sí que tenim una sèrie de mampares, hi ha una gamma de mampares que són per persones amb mobilitat reduïda. I hi ha unes mampares especials per persones amb mobilitat reduïda. I que sobren inclús la meitat de baix, es pot tancar i des de dalt la pots obrir per dutxar la persona que tinguis mobilitat reduïda. Hi ha molta cosa en tema de mampara també, hi ha mampares, a més, un món que és molt extens, tenim de tot.
1: Totes són de vidre? O...
2: Normalment, ara sí, tothom té de vidre. Abans es posava molt alguna plàstica, aquestes, però això ja no es posa gaire bé.
1: Fàcil de netejar o què? Perquè el vidre de seguida es taca.
2: Avui posem vidres en tractament antical, que no s'enganxa la cal, que són meravellosos. La gent que és més moderneta doncs posa perfileria amb negre o amb colors cobres que es posen molt ara. I...
1: Clar, llavors tanques i el de fora no et veu, diguéssim, si vols entrar pentinat mentre l'altra persona està dutxant-se.
2: Sí, encara que ara la gent...
1: No té manies.
2: La gent es fa el vidre transparent que més es posa, eh?
1: O sigui,
2: però es posarà el 90% de mampares amb vidre transparent i un 10% que sí que no es vegi, eh?
1: Ja.
2: Però totes, la gent ja...
1: Però les llars són familiars.
2: Sí, al final, no. Si estàs a casa, doncs, bueno, abans poder sí que hi havia més
1: allò. Pudor, sí.
2: Però avui la gent no té manies.
1: El transparent.
2: Transparent, alegria.
1: Molt bé. No sé si ens hem deixat alguna cosa, Sergi, per explicar.
2: No.
1: Després sí, digues. Volia parlar-te dels pressupostos. Ara, per exemple, jo vull posar una finestra o vull posar una porta o el que sigui. Jo vinc aquí, ja has dit que havia de venir aquí.
2: Sí, jo trucava.
1: Però, aleshores, com ho feu, això? Perquè em vinguin a casa a prendre les mides o com...
2: Nosaltres som superràpids perquè tenim, ja estic, com treballem local, el que t'he dit abans, estem amb això. Tu m'avens, me dius, mira, Sergi, mira, necessito una finestra, necessito un toldo. Jo vaig a casa teva, fem la visita a casa teva directament, prenem les mides nosaltres, veiem què és el que tens a casa, què és el que m'expliques, quina és la teva necessitat, i jo dintre d'aquesta necessitat t'explico què podem posar. Vale, a partir d'aquí, doncs te fem un pressupost. Si te'l puc donar al moment, al moment que estic a casa, te'l donem al moment, i si no, doncs l'endemà o tal. Fem els pressupostos molt ràpid, normalment amb 48 hores tenim els pressupostos fets com a màxim, i a partir d'aquí, doncs, si s'encarrega el producte, doncs ja es posem a fabricar, no?
1: Tot ho fas a mida o tens unes mides estàndards de finestres i portes?
2: No fem res estàndard, tot ho fem a mida. O sigui, una vegada que anem a casa teva i ens expliques el que necessites, doncs jo agafo les mides i te fem el pressupost o en aquell moment o de l'endemà. Si tu l'encarregues, doncs ja es posem a fabricar i ho fabriquem tot a mida. Fabriquem ràpid, però ho fem tota mida perquè cada espai, al final, doncs, si tu tens un toldo i tinc 3,20, doncs per què el posaràs de 3? Si pots posar 3,20, no deixaràs un pam sense cobrir, doncs ho fem tota mida.
1: Ho feu a mida.
2: Tota mida.
1: D'acord, doncs em sembla que ja ho hem explicat una mica tot. No sé, tu jo mateix, sí. Ara si vols explicar més coses, perquè, no sé, també les finestres de quarto de banca són més petites, deuen tenir més complicació.
2: No, al final nosaltres ja et dic que... ens adaptem a tot. Mm-hmm. Som tot terreny. O sigui, estem acostumats... jo porto 30 anys a l'ofici. Ah. Tinc nois també treballant amb mi que també porten etiquetes temps similars. I al final ens hem trobat de tot. I com que ens hem trobat de tot, tenim solucions per tot. I a vegades ens ve gent que diu és que aquí no sé què posar, no sé què fer, no sé què fer, doncs vine que t'ho resoldrem, perquè ens hem trobat de tot. O sigui, jo l'última vegada vam fer unes finestres en forma curva perquè aquesta noia em deia Sergi, ningú m'ho vol fer. No trobo ningú que m'ho vulgui fer. Han vingut dos o tres i m'han dit que no ho fan. Mm-hmm. Diu, i li vam fer nosaltres. O sigui que em refereixo que per tot hi ha solucions.
1: Sí, també ara que hi ha aquests dúplex, tenen el problema de que, clar, l'escalfor... Sí. A l'hivern l'escalfor sempre se va en l'aire.
2: Correcte.
1: I si no tanquen l'escala...
2: L'escala, també.
1: Doncs els hi va tot l'escalfor a dalt a les habitacions.
2: Correcte.
1: I a baix tenen un fred que es moren mentre estan cuinant o sopant o dinant.
2: Mira, això em passava a casa meva. I vaig tindre que posar una porta a l'escala perquè no pugés el que dius tu, no? Que
1: sí.
2: Marxés l'escalfor cap a dalt o al revés. O sigui, i clar, tenim aquest problema. I això és molt fàcil solució. Una porta que posi a l'escala, que a vegades dius que no sé com la posaré perquè la porta, no sé què, sempre trobem la solució, no pateixis. O sigui, es pot posar, tanques i problema resolt.
1: D'acord. Doncs moltes gràcies per totes aquestes explicacions.
2: Gràcies a tu,
1: Marina. I si ja estem, ja no vol... Ja ho hem explicat tot?
2: Jo crec que sí.
1: Ja ho hem explicat tot. Doncs ja ho sabeu, podeu venir a fer pressuport o entrar-vos-a. Doncs aquí, en el camí ral, hem dit número 52 davant de la CaixaBank.
2: Correcte.
1: D'acord? Doncs vinga, fins una altra. Adéu-siau.
2: Gràcies, adéu.
3: Ràdio Tordera. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Socials.

0: Chuck Wagon. Ah, això ens recorda la Nancy, que hem de visitar un poble íquin. Doncs avui ens anem fins a Arenys de Mar. Tots sabeu que és un municipi d'aquí la comarca del Maresme, capital judicial de l'Alt Maresme. El nucli urbà està situat a la finalització de la Riera d'Arenys, que el que connecta amb l'interior passant per Arenys de Munt. Es troba també a prop del Parc Natural del Montnegre i el Corredor i el Massís del Montseny. Com en totes les poblacions costaneres de la comarca del Maresme, la seva primera franja litoral la travessa la Nacional 2 i la via ferroviària del Maresme, aquesta famosa R1 que sempre arriba puntual, no falla mai. Ai... No parlarem del conflicte diari d'aquestes dues vies, no, prou patiment que han de suportar els seus usuaris. És molt important, doncs, direm, un port pesquer. Segur que molts coneixeu aquesta zona. És la principal província de Barcelona de recreatiu, un port important. Tant és així que el port i el seu servei són motor principal de l'economia d'aquest municipi. Les platges d'Arenys de Mar, emmarcades pels turons que arriben fins arran de mar, són un anunci de la veïna Costa Brava. Aquesta veïna Girona, que es troba a 60 quilòmetres d'Arenys de Mar, a llevant al municipi de la platja de la Cavalló i que uneix amb Canet de Mar i el Garbí, parlem de vents, eh? Garbí, la platja de la Musclera, que arriba just al límit del Caldes d'Estrac. Santa Maria d'Arenys, avui Arenys de Mar, és un municipi jove si el comparem amb moltes altres poblacions de Catalunya. Només té 400 anys. Ara bé, són anys plens d'història. Anys de Mar és la vila des de l'any 1599 i tingué una gran importància marítima durant els segles XVIII i XIX. El port d'Arenys, durant molts anys, l'únic existint a tota la costa nord de Barcelona, és l'exemple més evident de la llarga història i tradició marinera de la vila. I la població primitiva. Fa mil anys, Arenys era una badia tancada llevant per les roques del Portinyol, que formaven un port natural. Els voltants eren coberts de boscos i d'alzines i roures, sí, com ara. La zona era deshabitada a causa dels perills de la costa. Ràtzies militars, pirateria, etc, etc. Al final del segle IX ja hi havia un nucli de població al voltant de l'església de Sant Martí, que més tard s'anomenà Sant Martí d'Arenys, ja que Arenys vol dir sorral de riera. I aquí a Arenys hi tenim molta gent coneguda, si res més no, pels arenyencs, com aquest cantant Didac Rocher, que té alguns temes prou interessants, com un que diu A porta tancada. Veiem com sona aquest tema.
1: Mentre tot passa dins, a fora tot calla,

0: gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29, housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Un quart i arribem a les 7 de la tarda i ara direm una mica més del Didac Roger, que és un músic i cantautor català, com heu pogut escoltar. La seva música és de caràcter introspectiu i suggeridora i les cançons es caracteritzen per unes lletres molt cuidades i de gran càrrega poètica. Ha evolucionat des d'una infància de la cançó d'autor catalana i francesa fins als darrers treballs, on hi ha una clara voluntat d'experimentació en les seves ambientacions, sonoritats i atmosferes, apropant-lo cap als estils marcadament més foscos i èpics, més propi del rock o de l'indie. Veiem aquest altre tema que se'n diu L'Espera. Bé, aquesta espera també es farà esperar la porta tancada, l'espera, a veure si la trobem. Doncs poder no la trobarem, eh? Bé, doncs direm que posem una altra. Que sona... Sona així de suau i romàntica.

un maresmenc amb una veu molt bonica, en Didac Rocher. Bé, ja us dic jo que Arenys de Mar té tanta història i tota ella molt interessant. Caldria tota una setmana per anar comentant els esdeveniments d'aquest poble. Però una de pirates, per exemple, sí que els podem fer, eh? En altre temps, la pirateria i les torres de defensa marcaven molt el que era aquest poblet, perquè primer va ser Arenys de Munt. Sabeu que sí, no? D'altra banda, el barri marítim ha adquirit més seguretat, ja que s'hi han alçat diverses torres fortificades per mort de la pirateria. Aquestes torres, que amb el temps arribaven a ser 13, són de defensa per la població civil i serveixen per alertar la població de la presència de les naus pirates, per refugiar-s'hi, doncs, i per fustigar-los durant l'atac amb tota mena d'armes. Bé, vosaltres sabeu molt de la pirateria en aquestes costes, en aquests temps, no d'aquell corsari de la Perla Negra, ni... No, tot això no. Sinó aquells pirates que venien aquí a fer contraband i... que en aquell temps se'n feia molt. I també venia molta gent, i se'n anava molta gent cap a les Índies, cap a Cuba. I de Cuba ens arriba la Buena Vista Social Club, la música cubana. Doncs sí. I com fa la música cubana? Doncs fa així.

Bé, 4 minuts i entrarà el nostre company, que serà a les 7 de la tarda, Lluís Sabater, amb els informatius. Nosaltres acabem amb aquesta recta final i direm que Arenys de Mar, que és un dels punts principals de la red de municipis indianos. L'empremta és visible a través de la ruta dels indians, que destaca les construccions financeres per grans mecenes com Josep Xifré i Casas. Un referent és l'edifici Xifré i la zona del cementiri de Cineres. Si esteu a Arenys i no heu passat pel cementiri, té unes construccions i arquitectures i formats d'art molt interessants. I nosaltres ens hem de fer un comiat i el farem amb un tema de Los Héroes del Silencio i Los Hombres G, que no és altre que Un Hombre Lobo en París. Bé, d'hombres lobos n'hi ha a tot arreu, no només a París. Cada cantonada en pot sortir un. Bé, que sigueu feliços, fins la propera i adeu-siau!

0: Doncs una setmana més des dels micròfons de Roda de Barà Ràdio de Cine amb Antonio Barrero. Avui fem un programa una mica diferent, ja que ens trobem a distància. Ell mateix ens ho explicarà. Antonio, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs explica'ns on estàs.
1: Doncs sí, estic una mica no molt lluny de casa, però sí, fora de la residència habitual. Estic al Festival de Cannes, que és el festival de cinema més gran i el més competitiu del món. És un, bueno, és un èxtasi pel que fa a cinema, estrelles, catifes, la indústria, el moviment que hi ha en aquesta petita ciutat de la Costa Blava de França. És una passada. Aquests dies del Festival de Cannes és una passada. És el segon any que hi vinc i realment estic, bueno, estic a la meva salsa.
0: Segon any consecutiu, no, Antonio?
1: Sí. L'any passat ho vaig tastar i vaig veure que això és un, bueno, és un esdeveniment que, per poc que pugui, no me'l perdré, perquè és el bo i millor del cinema del món. Sí. I on pots estar veient aquestes estrenes que després tenen la repercussió que tenen arreu, que es van estrenant al llarg de l'any i que són premiades i que, i a més això, tocar de prop i veure de prop actors, actrius, productors, directors d'arreu del món, i això doncs és una, és un lloc únic.
0: És la 79a edició del Festival de Cannes. Antoni, tu que ets home de festivals, quin és el tret diferencial d'aquest festival? Com es podria comparar amb altres?
1: No es pot comparar, perquè és que és el contrari. La major part dels festivals es comparen amb el de Cannes, perquè aquí el muntatge que hi ha és d'un nivell enorme. És el festival de referència on totes les pel·lícules americanes, sud-americanes, europees, asiàtiques, fins i tot africanes, venen a competir, i que és un aparador enorme. Les pel·lícules que finalment aconsegueixen ser seleccionades tenen després una repercussió, la seva distribució, que és única, i per tant és el festival que més difusió promociona les pel·lícules que hi participen. Per tant, tant si tenen premi com si no, el fet de participar ja és una marca. Evidentment, si a més són premiades, és, llavors sí que és el súmum. Però què és això? És el gran festival del món, el més competitiu pel que fa a cinema d'autor, cinema comercial, perquè aquí es donen totes les modalitats.
0: Quin és l'ambient que respira?
1: És un ambient enorme, grandiós, és un de matí a la nit, és continu. A més, un altre dels trets que diferencia a la resta de festivals és que la gent va molt mudada. És com un tret diferencial. A les dones ja és habitual que les veus mudades i tal, però és que aquí els homes, tothom va amb frac i corbatí, corbata, i a més, bueno, amb unes elegàncies enormes. D'altra banda, perquè és condició indispensable per poder accedir a la sala Lumière, que és la sala de les estrenes oficials, i que tant si ets tens pel·lícula, com si vas d'espectador, com si fins i tot si ets un mitjà acreditat, la premsa ha d'estar vestit per l'ocasió, i no admeten una vestimenta que no passi per aquest vestit de nit i vestit de, ja et dic, frac i corbat i corbatí. Per tant, això és únic, perquè això és continu, i a més, diríem que aquesta vestimenta la veus tot el dia, a més amb uns models de gent que va amunt i avall, amb unes dones i uns homes molt elegants, i que per aquest passeig de la Croisette és una desfilada contínua a tota hora, des del matí fins a la nit, perquè això acaba a altres hores de la matinada, perquè, bueno, hi ha sessions contínues. Hi ha dues estrenes al dia, d'aquestes que tinc de gala, la sala Lumière, i aquestes dues estrenes acaparen tota la informació dels mitjans. La premsa aquí és terrible, com pensa que no hi caben tots a l'espai que hi ha reservat la catifa vermella d'entrada, que és un espai molt gran. Doncs hi ha periodistes que estan al darrere, pujats en escaletes d'aquestes de mà, sí, de tisora, que s'obren per poder pujar esglaons i mirar des de la part més alta possible tota l'arribada de vehicles i d'actors, actrius i tot el món del VIP que aquests dies està aquí. És un ambient increïble, sí. És l'ambient més maco que he vist pel que fa això, a gent i moviment i tota aquesta expectació que es crea al voltant de les pel·lícules i de les estrelles.
0: Una cita obligada, no?, per tots aquests VIP que comentes.
1: Sí, és una cita obligada, i a més, tant si hi ha gent que tingui pel·lícula en la selecció oficial com si no, la gent ve aquí a gaudir de cinema. És una cita obligada per tots els cinèfils del món.
0: Mm-hmm. Comentaves sobre la sala on té lloc les projeccions. Ara en parlarem. Abans, per Antonio, parla'ns una mica sobre la inauguració d'aquesta edició del Festival de Cannes. Com va anar?
1: Doncs va ser una inauguració molt lluïda. La pel·lícula que van triar, en aquest cas, no estava dins de la secció oficial. És una pel·lícula francesa que es diu La Venus Électrique, La Venus Electrificada, que és el títol que... diguem, una vegada subtitulada li donaven aquest, dins la pel·lícula es deia així, i és una pel·lícula d'un director francès, Pierre Salvadori, que és conegut aquí a França, i han triat aquesta pel·lícula perquè és una pel·lícula molt interessant, una pel·lícula ambientada als anys 20 a París, en el món del circ. Té una ambientació enorme, bonica, i a més una història molt original sobre això, una persona que ha perdut la seva parella i que contacta amb una mèdium que l'està estafant perquè vol això, vol arribar a contactar amb ella i tot el procés que fa aquesta mèdium i com finalment tot això el dona la volta i hi ha un gir, no un gir, n'hi ha més d'un de gir. I la pel·lícula és que és una pel·lícula francesa, allò al 100%, clàssica i bonica, i que realment quan s'estreni valdrà la pena recomanar-la i veure-la perquè és molt bonica. Es va estrenar al Gran Teatre del Lumière, que és la sala emblemàtica aquesta que he comentat, i és una pel·lícula això, que aquí tota la premsa bàsicament francesa estava abocadíssima per veure aquesta superestrena.
0: Mm-hmm. Quan comentes que és una pel·lícula francesa 100%, a què et refereixes?
1: El cinema francès té un segell especial. Les històries del cinema francès són especials. És com el cinema espanyol o com el cinema americà. És a dir, és un segell i uns trets molt, molt significatius, molt diferents, històries molt properes, amb unes dinàmiques i unes històries molt, molt d'aquí, que són universals en molts casos, però aquesta concreta és que és molt parisina i a més ambientada a principis del segle passat, encara més. L'ambientació, els diàlegs, l'argument, és una pel·lícula molt francesa que segurament això, en un altre país, aquest mateix guió, seria una altra pel·lícula. I aquí el seu segell la fa inconfusible. I dius, això és una pel·lícula francesa. I que tenen, a més, un ritme, un treball actoral també que és diferent de la resta de pel·lícules d'altres països.
0: Anem ara sí, a la sala on es fan les estrenes, no? les projeccions oficials de competició, com bé ens comentaves, és la gran sala del Teatre Lumière. Com és aquest espai, Antonio?
1: És enorme, és un espai el més gran que he vist pel que fa a projeccions. No et sabria dir la capacitat, segurament està registrada segur, però és enorme. I a més és una sala que té, és tot amb fa baixada, les butaques, i a més té un super, un espai als balcons, que en diuen balcó, i que a més connecta la part de dalt a la part de baix, i és enorme, és a dir, entres allà i se't perd la vista veient tot el que hi cap allà dins. És la més gran, tot i així n'hi ha una altra una altra sala al costat similar, no tan gran, que és la de Vigy, i aquesta també acull estrenes, en aquest cas no són de la selecció oficial, perquè hi ha diferents modalitats, però també és una sala molt gran i potser encara és més bonica visualment. L'estètica i la decoració d'aquesta sala de Vigy és encara més bonica. Però és que la Lumière és enorme. Aquí cap moltíssima gent, moltíssima, moltíssima.
0: Mm-hmm. Quines altres sales hi ha projeccions?
1: Doncs hi ha aquesta que et dic, la de Vigy, que és contigua, està al costat, des del carrer, i després internament, perquè aquest espai del Palais de Festival és enorme, és on, a més, s'hi donen cita també al mercat del film. Doncs totes aquestes sales interiors de projecció, n'hi ha quatre més, la sala Arnaud Bardin, la sala Bazin i la sala Louis Buñuel. Totes estan en diferents espais i nivells. La Bardin concretament està més a l'exterior i totes també són sales enormes, grans, que acullen una gran quantitat d'espectadors. Enguany hem estat a la sala Buñuel, que mai no la coneixia encara, però és que a més hi ha per la ciutat escampades moltes altres sales. Hi ha un complex que és el Cineum, on hi ha quatre sales específiques que es dediquen a projectar totes les pel·lícules que passen pel festival. L'endemà mateix de l'estrena passen per aquest aquestes sales i és on la major part de les persones que no poden accedir a les estrenes saben que allà tard o d'hora acaben entrant. Després hi ha altres sales com les Arcat, l'Olimpià, el Teatre Croiset, la Sal Miramar, el Cinema de la Platja, que és una altra opció, veure cinema a la nit a 2:15 a la platja amb unes tombones sota la llum de la lluna, també és una experiència enorme. I altres sales més petites, però bueno, de fet és que Cannes està això, plena a tope de sales de projecció a molts nivells, i moltes d'elles ubicades amb espais que són sales de projecció d'hotels importants com el Carlton o altres hotels importants tenen sales de projecció al costat o a l'interior i que permeten també projeccions de no tanta capacitat però també que acull un gran nombre d'espectadors.
0: Mm-hmm. Per tant, quantes projeccions hi poden haver al cap del dia?
1: Dic que són potser un centenar, potser sí, al voltant d'un centenar, unes coses i altres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més o menys. Sí, moltes. És una moguda impressionant.
0: Cannes també, doncs, evidentment, el món de la indústria té un paper important, no?
1: Sí, és important. El Marché du Film és el lloc dins del Palais, que té diferents sales, té sales per poder fer trobades, exposicions, té sales també de projecció específiques de productors que les lloguen per passar tràilers o passar, en molts casos també, pel·lícules, per vendre-les, per distribuir-les. Això està tot dins d'aquest paler, que és enorme. Hi ha les sales BCD, les sales Larins, de la 1 a la 4, al Riviera, al Pantiero, hi ha diferents espais destinats a això, bàsicament al món professional de la exhibició i la distribució. Aquí es fan també trobades, networkings, hi ha panells d'exposició, hi ha presentacions, trobades, intercanvis, bàsicament també compres i vendes de pel·lícules, i després també acaben en un moment o altre amb festes de cada país. Enguany, per exemple, el país convidat és Japó, doncs el Japó en qualsevol moment del dia fa una festa, diríem, convidant a tots els professionals en el que s'hi té accés, i a més pots compartir, pots parlar, evidentment, amb anglès, que és la llengua una mica, diríem, de referència. El francès ho és, però diríem que a nivell de vendes i de treball professional, l'anglès és la llengua amb la que es fan totes les exposicions, totes les xerrades i totes les presentacions. És un món, bueno, és com un, això, és un mercat, però sí, de cinema, i que és enorme. Altres festivals hi és, però és que aquí et perds. Són unes sales, a més, amb uns espais que van d'un a l'altre, que vas passant d'un lloc a més a més, cadascú amb la seva oferta, amb uns panells, uns anuncis, cartells, projeccions, pantalles, et perds. És enorme. I quan et dic et perds és que si no vas una mica orientat...
0: Literalment et perds.
1: Sí, literalment et perds.
0: Antonio, parla'ns una mica de la catifa vermella, perquè evidentment el glamour ha de ser present, com bé comentaves, no?
1: Sí, el glamour és el que més. S'ha fet l'homenatge al Peter Jackson, perquè jo ara estic en els inicis del festival, esteren uns dies més, però diríem que encara no s'ha vist tot. Sí. S'ha fet l'homenatge al premi honorífic al Peter Jackson, al director Peter Jackson. Cap a més endavant es dona també la Palma d'Or a l'actriu Barbara Streisand. Després també hi ha... participen en alguns esdeveniments concrets de la indústria i tenen també presència la Kate Blanchett, la Tilda Swinton, i després hi ha persones que, actors i actrius que han passat i passaran, i tinc uns quants, alguns els hem vist i altres esperen veure'ls. Des de l'Adam Driver, l'Scarlett Johansson, el Javier Bardem, que té pel·lícula també com a actor, el Rami Malek, l'Arnate Reinsve, el Michael Fassbinder, la Julianne Moore, la Kristen Stewart, el Guillermo del Toro, que ja ha estat aquí, el Sergi López, Elijah Wood, la Jane Fonda, el director Alfonso Cuarón, l'actor i ara director Diego Luna, el Gael García Bernal, etc. De fet, és que és enorme. Només intentant seguir-los els periodistes ja no podries fer res més que estar pendent d'aquest món de les stars que aquí, bueno, que a més evidentment els tracten de primera i que estan tots instal·lats en hotels dels quals els porten amb els vehicles oficials cap a les catifes i de les catifes cap a les festes i que, bueno, és una atenció contínua i continuada la que tenen, com ha de ser d'altra banda.
0: Ah, sí. T'has pogut apropar a alguna d'aquestes estrelles?
1: No, ens hem apropat a les nacionals, a la gent del país i bàsicament a la gent, als actors, productors, directors catalans. N'hem trobat molts i a l'estrena de la pel·lícula, que ara en parlarem, de la Viva, de la Aina Clotet, allí hem trobat molts. Però diríem que d'aquestes figures tan grans apropar-te és molt difícil.
0: Sí.
1: N'hem vist algun de prop, però apropar-te ja et dic que... Bueno, que hauries de... I a més, no hi ha el món del periodisme, sinó que hi ha els fans i les fans que tampoc et deixen accedir perquè estan ocupant contínuament les entrades als hotels, les tanques publicitàries, les catifes. És molt difícil acostar-te. Molt difícil.
0: Parla'ns una mica sobre les diferents seccions que hi ha al Festival de Cannes.
1: Doncs hi ha, sí, hi ha unes quantes. Hi ha l'estrena, hi ha plató, hi ha la secció oficial, que és on ja tenen lloc les estrenes, que enguany és curiós perquè hi ha molt poca presència de cinema americà, no sé si és una coincidència o la política hi té alguna cosa a veure, però doncs no hi ha gaires pel·lícules americanes, bàsicament són totes europees, asiàtiques i franceses. Després hi ha les pel·lícules que són estrenes però que estan fora de concurs, és a dir, hi ha molta pel·lícula que s'estrena i que no va a concurs, d'aquestes n'hi ha unes quantes i que evidentment tenen tant o més interès que les altres. Després hi ha Una certa mirada, que és una modalitat de cinema més d'autor, La càmera d'or, La quinzena dels realitzadors, La setmana de la crítica, La competició immersiva, La secció àcid i El Cannes clàssics, que recuperen pel·lícules ja que han passat pel festival i que tenen interès i que agafen, bueno, les reprogramen de nou en molts espais i moltes d'elles també en aquest cinema de la platja, que també és un espai molt, molt bonic. Hi ha unes quantes seccions i, a més a més, cadascuna d'elles amb els seus jurats corresponents. Aquest és un altre món, que el jurat que en principi està aquí i que no sé si està a sala o no, però en principi els presenten i expliquen que sí, que la seva obligació és veure les pel·lícules a la sala. Jo entenc que potser les veuen en un altre lloc, però els jurats estan aquí de principi a final tots. I aquest també és un altre món enorme, perquè clar, són tots jurats internacionals i que hi ha totes les modalitats, des de directors, directores, actors, actrius, productors, tot el món està representat en els diferents jurats que fan, que meten els seus veredictes.
0: Comentaves sobre l'estrena d'una pel·li al cinema de la platja?
1: Sí, hi ha una pel·lícula que s'està... Sí, normalment aquest cinema de la platja són pel·lícules que han estat premiades a Cannes, que han tingut molt ressò mediàtic al llarg de la història i que les reprogramen, i que és una secció a més d'aquest cinema de la platja que té aquest encant d'estar amb hamaques damunt la sorra, amb una pantalla enorme, enorme, enorme, i amb un so que és magnífic, i que té la gràcia aquesta, no?, de que comença a 9:45, que gairebé ja és de nit, i allà amb unes mantetes que donen per la nit, que és... refresca més i té molt interès. Doncs la pel·lícula que s'estrena aquí és una pel·lícula que parla sobre un rei francès, no sé quin és un rei en la seva infància. La pel·lícula es diu Els capricis del rei infant o de l'infant rei, i que a més barreja Molière i barreja també un altre director francès, i fa una mena de barreja. No puc dir-te massa cosa perquè la pel·lícula la tinc, diríem, per veure-la, però doncs no, encara no l'he vist, i per tant poca cosa sé. Es diu Els capricis de l'infant rei, i això, i surten el Molière, el Cyrano i aquest jove rei, que no sé dir-te ara quin rei és, perquè és una barreja i és una pel·lícula fantàstica, i que és una pel·lícula que és francesa i que no passa ni per la competició oficial ni tampoc per les estrenes del fora de concurs, i que té el seu interès.
0: També, doncs, John Travolta, per exemple, que torna al festival, no?
1: Sí, torna al festival, i en aquest cas com a director. Una pel·lícula que té... que, bueno, que fa molta gràcia, perquè a més és, també és una pel·lícula rara, estranya, però torna com a director. I, bueno, és una de les estrelles que la gent està esperant més.
0: Sí.
1: I que penso que és demà, sí, demà penso que tindrem l'ocasió de poder apropar-nos i veure com a mínim la seva pel·lícula.
0: Antonio, Aquests dies, evidentment, és un punt neuràlgic, podem dir, que ens es converteix doncs, en l'epicentre, no?, del cinema. Poder mundial, no sé si tant, però poder mundial. Però que acull gent de tot arreu, suposo, no? Hi ha molta gent del país, però imagino que de fora, turísticament, també afavoreix.
1: Sí, sí, evidentment. Aquests dies, Cannes, que és una vila turística, a més que és molt bonica, és molt bonica, doncs aquests dies està plena de gent, és a dir, això a nivell diríem, econòmic, són uns dies que es viuen intensament i que, evidentment, aquí a... turísticament això té molt interès per la ciutat i, per tant, per això el festival està tan cuidat i té els suports que té de molts nivells i, per tant, és una trobada única i que fa que tot el que hi ha aquests dies aquí té una repercussió enorme arreu.
0: Comentava sobre Aina Clotet, que estrena Viva, una pel·li en català.
1: Sí. És l'única pel·lícula en català que hi ha al
0: festival. Anava a dir, hi ha molta presència del cinema català.
1: No, hi ha presència del cinema català, però en català és l'única pel·lícula. Uh-huh. Hi ha presència en quant que, hi ha coproduccions que participen, coproduïm pel·lícules, en aquest cas una que he vist xilena, però cinema en català, l'única pel·lícula que és aquesta Viva, d'Aina Clotet. Una pel·lícula molt interessant, en el que l'Aina Clotet s'estrena com a directora, coneixem la seva faceta com a actriu, i fa una pel·lícula molt original, molt intensa, dura, perquè parla de malaltia i parla de viure i parla de portar els desitjos i les voluntats a l'extrem, i ho fa d'una forma molt original, perquè la pel·lícula, evidentment, el tema no és fàcil, és dur, però a més té un punt d'humor, té un punt còmic molt interessant i a més amb unes escenes de sexe pujades una mica de to i que a més ella s'hi exposa moltíssim, no només com a directora sinó com a actriu, perquè és la protagonista, i físicament s'exposa perquè evidentment el cos no el presenta de la forma més bonica, el seu cos. I tot i així no té cap mena de mania i la pel·lícula realment és una de les pel·lícules que el nostre país donarà que parlar, perquè està molt bé, la pel·lícula és molt original i no és una pel·lícula fàcil, més aviat és dura, però està tractada amb un to d'humor i amb una presentació i amb una història explicada d'una forma molt original, amb molts elements que incideixen, i que és una pel·lícula que en el seu moment en parlarem perquè és molt recomanable. Dir-te també que sí, que hi ha, a part d'aquesta pel·lícula catalana, tres pel·lícules que són les que enguany, diríem que a nivell de premsa, abans de que es produís la selecció ja se'n parlava, hi ha tres pel·lícules de l'estat espanyol que tenen totes molt interès i que a més són estrena absoluta a les tres dins de la secció oficial. Sí. Et parlo del Ser Querido, del Sorogoyen, de La Bola Negra, de Los Javis, de Navidad, de l'Almodóvar. Totes tres estan en la competició oficial i que, a més hi ha molta expectació en aquestes tres pel·lícules que competeixen entre elles per tenir la Palma d'Or i ja veurem què passa, però que, si més no, Marga Navidad ja s'ha estrenat a Espanya i com comentava ahir, un dels productors que és l'únic director que se li permet aquí a Cannes que estreni la pel·lícula o que vagi a la competició oficial quan ja s'ha estrenat al seu país, perquè evidentment aquí les pel·lícules han de venir verges, no?
0: Sí.
1: I Almodóvar aquí doncs té un reconeixement increïble, que és l'únic director, o almenys això m'explicava ell, potser n'hi ha d'altres, però que aquest, el fet que s'hagi estrenat a Espanya la pel·lícula no és cap impediment perquè estigui aquí dins de la secció oficial.
0: Les has vist, aquestes, Antonio?
1: No, encara no n'he tingut ocasió.
0: Molt bé, en parlarem.
1: Sí, en parlarem, no les he vist aquestes.
0: Antonio, quin és el palmarès o el possible palmarès? O què creus que triomfarà
1: és
0: més?
1: És molt difícil, és molt difícil. Estem encara en els inicis i he vist molt poca cosa de la secció oficial, perquè estic veient secció oficial, estic veient quinzena del realitzador, estic veient la setmana de la crítica, i puc dir-te una mica de les que he vist, dir-te la meva opinió, però és molt difícil assegurar-te res. No em vull jugar al coll, perquè hi ha altres vegades que ho tinc més clar, però en aquest cas no. Hi ha hi ha alguna pel·lícula com, per exemple, la pel·lícula Ceniza en la boca, que és una pel·lícula mexicana del Diego Luna. Ceniza en la boca és una pel·lícula interessant, que té, a més, tracta el tema de la immigració d'una forma també dura, i, a més, una persona emigrada de Mèxic, passa per Madrid, passa per Barcelona, torna altra vegada a Mèxic, i està, és una opció, seria una opció. Després també hi ha la pel·lícula La vida inefam, La vida d'una dona. Aquesta és francesa, és una pel·lícula que explica també, és una pel·lícula d'una dona i que explica la vida d'una dona, i que només una dona podria explicar-la, el seu sentiment, el com viu la, el seu món interior, la feina, la família, els pares, la parella, l'enamorament d'una altra persona, i també és una pel·lícula interessant, és francesa aquesta. Una altra també que m'ha agradat molt és la pel·lícula El deshielo, del pel·lícula també xilena de la Manuela Martelli. Aquesta és coproducció amb Espanya, i El deshielo està explicada sota el punt de vista d'una nena, i bé, té un cert interès, perquè la pel·lícula deixa una mica un regust estrany, perquè no acabes de descobrir allò que ha passat, però és que està explicat sota el punt de vista de la nena i és el que ella està vivint, i per tant, bueno, diríem que cinematogràficament és interessant.
0: Doncs, Antonio, ens ha passat el temps volant, així que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, doncs, avui des de Cannes, aquesta connexió amb el de Cine, i la setmana vinent, doncs, tornem amb aquest espai, que acabis de gaudir moltíssim, que respiris molt aquest cinema, que el gaudeixis.
1: Sí, el respiro, sens dubte, l'estic gaudint moltíssim, estic, com t'he dit, a la meva salsa, indubtablement.
0: I t'esperem a la tornada, doncs. Gràcies, Antonio, una abraçada.
1: Vinga, adéu, bon dia.
2: FM. Ràdio Tordera.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrio, espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ivan, ho són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu, de manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol, i... Un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: Fa com programació...
1: Correcte, certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, uh-huh. Els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu, s'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre... Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Uh-huh. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res... El desè de la 8a temporada ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap. Em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així.
2: You don't need to walk us in. Mom never did.
3: Love you, Dad.
4: Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe.
5: Okay. I will fight. I will fight for you.
6: It's been almost a year.
7: I think it's time.
8: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
9: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
8: I get it. The moms
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec, no?
0: Fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, al cel. Tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit. Estrena per a Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
10: 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장.
11: 그럼 나 진짜로 죽어요?
12: 구원받으세요.
13: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
14: 보고 싶다고 지금

0: 여기저기 이동해버린다니까.
1: 이틀을 네가 알렸다. 저놈이 이실직고할 때.
2: Com dèiem, es resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana, que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, eh, que no?
3: No, no, és acció real, correcte. Ja te dic, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere... estrany, no?, per una sèrie coreana. Com a mínim, no les havia vist d'així.
2: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de tirada aquesta fantasia. Estava veient superfriquis, en principi, bastant joves, eh? Els quatre...
3: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
2: I en castellà, super, amb majúscules. És los,
3: super,
2: super, amb majúscules, friquis, amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
7: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
5: Ese duque es un criminal.
4: De verdad, cree que podré ir.
2: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
3: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
2: Novetats de repartiment. Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, expert en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta chantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris. Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
3: Dir que és l'última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
2: que ja n'hi ha prou. De fer-lo servir.
3: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua. Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
2: Inspector, no?
3: Correcte, que se suposa que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
2: Álvaro Morte, ja vist, professor.
3: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
2: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant... els dos són germans, si no em
3: correcte,
2: la,
3: a la sèrie
2: la memòria,
3: són germans. Sí, sí.
2: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també. En aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veure a Netflix i a Disney+, Plus, també segona temporada, en aquest cas, de la sèrie Rivales.
0: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
8: The A-Team. Back together again.
9: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
10: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We aren't ready to...
2: La batalla per la franquícia televisiva de Central South West arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte no. Malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
3: Mm-hmm. Doncs jo dic... que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
2: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més o menys han dit que ens agrada,
3: sí.
2: I no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney+. Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
11: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
12: Me han hablado de una asociación.
13: Sí, es aquí.
14: Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creó? Las torturan, las violan. No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
15: Le he hecho creer que puede ser libre y eso la ha destruido aún más.
2: Aquesta pinta molt bé. Quatre episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
3: Bueno.
2: Pot estar bé.
3: Sí, pot estar bé.
2: Com a més, sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
3: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si, Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
2: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
3: Correcte. Més alternatiu, així és.
2: No és més alternatiu Netflix,
3: bueno,
2: que...
3: amb aquesta, cuidao,
2: Ah, sí? Veurem de què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
16: Ah, tomando un mate. Ah.
17: Sí, veo. Tomás mate.
16: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
17: Hecho en Arg.
16: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
17: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
16: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
17: ¿Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas? Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
16: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumás a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?

0: Del Stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment, sèrie argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacción Garantizada.
2: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
3: Eso exige compromiso.
2: Compromiso, sí.
4: Es una gran oportunidad.
2: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
3: Compromiso.
5: ¿Mamá?
6: ¿Tú crees que eres la víctima?
2: Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslan, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi em va agradar més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
7: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
8: Se ha muerto.
9: Elena.
8: Sí, cuéntalo.
7: Dios mío, lo siento muchísimo.
8: Muchas gracias, Marina.
7: ¿Pero cuándo ha sido?
8: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
9: Sí.
8: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé. M'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer, de Stranger Things, canvi de paradigma. De nens a jubilats. De Burrows, jubilación rebelde.
10: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
11: Hippie.
12: Why is everyone so old?
13: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
14: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
15: Wait! Mr. Cooper!
16: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
17: Attaboy, Sam.
18: Who are these people?
0: El gust musical, de moment,
1: molt bé.
0: Està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta. Me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra en 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Boro.

0: jubilació rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat dels adolescents als jubilats.
1: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, us hi fico cara, Bill Pullman, sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge... Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria ser una temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
2: A què se dedica?

0: Jimena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Ser barra, formar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port. Només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge...
4: Per fer el paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Que cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo ja tinc una feina.
10: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
11: Aquests fills de puta es queden al restaurant,
12: ens apugen allò.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full català o barregi una mica?
3: No ho sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis, que s'estrenen setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, eh? Començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans parla catalana castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: També, molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, és en HBO, imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda, doncs sí, i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick y Morty. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi, de la família, diguem.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant moltíssim de que la resta de la família ve Jerry Summer, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9. HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu del desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
9: Every mystery forms a complex web. A polarized strand. And it's a straight line to the answer.
12: I'm glowing bright obsidian.
13: The universe trends to disorder.

0: can do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie, no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena d'Spider-Man.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part. A Disney Plus, de Colegio Abbott.
3: Gran comèdia de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, de les 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del El meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos. També temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, Del Boys, temporada 2. Dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que a Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: És per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera,
3: adéu-siau. Que vagi bé, fins la setmana vinent.